0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: Els matins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3K.

0: Premi Cerverís 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Aquest cap de setmana, en qualsevol camp municipal de Catalunya, potser a Vilanova, a Vic o a Amposta, una noia de 17 anys s'estrena com a àrbitre. Arriba nerviosa, amb la samarreta ben plegada a la motxilla i les normes del reglament encara ballant-li pel cap. Davant seu, dos equips d'infantils. A les grades, els pares. Alguns animen, altres, ja ho sabem, criden com si es juguessin la final de la Champions. Ella és una cursatista, d'aquestes que acaben de treure's el títol i que juguen molt més que un fora de joc mal assenyalat. Es juga la confiança, l'autoestima, la capacitat de mantenir-se ferma quan el que tens al davant són 11 nens i 30 adults que et qüestionen, per què no dir-ho? I sí, és una noia, i

però malauradament encara pesa, perquè en l'imaginari col·lectiu l'àrbitre ha estat sempre un home. I ara resulta que arriba una noia, jove, decidida, i amb una serenitat que molts voldrien, i s'ha d'aguantar mirades, comentaris i fins i tot insults cada vegada que prens una decisió. Ja cal ser valenta per començar a arbitrar un partit de futbol, però encara cal molta més valentia si ets dona, i encara més si tens 16, 17 o 18 anys, i també anar a xiular un juvenil de tercera. I et trobes amb un entrenador que et diu com has de xiular, amb un pare que t'etziba que no tens ni idea, amb una mare que et diu torna't a casa, maca, i amb jugadors que et miren amb condescència, o pitjor, amb menyspreu. Són àrbitres cursatistes, sí, però sembla que han de demostrar el triple, que saben el reglament, que aguanten la pressió i que tenen autoritat, perquè si xiula un noi cursatista, pobra criatura, està aprenent, però si xiula una noia cursatista, ja no és una criatura, és una diana. Però ei, després tothom diu que s'ha de fomentar l'esport femení, que calen més dones en el futbol. Clar, com que queda molt bé les xarxes socials, però resulta que quan una noia agafa el xiulet no només ha d'arbitrar, ha de resistir. I potser el problema no el tenen les cursatistes, potser el problema el tenen els adults, que no han entès que el respecte no es guanya amb experiència, es dona des del primer partit. Potser el problema el tenen els que només veuen una dona amb xiulet, en lloc d'un àrbitre que comença. Potser el problema, un cop més, el tenim nosaltres. Això no va d'un partit, va de trencar murs, de canviar la foto del futbol base. I sí, d'entendre que aquestes àrbitres cursatistes d'avui poden ser les que xiularan una final de Champions demà, o un clàssic, o una final del Mundial. Com ja ha fet la Marta Huerta de Aza, que també va començar xiulant benjamins en camps de terra. Però abans de tot això, han de passar per camps sense grades, per vestidors compartits, per mirades de menyspreu i per pares que es pensen que per pagar la quota tenen dret a tot, també a faltar el respecte. Així que una altra vegada que vegem una noia amb un xiulet i una samarreta d'àrbitre, recordem que no està fent un hobby, està obrint camí. I si no som capaços de respectar això, com hem dit abans, el problema no és del futbol, el problema és nostre.

0: I com que això no va només de paraules, hem volgut posar-hi veu. Veu de veritat, no la de tertulia de sempre ni la de la cronista que tot ho sap. Avui escoltarem un àrbitre cursatista, la que no surt als diaris, però xiula cada cap de setmana, en camps on no hi ha bar, però sí pressió, on no hi ha grades plenes, però sí crits, on no hi ha focus, però sí valor. Ella és la Judit Quinovar, ens ha obert les portes de casa seva per explicar-nos quina és la realitat de ser un àrbitre cursatista. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Fa més de 5 anys que arbitres, però abans sempre havia jugat a futbol. Parlem dels teus inicis, com van ser?
1: Doncs jo vaig començar a jugar a futbol al poble perquè tots hi jugaven i a mi també em va agradar. I el meu germà ja jugava a un equip federat, però la meva mare no em va deixar jugar a futbol fins als 11 anys perquè deia que era una noia. I un dia amb el meu pare vam anar a comprar unes botes de futbol i li vam deixar a la cuina i ella sempre em deia que no, que m'apuntés a l'atletisme. Però des d'aquell moment vaig començar a jugar a futbol a un equip de nois.
0: Quina era la situació del futbol femení quan tu vas començar?
1: Hi havia molt poques noies que jugaven a futbol i jo pràcticament no tenia referents femenines, només masculins.
0: Parlem una mica de la trajectòria. On vas començar i pels diferents equips que has anat passant?
1: Vaig començar al Montblanc amb nois perquè el meu pare entrenava allà, però com que no, ningú estava acostumat que les noies juguessin a futbol, els nois tampoc em van rebre de la millor manera i després me'n vaig anar uns quants anys a Valls, a l'Atlètic Valls, on vaig jugar a futbol 7, però érem noies, però creia que se'm va quedar petit al camp perquè volia jugar a futbol 11 i vaig acabar jugant al Morell, futbol 11.
0: I de sobte, amb 17 anys, decideixes passar al món de l'arbitratge. Com prens aquesta decisió? No sé si abans t'havia cridat l'atenció o vas provar-ho.
1: Hi havia algunes companyes de l'equip del Morell que feien d'àrbitre i jo volia buscar alguna feina i quina millor feina que estigués relacionada amb el futbol. I doncs, quan van sortir les inscripcions d'àrbitre, em vaig apuntar, però no era conscient de què seria àrbitre fins que no va arribar el primer partit.
0: Recordes com va ser aquest debut com a àrbitre?
1: Va ser bastant desastre perquè va ser a la Salle de Reus, recordo, era un benjamí, a les 10 del matí i jo estava tan nerviosa que no vaig posar ni el temps. Sort que tenia el meu pare al costat dient-me el temps i tampoc vaig apuntar els gols, però bé, bé.
0: Què es necessita per ser àrbitre?
1: Doncs jo crec que es necessita molta paciència perquè la gent és molt maleducada i sobretot que et respectin i tenir autoritat perquè si no se te'n pot anar molt al partit.
0: Sovint es diu que el masculí és més físic i que el femení és més tècnic o més tàctic. Tu realment que has jugat i també ara estàs arbitrant en lligues masculines, ho consideres així?
1: En part sí. Jo crec que el femení té molta tècnica, però al final hi ha una igualtat, perquè sense físic tampoc vas enlloc. Així que sense les dues coses no crec que puguis arribar al mateix nivell.
0: Series capaç de quedar-te en un moment?
1: Arbitrant.
0: Sí.
1: Doncs és que com que jo sóc àrbitre, no sóc àrbitre de tercera catalana, que no es considera àrbitre, sóc cursatista, em podria quedar amb el primer partit perquè, no sé, va ser molt important per mi, però també amb l'últim.
0: Perquè ara estàs lesionada, no?
1: Exacte. I fa dos mesos que no arbitro.
0: T'has sentit mai infravalorada o has rebut comentaris per part de la grada com que potser posaven en dubte o...
1: Sí, i em va fer molta ràbia perquè no ho vaig considerar un comentari masclista, però després, al moment de marxar del camp, dic, uau, estava arbitrant i era a mitja part i un entrenador em va vindre i em va dir, tant de bo pitessis igual de lo guapa que ets. I al final, tu t'ho prens, t'ho pots prendre en aquell moment perquè estàs amb tensió com un halago, però és un comentari supermasclista i crec que molt fora de lloc.
0: L'any 2023 es van registrar 116 dones àrbitres, el que representava només el 6% en el futbol català. Aquestes xifres tan baixes, a què creus que es deuen?
1: Jo crec que perquè jo penso que hi ha moltes noies petites, perquè jo vaig començar amb 17 anys, que potser veuen l'arbitratge com una font del masclisme i tenen por a posar-s'hi dins, però jo crec que has de treure aquesta por fora perquè al final som tots iguals i t'acabaran tractant com un noi.
0: Uh-huh. Estàs arbitrant per aquí, per la zona de la demarcació. Com és el món de l'arbitratge aquí al nostre territori?
1: Jo crec que està molt bé perquè t'arriben a cuidar molt, estan molt damunt teu, però també hi ha molts interessos i s'interessen sobretot per la gent que pot pujar, per la gent que creuen que pot arribar a dalt, perquè al final tenir gent que estigui a les categories superiors a la delegació de Tarragona, doncs importa. I depèn com tu miris, pot ser bo o dolent, perquè jo que sí que vull pujar, però no al mateix ritme, per mi és bo, però una persona que està tercera catalana, segona catalana, i vol pujar ràpid, pot ser dolent perquè potser no el tenen tan considerat.
0: Arbitrar i jugar a futbol en general també és renunciar a moltes coses. A què has renunciat tu?
1: Doncs a jugar a futbol he renunciat a moltes coses lúdiques, com podria ser estar a les tardes amb les meves amigues, però també i sobretot arbitrar he hagut de renunciar a tots els caps de setmana. Jo estic estudiant a Lleida, INEF, i he hagut de baixar tots els caps de setmana a arbitrar, perquè tampoc està molt ben vist que te demanis festa cap de setmana sí, cap de setmana no. Però per mi no ha sigut... A mi m'ha agradat.
0: Uh-huh. El futbol femení ha evolucionat molt els últims anys. No sé si tu des de dins també has tingut aquesta sensació.
1: Sí, jo crec que sí, perquè ara hi ha referents femenins. Abans sí, hi havia l'Alexia, però jo quan vaig començar a jugar a futbol no tenia cap referent femení i ara hi ha molts equips femenins i això és lo guai, que les nenes es comencen a interessar més per aquest esport perquè veuen que des de dalt s'estan fent les coses bé.
0: I com veus el futbol femení aquí a la demarcació de Tarragona? Creus que realment els clubs aposten?
1: Doncs et podria dir que sí, però en part no, perquè per mi apostar... hi ha molts equips però que estan a la lliga, a les lligues més inferiors. Potser en els seus clubs no els hi donen el reconeixement que mereixen i això fa que no pugin.
0: I com es podria revertir aquesta situació? Què creus que cal?
1: Doncs cal apostar més per les noies perquè, per exemple, els dies d'entrenament, perquè les noies sempre tenen els pitjors horaris o menys dies d'entrenament quan els nois potser entrenen 3 dies a la setmana? Doncs crec que això seria un factor molt important.
0: Uh-huh. I ja per acabar, tens pensat dedicar-te al món de l'arbitratge o te'n faria il·lusió pujar de categoria?
1: Em faria il·lusió, però crec que és un món massa dur, que has d'estar molt bé psicològicament i no estic preparada. Primer de tot m'agradaria acabar la universitat i ja després poder-m'ho plantejar. Però és molt dur tant psicològicament com físicament. I arribar a dalt és gairebé impossible.
0: Bueno, escolta'm, Judit, gràcies i recupera't de la lesió.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Des d'aquí, després d'escoltar la Judit, volem donar-li les gràcies. Gràcies de veritat, perquè mentre uns només criden des de la grada, ella i totes les seves companyes prenen decisions, xiulen, s'exposen i ho fan amb coratge, amb ganes d'aprendre i amb una serenor que molts adults, diguem-ho clar, ja voldrien. Que no us faci por equivocar-vos, noies, perquè equivocar-se forma part del camí i el respecte, aquest que tant reclamen alguns que perden, es demostra precisament amb els que comencen, sigui al micròfon, al camp o amb un xiulet penjat del coll. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

Hola, què tal? Jo sóc l'Eduard Gené i això és Swing de Comarques. I avui als Estudis Gès conversarem amb en Marc Egea, violinista de roda, un instrument molt curiós, mil·lenari i amb una història darrere magnífica que descobrireu si escolteu aquesta conversa. Parlarem d'un músic lliure, que a mi em recorda l'esperit de Beethoven o del trobador Marc Cabrú. Parlarem de Sant Pol de Mar, del Maresme, de Sant Iscle, de la Vall Alta i d'una carrera musical fructífera d'aquest músic que també ha format part durant molts anys del Pont d'Arcalís. I per rematar-ho acabarem tocant Sardana curta de Sant Pol de Mar, una composició pròpia d'ell que està impregnada de la mediterranietat i del bon gust de Marc Egea. Com sempre, l'actuació està al final de tot. Fins llavors.

0: Un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Marc? Com estàs? Com ha anat aquest viatge del Maresme fins al Solsonès?
2: Doncs bé, Eduard, ha anat molt bé. Feia un dia fantàstic, clar, net, després d'haver plogut, amb una atmosfera molt transparent, molt translúcida. I ha sigut bonic, realment, venir. No hi ha gaire trànsit, tampoc.
1: La Catalunya interior és el que té. La discreció hi mana i el saber fer també del viatjant, que veu un paisatge tranquil, amb horitzó i muntanyes.
2: Això és, muntanyes. D'horitzó ja en veiem, perquè estem vora mar, però...
1: Clar, aquí l'estat de Prepirineu veus l'horitzó, que a mi és el que em tranquil·litza de viure al Solsonès, que encara veig, puc veure cap al sud una miqueta l'horitzó. No, a mi em costaria més el Pirineu, amb les muntanyes ja em trobaria més.
2: Aquí se't perd més la vista, no?
1: Sí, això sí que ho necessito. I al mar també em costaria molt més, perquè ja és massa horitzó, és l'infinit.
2: Aquí és l'equilibri.
1: Sí. Aquí saps que té un final. Al mar ja diria, hòstia, això no sé cap on va, això.
2: En el mar hi tenim els confins, no?
1: Clar.
2: Allà, quan veus aquella ratlla, tan perfecta, imaginària, són els confins, allò. A terra estan els confinats i allà hi ha els confins.
1: Clar, oi tant. Doncs avui parlarem i conversem amb el Marc Egea i comencem aquesta primera secció d'aquesta conversa que es diu Tradició Personal i que parla una miqueta dels teus orígens. Tenim swing, swing de comarques.
0: Tenim swing, swing de comarques. Tradició Personal.
1: Aquest vol ser un breu recorregut pels teus començaments, pels teus primers mestratges. Quins són els mestres del músic Marc Egea, que ja sabem que tens una influència de Valentín Clastrier, que és el gran mestre de la viola de roda moderna, però m'agradaria conèixer aquelles persones o saber quines persones t'han influït com a músic en el teu dia a dia, els teus inicis. O sigui, vas tenir algun mestre o a casa teva hi havia algú que...
2: No, a casa meva no, una mica m'ho he anat fent jo sol, perquè a casa meva no hi ha cap mena de tradició musical. Sóc el primer músic de la família que jo sàpiga.
1: Quines tradicions hi havia, per això, a casa teva?
2: Molt poques. Musicalment, molt poques. No, no s'escoltava gaire música. La música l'escoltava jo.
1: I d'altres oficis o què es dedicaven? Als...
2: Sí, d'altres oficis sí, perquè bueno, el meu pare era mecànic, però en qüestió de música he sigut una mica... M'agradava des de molt petit la música. Era com una mena de... És una vocació, això, que no saps d'on te ve, perquè de família no ve.
1: Em vas estudiar filosofia i a través d'una beca vas dedicar 4 anys de la teva vida a estudiar l'obra de Ramon Llull i la figura, però em consta que vas tenir un desencontre amb el teu director de tesi, que va fer saltar una miqueta els plans pels aires. Això és el primer Marc Egea indomable, és el primer gir de guió...
2: És probable. En aquella època, estem parlant de quan tenia 25, o, entre els 25 i els 30, en aquella època jo tenia com una dissociació anímica, perquè no sabia si tirar cap a la música o tirar cap a la filosofia. Aleshores, el meu director de tesi m'ho advertia, diu, t'has de decidir, perquè no pots dedicar-te a les dues coses alhora. Demanen molta exigència totes dues. I aleshores, el fet d'estar... Clar, quan vaig acabar la carrera, vaig guanyar una beca, el fet d'estar tants anys allà dintre, a l'acadèmia, potser em vaig cansar una mica.
1: Però el teu director tenia raó.
2: El meu director tenia raó, però a més no congeniàvem, tampoc. No congeniàvem. Ell tenia una... De fet, no li agradava Ramon Llull. No li agradava gens. Aleshores... entre això i que estava cansat de l'acadèmia i entre que veia també que per accedir a un lloc en l'acadèmia has de fotre molts cops de colze, finalment em vaig decidir cap a la música i el meu cor va tirar cap allà.
1: Però la música venies també de l'acadèmia? O sigui, vas tenir estudis musicals
2: sí, perquè,
1: de conservatori? O...
2: Mira, quan jo feia la primària, val? Hi havia un... En els maristes. Hi havia un germà marista que era un apassionat de la cobla. I aleshores va muntar ell, allà mateix, en el col·legi, va muntar una escola de cobla, on que hi venien professors de tenora, de tible, de fiscorn i de flabiol. I aleshores jo tenia ganes de tocar el tible. Però el tible era un instrument molt car, que a casa meva no ens el podíem permetre, i aleshores ell mateix, el germà aquest, que es deia Solsona, precisament, germà Solsona, Li fem un homenatge, que estem aquí a Solsona. M'ha dit, doncs no et preocupis, perquè mira, tenim un flabiol. Me'l va deixar i vaig aprendre a tocar el flabiol allà mateix amb un professor que venia. I va ser ell qui em va ensenyar, no només a tocar el flabiol, sinó que em va ensenyar solfeig, també. És a dir, que no vaig anar al conservatori, però des d'aquella escola vaig aprendre les dues coses, l'instrument i el llenguatge musical, també. I després l'harmonia la vaig aprendre a una acadèmia privada pel meu compte.
1: Bueno, llavors, no, jo em referia a l'academicisme en el sentit de més de conservatori, pla d'estudis i...
2: No hi he passat.
1: Més industrial, ha sigut més aprenentatge de mestratges, diguem, no?
2: No hi he passat i... No és que em penedeixi de no haver passat, però és que tampoc les circumstàncies m'ho van portar cap aquí.
1: I creus que això es nota quan un músic, quan ha passat per un conservatori gran amb un pla d'estudis molt establert i molt rodat?
2: Sí que es nota.
1: I quan en canvi ve doncs, profe de maristes o un mestre de... I crec que es nota bastant això en la forma de tocar.
2: Es nota, i jo penso que una mica la firma pròpia te la crees tu. Sortint d'una acadèmia, una mica s'usa una firma de l'acadèmia, no teva. Clar. Que aquest és el problema que veig jo ara amb molts estudiants i músics que surten ara d'acadèmies. No?
1: És com més industrial, no? En canvi,
2: segurament.
1: L'altra via és més, sembla més artesana, o no sé, més...
2: És potser el teu programari és una mica més acurat, si tu vols, o els coneixements, poder, però jo penso que està bé que hi hagi el doble component, que t'has de formar, evidentment, però també està bé que tinguis un camí propi, penso. I això se'n diu ser autodidacta, una mica.
1: Clar. Amb 25 anys, doncs, decideixes dedicar tot el teu esforç a la música i aquest ofici complicat i difícil en aquest país, almenys. Així que anem a veure com et va anar en la següent secció, que es diu Bèstia de càrrega.
0: Bèstia de càrrega.
1: En aquesta part de la conversa parlarem del preu a pagar i dels beneficis també a cobrar en això de dedicar-se a l'ofici de músic amb el Marc Ege, amb qui estem xerrant avui. Descobreixes la viola de roda amb 22 anys, vens de tocar el flabiol. Què et va fer descobrir aquest instrument i per què li has acabat dedicant bona part de la teva vida professional? Com va ser el fletxasso aquest?
2: El fletxasso va ser perquè allà a la facultat anàvem junts en Jordi Vallverdú, alias Xufo, un gran amic d'infància, que a més va revolucionar el sac de gemecs a Catalunya. Val? Ara ell és professor de filosofia a la Universitat Autònoma de Bellaterra. Val? I és un investigador reputat sobre robòtica i intel·ligència artificial. Érem amics d'infància, però no amics allò que ens congeniàvem molt, Ens coneixíem de la primària, però vam ser força amics a partir de que ens vam trobar allà a la facultat a fer filosofia tots dos. Bé, ell, com et dic, toca el sac de gemecs, el va descobrir aleshores i m'ha dit, tinc ganes de muntar una cobla de tres quartans. I jo li vaig dir, què carai és això, una cobla de tres quartans? Doncs mira, una cobla de tres quartans és una formació antiga, ancestral, catalana, que consta de quatre instruments i tres músics, per això tres quartans. Val? Dos instruments que els toca un músic, flabiol i tambor, després l'altre toca un sac de gemecs i l'altre una tarota. I a mi em va començar a interessar, com que jo tocava el flabiol, feia anys que no el tocava, però vaig reprendre'l molt intensivament, a més, me'n recordo que gairebé obsessiu, i vam fundar una cobla de tres quartans que ens dèiem els músics de Safeu. Aquesta va ser la meva primera formació seriosa després d'intents amb múltiples grups de rock, que tocava guitarra elèctrica, jo, i baix, també. Bueno, i aleshores, a partir d'allà, vam començar a entrar en el món de la música tradicional, i aleshores ell, un dia, m'ha dit, diu, escolta, hi ha un instrument que es diu viola de roda, que la toca un d'aquest món, de la música tradicional, i és una meravella d'instrument, m'ha dit, tal. Bueno, i aleshores, un dia la vaig veure i vaig dir, efectivament, és una meravella d'instrument. Tinc ganes de tocar-la. Tinc ganes d'aprendre a tocar aquest instrument.
1: Però et va entrar més pels ulls o per...
2: Pels ulls. I també pel so, Va crear l'atenció a les dues coses. I el fet de que poguessis portar una melodia amb un ritme, perquè, clar, jo tocava el flabiol i el tambor, també. Total, que aleshores ell, a més, en Jordi Vallverdú, un Xufo, també va passar el primer disc que va fer amb Valentin Clastrier, que després en parlarem, si vols, que es diu, que es deia La Vieille Rue de l'Imaginaire. I entre la meva, el meu impacte visual i sonor de l'instrument i el fet de sentir aquell disc, vaig pensar, jo vull tocar com aquest tio. Vull tocar la viola i com aquest. Val?
1: Perquè pels oients que se situïn, la viola de roda és un instrument que poder té 1000 anys, més o menys, de història, no? Que comença en un ambient més culte, passa després a mans de trobadors, inclús de captaires, he llegit, i de joglars, i torna després també al cap dels segles en un ambient més aristocràtic francès. I després, vull dir, és un instrument que ha passat per tots els periples, que ha anat evolucionant. Mozart ha escrit per viola de roda, Haydn, bueno, el que era abans el, com es deia, l'òrgan...
2: La lira organitzata. A veure, anem a desmuntar un mite, que és un mite dels joglars. Els joglars no tocaven aquest instrument, els trobadors, evidentment, tampoc. De fet, els trobadors no tocaven, eren els joglars qui tocaven, els trobadors escrivien, no? Alguns eren joglars, també, val? Però no, la viola de roda, a veure, va començar sent un instrument litúrgic.
1: I els captaires tampoc.
2: Espera't.
1: Aquí hi ha salsa rossa.
2: Espera't. Era un instrument que es feia servir per interpretar òrganums. De fet, el model que hi ha al Pòrtico de Glòria de Santiago de Compostela, que és del segle XII, és un instrument que el tocaven dos músics, un donava voltes a una maneta i l'altre estirava uns registres. Amb allò permetia fer pedals, bàsicament. I després va anar evolucionant, ja amb les cantigues d'Alfons X, ja el tocava una sola persona, era un instrument quadrat diatònic, i després, durant el Renaixement, es va fer cromàtic, és a dir, com si tinguessin tecles blanques i negres, en el piano.
1: Mm-hmm.
2: I s'hi va inventar la percussió, el cop de percussió. Val? Bé, aleshores, sempre, anem a dir-ho així, sempre és un instrument que l'ha tocat gent pobra, i erràtica, i prostitutes, i... Val? I... Val? Gent pobra, no ha sigut mai un instrument culte. A part dels orígens en la litúrgia i després... aleshores, què va passar? Que va tenir un moment de glòria a finals del barroc, en el rococó, a Versalles. I només a Versalles, a l'aristocràcia se li va donar per tocar instruments rústics. Val? És a dir, la cornamusa i la viola de roda. I és per això que hi ha un moment que va durar molt poc, 50, 60, 70 anys màxim, en què hi va haver compositors que van escriure sonates per viola de roda i altres, i baix continu, i viola de roda i, per exemple, i cornamusa, o dues violes de roda. Hi ha l'anècdota d'en Schedeville, que era un virtuós, que va adaptar les 4 estacions de Vivaldi per viola de roda. Les va rearranjar. Per viola de roda o... la muset de cor, que era la gaita que es tocava, aleshores, la gaita aristocràtica, diguéssim, Per què? Doncs perquè les 4 estacions eren molt famoses i això va ser un motiu per donar prestigi a aquests instruments. Val? Però després ja està.
1: Però llavors, en el període més clàssic, perquè he llegit que Mozart i Haydn també havien fet alguna peça, és perquè era un instrument portable...
2: No, Mozart no. Mozart té alguna coseta per òrgan mecànic, en deia ell, però...
1: No era la viola...
2: Sí, però no...
1: O sigui, com a instrument portable, quan devien viatjar, no era un instrument que s'ajustés a... No. S'assemblés a l'òrgan
2: o... No, perquè a més en l'època Mozart ja, aviam... l'harmonia tenia unes característiques que la viola de roda no les podia... Perquè, clar, la viola de roda té uns bordons. Durant el barroc, aquest període que et dic, del rococó, es tolerava el bordó, val? Però de vegades xocava allà el bordó, però a ells els era igual. Sí que en aquella època, en els aristòcrates els anava bé portar aquests instruments a la campinya per fer un ball, diguéssim, a l'aire lliure. Val? Aleshores, el cas Haydn el tenim amb la lira organitzata, que això va ser un invent també molt curiós, que era una viola de roda orga, que el tocava el rei de Nàpols. No em facis dir Frederic V, podria ser. Bé, el rei de Nàpols en tenia una i llavors va encarregar en Haydn que li escrigués unes peces, uns nocturns per lira organitzata, val? Que són molt bonics, es poden escoltar. Vale? Però aquestes són les els fets històrics en què la viola de roda ha gaudit d'un moment de ser un instrument culte, val?
1: És a dir, que és un instrument popular.
2: És un instrument popular, tocat per gent pobra, i a més és una mica apàtrida, val? Perquè no, sí que hi ha diversos llocs d'Europa on es toca, a Hongria es toca, a Ucraïna es toca, a Galícia, al nord d'Itàlia, al centre de França, però ja està, no? I es toca a molts llocs, ha viatjat molt, perquè ja em diràs tu, des de Galícia fins al nord de França, vull dir que ha fet un camí, el camí de Santiago, probablement, per això hi ha tanta iconografia de l'instrument, val? Però ha sigut erràtic. I no ha sigut mai un instrument culte, allò de, saps? Que ha gaudit d'un prestigi, com podia ser el violí, o el clarinet, o, saps? O la flauta, inclús,
1: I tu has desenvolupat el teu propi mètode i la teva pròpia tècnica amb un llibret que es diu Iniciació a la viola de roda, que es pot consultar a la teva web, per exemple, marquegea.com. En què consisteix? O podries explicar la teva tècnica, en què t'has basat, o com, quina particularitat tens?
2: Mira, tinc un mètode que el va publicar Dinsic, editorial Dinsic, que el vam fer juntament amb en... Bueno, el vaig idear jo, però em va ajudar a materialitzar-lo en Tito Peláez, Arcegal. Què passa? Que en aquella època no existia cap mètode ni a l'estat espanyol, no existia. Eren tots mètodes francesos o anglesos, val? O d'altres llocs, o inclús alemanys. Però a l'estat espanyol no n'hi havia cap. Llavors que vaig pensar de fer-ne un, d'inventar-me jo un mètode d'iniciació en què una mica agafava la tècnica clàssica, la tècnica tradicional de l'instrument, la vaig aplicar allà i vaig posar, sobretot, molta atenció amb el que és la mà esquerra, amb les diverses tonalitats, val? Tocar amb totes les tonalitats possibles, no només amb sol o amb do, val? Sinó tocar amb totes les possibilitats. Així que era un instrument com qualsevol altre, com qualsevol instrument cromàtic, val? Que has de passar per totes les tonalitats. Una mica aquesta era la idea. Després, el que es pot consultar en el web, que aquest és lliure, aquest és una mena de síntesi amb 12 lliçons, val? De una mica tot el que pot fer l'instrument per iniciar-se. I després ja remeto al mètode de Clastrier, que aquest sí que és un mètode ja estratosfèric, de cara al desenvolupament de la percussió d'instrument. Una mica és aquest el concepte. Un va ser fer un mètode que no existia, val? I l'altre ha sigut com una mena de... Fem com un mètode molt comprimit per si tu et vols iniciar en aquest instrument. Només senzilla, val? En què tinguis tot el que tu pots fer d'entrada amb l'instrument i després ja, a partir d'això, passar al nivell de tècnica contemporània de Clastrier. Val?
1: Si haguessis d'escollir, i això és una pregunta una miqueta fora del tema viola de roda, més parlant de Marc Egea, a mi em dóna la sensació que et conec un poquet, però que ets una miqueta Beethoven, en el sentit de...
2: Hòstia.
1: Em refereixo com a tipus de música, intento esbrinar la... O Marc Cabrú. O sigui, veig aquests dos... Però això és una cosa meva, vull dir, és una cosa meva.
2: Marc Cabrú era molt, molt rondinaire,
1: Vas que tu ets rondinaire. Aquí vaig. Però em refereixo a un artista lliure, com el músic alemany, i també geni, també molt fet a la seva, i molt, molt rondinaire, també.
2: Bueno, doncs gràcies, home.
1: I un altre artista, doncs, més, potser podríem dir més mediterrani, en el sentit de Marc Cabrú, també que ve d'un origen humil, trobador. Tu has fet coses, o és un... Aquest, el món dels trobadors, és un món que t'interpel·la, o que ja has fet coses. Amb quin dels dos et quedaries com a... Què creus que et defineix més, que t'hi puguis semblar més?
2: A Beethoven o al Marc Cabrú?
1: Sí, és una...
2: A mi m'agradaria semblar-me, ni que sigui a la sola de la sabata del senyor Beethoven, perquè allò sí que era una cosa, amb paraules majors, allò. Bé, Marc Cabrú sí, per què no? El que passa que, hòstia, Marc Cabrú les va passar canutes, també, pobres. Les va passar canutes. Que no diu que no havia trobat mai cap dona. A veure... Sí que m'agrada la llibertat, creativa, i de no tenir ni clixés, no aferrar-se a clixés. Això és una cosa que no m'agrada gens, ni he procurat sempre fugir-ne, però ben esperitat, dels clixés.
1: Bueno, també tens un to moralista, en el sentit de que darrere de la teva música o de la teva carrera o la teva trajectòria hi ha una moral també d'artista, no?
2: Sí, jo penso que veure un artista de saber expressar primer de tot el seu context i segon el que ell pensa del món, no? És una visió del món, un artista ha de tenir una visió pròpia del món. I aleshores, per fer això, doncs cal atendre les conseqüències. I no hi ha més. Mira el cas Beethoven, per exemple. Beethoven no tenia cap mena d'interès en postrar-se davant de res, val? O sigui, era el que ell considerava, la seva visió, o sigui, la seva crida. Mm-hmm. Val? Que això és una cosa que no es pot expressar en paraules, és una cosa que es té, és com una mena d'intuïció, un camí a seguir, i ja està. I a vegades, parlant de Beethoven, que m'agrada molt a mi, Beethoven, a veure, era un personatge complex, molt complex, com a persona, a més, inclús té episodis de la vida que són moralment molt dubtables, dubtosos, val? Mm-hmm. Però la seva música, mira que respira llibertat. La seva música respira llibertat. I una mica es tracta d'això, no? Al final el teu resultat ha de ser aquest.
1: I amb el Pont d'Arcalís, com va ser? Com vas acabar allà i què recordes d'aquells anys? Perquè realment vau fer molta feina, és un dels grups històrics, diguem, de la música tradicional.
2: Mira, l'origen va ser que estava jo a l'últim any de beca a la facultat i estava en aquell punt de decidir què faig, si música o em dedico a l'acadèmia, a la filosofia. I només va ser que en Jordi Fàbregas em telefonés un dia per veure si jo volia entrar a formar part del Pont d'Arcalís. Evidentment vaig dir que sí, i la filosofia es va acabar allà. La tesi va quedar a mitges, vaig publicar articles, això sí, però allà va ser quan el meu guard va dir cap a la música.
1: Però ells ja havien arrencat, o estan arrencats, o sigui...
2: Ells ja portaven,
1: ells ja portaven anys.
2: Portaven un disc fet i portaven alguns anys.
1: Que aquí és un de comarques.
2: No gaires anys.
1: Aquí és un de comarques, també hi ha un capítol amb Artur Blasco, que és un dels fundadors, no?
2: I què va representar per mi el Pont d'Arcalís? El primer any del Pont d'Arcalís va ser fer com fer la mili. Val? Perquè llavors te n'adones el que és anar amunt i avall, perquè era un any que... Eren uns anys que encara hi havia molta feina, que els grups feien moltes actuacions al llarg de l'any. I era el cas del Pont d'Arcalís en aquell temps, que estem parlant del 2002-2003. I aleshores allà vaig aprendre. Però aprendre el que és no només a ser un músic que avui ha d'estar aquí i l'endemà d'estar a l'altra punta del país, diguéssim, sinó a nivell humà, i a nivell del que és la profunditat del que representa la música d'un indret concret, en aquest cas dels Pirineus. Val? Aprendre tot això per mi és un tresor. Aquest va ser el meu aprenentatge, de fet. El Pont d'Arcalís va ser el meu autèntic aprenentatge, va ser en allà amb l'Artur Blasco i amb els altres companys, òbviament, en Jordi, en Quim, en Tito...
1: I a nivell humà, que et refereixes a el que és anar de gira, el treball en equip o...
2: El treball en equip, òbviament... Mm-hmm. El fet que aquella gent portaven molts anys de mili, molts anys a la carretera, molts anys als escenaris, que eren gent que hòstia, una mica havien inventat el panorama aquest de la música tradicional aquí, i que per mi eren mestres, val? Eren mestres. I llavors jo era allà el jovenet, envoltat d'aquella gent, i amb l'Artur Blasco, ja m'explicaràs tu. I, saps? És així... Aviam, aleshores és quan aprens fent, aprens estant en un projecte així.
1: I en els darrers anys actuals de la teva vida, a part de música, has fet de jardiner, sí. I actualment fas de professor de filosofia en un institut. Quin és l'horitzó de Marc Egea? Què creus que hi ha més endavant?
2: Doncs mira, hi ha un nou ser. Hi ha un nou ser, perquè de fet és el que som, no? Som un continu nou ser, els éssers humans. Què passarà amb la música? De moment, ara mateix, jo crec que ja he tancat una etapa. Crec que he dit molt i no sé si puc arribar a dir més a nivell creatiu,
1: Bueno, has publicat molt, això n'ha de dir que...
2: Sí, déu-n'hi-do. Però ara mateix vull estar un temps... no diré inactiu, però sí sense haver d'estar rumiant què he de fer pel pròxim disc, val? Perquè he tornat a agafar com un impuls cap a la filosofia i m'està agradant molt perquè la filosofia també és creativa i per mi això és important, val? Dedicar-se a alguna disciplina creativa. Per tant, ara estic més en aquest període, un període de descans, una mica de guarec, si vols, eh?
1: Anem a parlar, doncs, del teu país, anem a parlar de Sant Pol, de Sant Iscle, del Maresme, amb aquesta següent part de la conversa amb Marc Egea, que es diu Terra de Marc.

0: Terra de marca.
1: Bé, tu ets nascut a Barcelona. Uh-huh. A quin barri o on vas néixer de Barcelona?
2: Vaig néixer a la clínica aquesta, la Santa Madrona, que no existeix, això al carrer Aragó.
1: Però, o sigui, ets nascut burocràticament a Barcelona.
2: Sí, sí, sí.
1: Però no és on vas fer els teus primers passos.
2: Em vaig criar a Badalona, en el centre de Badalona. Per tant, jo considero que en aquesta zona de Badalona, justament justa abans de la desembocadura del Besòs, ja és la Maresma. Jo li dic la Maresma, com l'amiga poetessa que s'ha mort no fa gaire, la Teresa Bertran d'Arenys, que li deia la Maresma, també. M'agrada dir-li la Maresma. Llavors jo em considero maresmenc, no badaloní ni barceloní, ni tampoc santpolenc, em considero maresmenc, i a mesura que van passant els anys m'he anat reduint el territori i ara em considero vallaltenc. Mm-hmm. Vallaltenc, la Vallalt, de la Vallalta.
1: Però a Sant Pol i a Sant Iscle hi vas a parar per amor.
2: A Sant Pol hi vaig a parar perquè, per amor, efectivament, i a Sant Iscle també, d'alguna manera. Però a Sant Pol, doncs, vaig passar els moments més meravellosos de la meva vida, per dir-ho així, a Sant Pol de Mar.
1: Sant Pol de Mar.
2: En aquella època tenia un peu a Sant Pol de Mar i un altre al Pirineu, perquè estava en el Pont d'Arcalís, i per tant eren dos llocs geogràfics on m'hi sentia acollit, en els dos llocs, no? Mm-hmm. I a nivell de tot, a nivell de terra, a nivell d'aigua, i a nivell de paisatge, a nivell allò translúcid, paisatge translúcid. Un de mar i l'altre de muntanya. Però tu ho has dit al principi, la muntanya una mica t'enclota, no?
1: Sí.
2: Però l'Artur deia una cosa, l'Artur Blasco deia, la gent de muntanya té una mirada enllà, perquè pot veure tots aquests esfumatos, aquesta...
1: Bueno, una part imaginativa, no?
2: Sí. I en canvi, l'horitzó del mar et permet un altre tipus de... Tu ho has dit molt bé, aquell com una sensació infinit, no? Mm. Aleshores, després vaig pujar una mica més amunt, parlo de la Vallalta,
1: Sí.
2: Seguint de Sant Pol, comença la Vallalta, passa per Sant Cebrià...
1: Estàs definint el teu país. Sí, la teva polis grega, diguem. Sí. Seria Sant Pol fins a la Vallalta.
2: Fins a Sant Iscle, que és on és el promontori de la Vallalta. Mm-hmm. Després, que és terra de maduixes, aquella. Terra de molt bones maduixes, a més a més. Va, la Vallalta arrenca Sant Pol, puja per Sant Cebrià de Vallalta i continua per Sant Iscle Vallalta, que és el lloc més alt, que és allà on hi estic ara, val? A la porta del Montnegre, que això és important. Tens el Montnegre davant com una mena de... Com dir-ho? No d'horitzó, perquè no ho és, perquè ja tens el mar com a horitzó, però sí de presència, no? Mm-hmm. Una presència com sagrada, que la tens allà, telúrica. I llavors de Sant Iscle baixes cap a Arenys amunt i després cap a Arenys a mar. I pots tornar a donar la volta, és com un cercle. Val? Claro. Això t'ho dic perquè hi tinc relació amb els dos pobles que estan encerclant, diguéssim, Sant Iscle, que són Arenys a mar, val? On tinc una altra banda i també treballo a l'escola de música d'allà, i Sant Pol. O sigui que una mica aquest és el territori, mm-hmm, que m'estimo i entre mi sento ara mateix vinculat, i vinclat, les dues coses.
1: Bé, anem a tocar junts aquí a l'Estudi Jazz amb Marc Egea. Passarem a la sala de concerts i tocarem aquesta sardana curta de Sant Pol de Mar. Per cert, no hem tocat la viola de la roda. No, podries fer una petita mostra de com sona aquest instrument del
2: sí,
1: que
2: sí, sí,
1: hem parlat, perquè no ho hem... Tenim la viola de la roda aquí.
2: Que tocar amb tu amb un piano blanc és tot un honor.
1: És un xoc estètic, una viola de roda i un piano blanc, però pitjors coses hem fet en Swing de Comarques, el podcast.
2: I tant, d'això es tracta.
1: Sí, ara mateix el Marc Egea té la viola de roda a les mans.
2: Això és millor veure que no sentir-ho, però perquè ens fem una idea, hem de dir que hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda. Es diu viola de roda perquè la roda fa sonar les cordes, com si fos l'arquet d'un violí. Mm. És un instrument de corda fregada. Molta gent es pensa que és d'aire. No és d'aire. És corda fregada, val? Com un arquet, com un violí, un cello, una viola, un contrabaix. Llavors, si jo passo la roda per la corda, doncs què passa que sona? Val? Llavors hi ha tres tipus de cordes que estan en contacte amb la roda, que són els bordons. Aquí tenim un bordó de do. Després hi ha un altre que es diu la trompeta, que és el que fa la percussió. I la melodia, que la toco mitjançant un teclat que tinc aquí. Aquest teclat el que fa és... Cada tecla toca... És una tangent que toca les tecles i fa notes diferents, una escala cromàtica.
1: Perquè quantes octaves tindria? O...
2: Dues i mitja. Octaves. Aquesta dues i mitja és una viola de tenor. I després hi ha unes cordes, que se'n diuen les simpàtiques, que aquestes no estan en contacte amb les rodes, sonen per simpatia, val? Com tenien els violins abans, el violino d'amore, que tenia cordes simpàtiques, no? Que les van treure, però... Aquí queda una cua, aquesta cua...
1: I això li dona la caixa de ressonància?
2: Això li dona la corda simpàtica.
1: Ah, vale. Sí, clar.
2: Està afinada amb sol, en aquest cas en tinc aquí una afinada amb sol, aquesta corda és amb sol... sona, re, també, també, ho veus? Sona la simpatia, no? Com diu? No sé, vols que toqui algo?
1: Sí, algo...
2: Algo
1: sí.
2: Breu, mira, ara li farem un homenatge a en Patrick. En Patrick és un alumne molt especial que tinc, que és un senyor de Bèlgica, que té 80 llargs, 80 i pico d'anys, i que sempre que ens trobem, doncs, bueno, toquem una mica junts, i després ens fotem una bona birra belga, Patrick Jacques. Ell té una casa a Gósol, amb la nenera i la seva dona, i de tant en tant ens trobem, i és una persona formidable que m'estimo molt, i llavors va escriure aquesta cançó que es diu Carrousel avec limonaire imaginaire, És breu i la tocaré per vosaltres, no?

0: Bravo. Bueno, tornem a la Terra amb una sardana curta de Sant Pol de Mar que interpretarem ara aquí a l'estudi amb el Flaviol, Marc Egea i jo, Eduard Gené, al piano. Què em pots dir d'aquesta peça? És molt senzilleta i molt maca. Vull dir, és una cançó...
1: Doncs mira, tan senzill com que un dia anava a comprar el pa a Can Grimal, que és un forn de pa de Sant Pol, i em va venir al cap aquesta melodia i vaig pensar, mira que bé, i la vaig escriure, i ja està.
0: Bueno, és quan surten les millors cançons, a vegades, les millors idees. Bueno, moltes gràcies, Marc, per aquesta conversa tan il·lustrativa.
1: Ha estat un plaer, per part meva també, estar aquí amb tu.
0: Això és tot, a Swing de Comarques, així que anem a fer música plegats en directe a l'estudi i fins la pròxima.
2: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

L'Hora del Podcast. De 6 a 7, L'Hora del Podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Les pantalles i les xarxes socials en la salut mental dels joves.
3: L'increment dels problemes de salut mentals en la població jove i adolescent té una relació molt directa amb l'accés de consum de pantalles digitals i d'interacció amb les xarxes socials. Un 2% dels joves de 15 a 19 anys han pres en algun moment medicaments per dormir o per reduir l'ansietat. Un percentatge que pot semblar baix, però que està en augment i que es vincula, en bona part, a un ús excessiu de les pantalles i a un abús de la interacció amb les xarxes socials. Uns comportaments que arriben a ser addictius i que acaben en consultes al metge per problemes de salut mental.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg comunitari de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: És un problema, sí. De fet, hi ha dades molt que ens espanten. Vull dir, als Estats Units, que són, no?, moltes vegades constantment amb estadístiques, queda molt clar, per exemple, el tema del suïcidi i de la depressió infantojuvenil, que arrel de l'aparició de les xarxes socials, estem parlant 2018-2019, s'ha incrementat a prop d'un 150%. Les xarxes socials sí que genera situacions d'aïllament, de realitats paral·leles, i sobretot és un entorn en la que hi ha una qüestió de valors que darrere hi ha molts interessos, ja ho sabem tots, no? Mercantilistes, no? Que impulsa el consum, una imatge del benestar que no és real per res, i sobretot treballa molt el tema, no?, de comparar-se, el que jo tinc i el que jo no tinc, i el que té més i el que no en té. I evidentment això és una font, però de nucli de sofriment humà.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
8: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva. Amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in medias res i uns personatges

0: Penseu ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella, aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida, de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.

0: diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i, si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure. Per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.
1: L'hora del podcast.

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia al matí a la sardana i a la música per a Copla. Us el presenta en Pere Païssa. Avui comencem amb unes gravacions que tenen ja fa molts anys i la qualitat de les sardanes que podrem escoltar potser no és la millor, però són sardanes que crec que també val la pena escoltar. La primera es diu...

tenora canta i plora, i la segona, que escoltarem, es diu Platejada. És d'un compositor que va néixer i viure a la Catalunya Nord i que es deia Joan Moratà. I les escoltarem amb la cobla Barcelona.

Avui hem començat escoltant una gravació molt antiga feta per la Cobla Barcelona. Hem escoltat La tenora canta i plora i Platejada, sardanes de Joan Moratà. Bé, i ara escoltarem una altra sardana d'aquest compositor, que es diu Mas Pi de Costrú. I després d'Àngel Blanc i Reinal escoltem Fadrina Bonica.

Bé, i continuarem recordant sardanes que tenen molts anys de gravació, però que també són interessants d'escoltar. Ara, fa un moment, hem pogut sentir Mas Pi de Costrous, de Joan Morata, i Fadrina Bonica, d'Àngel Blanc i Reinal. Bé, continuarem amb la Cobla Barcelona, amb dues sardanes més de Joan Moratà. La primera es diu Record de Joventut, i després La Festa d'Aragó.

Hem escoltat de Joan Monatà les sardanes Record de Joventut i la Festa d'Aragó amb la Cobla Barcelona. Bé, i ara escoltarem unes sardanes cantades pel grup de Vareres, Els Pescadors de l'Escala, també amb una gravació molt antiga. La primera sardana que escoltarem es diu Bucòlica, i després la cançó dels pastors del mestre Joan Voltes. Escoltem, doncs, ara Els Pescadors de l'Escala.

de pastors i de boers que baixen de la muntanya. Ai, la, la, la sol ja surt, ja surt, lo cel rugent, rugent.

Bé, hem pogut escoltar Els pescadors de l'Escala amb tres sardanes cantades. Bucòlica era la primera, després La cançó dels pastors, de Joan Voltes, i Les fires de Santa Creu, d'Albert Cotó. I ara una petita pausa per continuar de seguida amb sardanes ja amb gravacions fetes en compact disc i doncs amb millor qualitat de les que hem pogut escoltar fins ara. Seguidament, escoltem Damunt la roca i després Amb tot el cor, sardanes de Pere Fontàs amb la copla Salvatana.

Acabem d'escoltar dues sardanes interpretades per la Cobla Salvatana i del mestre Pere Fontàs. La primera es deia Amb tot el cor i després Pels meus nets. Bé, continuem aquesta segona part del programa d'avui dedicant-te'l a aquest excel·lent compositor Pere Fontàs i amb la Cobla Salvatana. Ara escoltem Cors joiosos i després una sardana obligada de tenora que es diu Paquita.

Hem pogut escoltar aquestes dues sardanes del mestre Pere Fontàs amb la Cobla Salvatana. La primera que hem escoltat abans es deia Cors Joiosos, i aquesta segona, Una obligada de tenora, siguent el primer tenor de la Salvatana, en aquest cas en Josep Ferràs, i amb la seva sardana força coneguda, Paquita. Bé, i amigues, amics, i així ja anem acabant el programa d'avui, i escoltarem dues sardanes més de Pere Fontàs amb la Cobla Salvatana. Es diuen Amunt i Endavant, i la segona, Noces de Diamant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment, amb només una avaria d'un camió a l'AP7 a Vilaseca que deixa un carril tallat direcció Tarragona. A banda, també afectacions per obres, encara la B20 a Barcelona sentit Nus de Llobregat. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també en altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també fins i tot alguna llàgrima. A banda, científics i experts internacionals també han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps. La jornada ha transcorregut amb pocs incidents destacables, això sí, el SEM ha atès 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància i el 112 també ha rebut 81 trucades. A banda, també un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans justament de l'eclipsi. Segons els efectius del SEM, podria haver patit un cop de calor que hauria desencadenat la parada cardíaca. Malgrat els intents de reanimació, no se li va poder de fer res per salvar-li la vida. A banda, també, a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a la mobilitat, durant l'eclipsi, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. De la seva banda, l'R15, també, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, ha registrat també 1.600 validacions d'anada i tornada lluny de les 1.000 diàries. I en plana política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. L'accident es va produir poc abans de 11:45 de la nit i per causes que encara s'investiguen, el turisme i la motocicleta van topar i el cotxe es va incendiar, tot i que el foc es va apagar abans de l'arribada dels bombers.
0: Notícies en xarxa.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Gràcies. De nou, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me un cop més amb tots vosaltres, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests pocs minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals, no gens actuals, i que en l'edició d'avui està dedicat a Itàlia. Un país que podria ser definit per la seva rica herència cultural i històrica, llar de nombrosos llocs declarats Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, com el Coliseu de Roma, el Vaticà, Pompeia i el Centre Històric de Florència. A més, és el bressol del Renaixement, amb figures com Leonardo da Vinci, Michelangelo i Botticelli. D'altra banda, la cuina italiana és reconeguda mundialment amb plats icònics com la pizza, la pasta, el risotto i el gelato, amb especialitats i tradicions culinàries a cada regió. En l'aspecte de la literatura, Itàlia ha proporcionat alguns dels escriptors més influents de la història, com Dante Alighieri, autor de la Divina Comèdia. Pel que fa a la geografia, des dels Alps del nord fins a les platges mediterrànies al sud, passant per les verdes valls de la Toscana i les muntanyes dels Apenins, Itàlia ofereix una gran varietat de paisatges meravellosos. I finalment, la cultura italiana valora la família, la bona cuina i l'art de viure bé, amb una forta tradició de festivitats locals i religioses. Tots aquests elements combinats fan, en definitiva, d'Itàlia un país únic i fascinant, amb una identitat cultural profundament arrelada en la seva història i tradicions. I entrant en l'aspecte musical, que és el que, en definitiva, el que ara ens interessa, comencem l'espai d'avui escoltant Renato Carosone, que ens interpreta una de les cançons emblemàtiques del seu repertori, la titulada Mambo Italiano, un tema aquest compost l'any 1945 pel músic nord-americà Bob Merrill, que en el seu dia va popularitzar la cantant estadounidenca Rosemary Clooney.
1: Que avuta, avuta, avuta, que ara, tarà, tarà, escoltant-me això passat, si me n'ava la baix.

Itàlia, també coneguda com el bel paese, que significa país bonic, o la bota, és un dels països més populars del món. Rep milions de turistes cada any per gaudir de tots els seus atractius, que no són pocs. I entre aquests no podem oblidar Venècia, una ciutat que té més de 150 canals i uns 400 ponts que connecten les seves 118 illes. No hi ha cotxes ni carreteres. Els desplaçaments es fan amb vaixells, els vaporetti, que són autobusos aquàtics, o góndoles. D'altra banda, és destacable el fet que els seus edificis no estan construïts directament sobre terra ferma, sinó sobre pilars de fusta clavats al fons de la llacuna. Fustes aquestes que s'han mantingut intactes durant segles gràcies a l'aigua salada que impedeix la descomposició. I, finalment, no es pot oblidar que a Venècia es va obrir el primer casino oficial del món, situat en un majestuós palau al Gran Canal, i que encara està en funcionament. I en l'aspecte musical, com no recordar aquell cèlebre èxit de l'enyorat Charles Aznavour titulat Que c'est triste Venise, que ara podem escoltar en la versió espanyola que l'home va enregistrar l'any 1971.

curiositats sobre Itàlia. Heu de saber que la pizza més senzilla i famosa, la margarita, només té 3 ingredients: tomàquet, mozzarella i alfàbrega, que es corresponen amb els colors de la bandera italiana. En aquest país es troben els únics volcans actius d'Europa: l'Etna i l'Estramboli a Sicília i el Vesuvi a la Campània. La universitat més antiga d'Europa es troba a Itàlia, concretament a Bolonya, i va ser fundada l'any 1088. Tot i que l'idioma oficial és l'italià, cada regió té el seu propi dialecte. Ah, i a l'Alguer, al nord de l'illa de Sardenya, es parla una variant del català pel fet que el segle XIV va caure en mans catalanes. El Vaticà és l'estat més petit del món i el seu idioma oficial és el llatí, que qui més qui menys va estudiar el batxillerat tot repetint allò de que no serveix per res, cosa que, us asseguro, és mentida podrida. Va, tornem a la música per escoltar Salvatore Cotugno, conegut amb el diminutiu de Toto Cotugno, que ens interpreta l'Italiano, un tema amb el que va participar al Festival de Sanremo de l'any 1983 i amb el que va assolir un discret cinquè lloc.

És un fet contrastat que els italians parlen amb les mans, perquè gesticulen molt, fins al punt que es diu que la millor manera de que un italià calli consisteix a lligar-li les mans. D'altra banda, Itàlia és un dels líders mundials de l'alta moda. Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana, Versace, Prada, Armani, Cavalli i molts altres, sent Milà la capital de la moda. I, tornant de nou a la música, us convido a escoltar tot seguit Elsa Maset, artísticament coneguda com Cocchi Masetti, que ens interpreta Tango Italiano, un tema compost l'any 1962 per Walter Malgoni amb lletra de Bruno Palessi i Luciano Beretta.

Itàlia és igualment coneguda per la qualitat de les seves actuacions esportives i de luxe. Marques com Ferrari, Lamborghini o Maserati porten l'orgull italià arreu del món. I d'altra banda, Itàlia és el país europeu que més terratrèmols pateix. El més devastador va ser el de Messina i Reggio Calabria del 1906, que va causar la mort a unes 100.000 persones. I que, a més de Sicília i Sardenya, té moltes més illes. En total, n'hi ha unes 800, encara que només el 10% estan habitades. I cal tenir present igualment que, segons la UNESCO, és el país que disposa de més llocs patrimoni de la humanitat. I toca ara escoltar, amb el respecte degut, l'himne d'Itàlia, conegut com Inno di Mameli, que, segons que he llegit, ha de cantar-se com segueix. Primer, cal posar-se dempeus, només se senten les primeres notes. A continuació, s'ha de posar la mà dreta sobre el cor. Tot seguit, cal posar cara seriosa i una mica de nuig per acabar cantant-lo a ple pulmó. Tot i que ara escoltarem només la versió instrumental, que és un xic més curteta.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: Com tothom sap, la capital d'Itàlia és Roma, on podem trobar el Coliseu que, a l'època de l'Imperi Romà, comptava amb un sistema d'ascensors i trampilles subterrànies per fer aparèixer animals i gladiadors de manera espectacular a l'arena. Els mecanismes que feien servir politges i contrapesos eren operats, no cal dir-ho, per esclaus. D'altra banda, Roma té més fonts que qualsevol altra ciutat del món. Concretament, té més de 1.500 fonts públiques i moltes d'elles proporcionen aigua potable gratuïta des de fa segles. I ara és Nat King Cole qui ens interpreta justament el tema Arrivederci Roma, una cançó italiana de l'any 1955, molt coneguda internacionalment, amb música de Renato Rascel i lletra de Pietro Gallinei i Sandro Giovannini, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula del mateix títol.

que Itàlia és un país relativament petit, hi ha italians per tot arreu del món. El motiu? La immigració. Actualment hi ha més descendents italians, especialment a les Amèriques, que a Itàlia. Els cognoms més comuns dels italians són Rossi, Ferrari, Russo i Bianchi. I els noms dels darrers anys són Francesco, Alessandro, Leonardo i Lorenzo, pels que fa als nois, i Sofia, Aurora, Giulia i Emma per a les noies. I si fa una estoneta hem escoltat en Charles Aznavour interpretant Venècia sin ti, em plau ara insistir sobre aquesta ciutat atrapeïda de turistes posant un tema que Los Hombres G van popularitzar l'any 1985 i que és la segona cançó del primer senzill oficialment gravat per aquest grup, el nom del qual és Milagro en el Congo.

les tradicions més típiques de Roma és llançar una moneda a la fontana de Trevi per assegurar-se de tornar a la ciutat eterna. He llegit que, diàriament, es llencen a la font uns 3.000 euros en monedes que es recullen i es donen a Càritas. I, tot parlant d'aquesta popular font, us proposo gaudir de la veu inconfusible de Frank Sinatra, que ens interpreta Three Coins in the Fountain, que aquí es va conèixer com Tres Monedes en la Fuente. Una cançó escrita per Jules Stein, amb lletra de Sammy Kahn, per a la pel·lícula del mateix títol i que va rebre el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original el 1955, tot i que va ser gravada per primera vegada per l'esmentat Frank Sinatra el 1954.

Nàpols, que és la capital de la regió de la Campània, és la ciutat més poblada del sud d'Itàlia i la que té més densitat de població del país. D'altra banda, és considerada la ciutat on va néixer la pizza Margherita el 1889, creada en honor a la reina Margherita de Savoia, usant, com ja he dit abans, els colors de la bandera italiana: tomàquet, vermell, mozzarella, blanc, i alfàbrega, verd. I tot parlant d'aquesta interessant ciutat, que es troba a només 9 quilòmetres del volcà Vesuvi, famós per haver destruït Pompeia i Herculà el 79 després de Crist, us proposo escoltar Tarantella Napolitana, un tema compost per Luigi Ricci l'any 1852.

Els italians són molt cafeters. He llegit que cada any consumeixen gairebé 4 quilos de cafè per barba. Bé, entenent per barba no només els que s'afaiten, sinó totes les persones. I si us agrada el bon vi, a Itàlia estareu encantats, ja que és un dels països amb més tradició enològica del món. Dit això, un italià il·lustre va ser el compositor Giuseppe Verdi, autor d'òperes ben conegudes com ara Rigoletto, La Traviata, Aida o, als efectes del nostre espai d'avui, Nabucco, amb llibret de Temístocle Solera, basada en l'Antic Testament i l'obra Nabucodonosor, que es va estrenar el 9 de març del 1842 a la Scala de Milà. D'aquesta òpera em pot posar tot seguit el tema Va Pensiero, de l'acte tercer, a càrrec de l'Orquestra de l'Òpera de Berlín.

diferència d'altres països, el 13 no és el número de la mala sort. A Itàlia és el 17. Una altra superstició italiana té lloc durant el sopar de la nit de Cap d'Any. Mai falten les llenties, ja que se suposa que porten sort i diners per a l'any que comença a treure el cap. Ah, i recordeu que a Itàlia es besa a mans la galta esquerra i després la dreta. A continuació us convido a escoltar Bella Ciao, una cançó partisana emprada durant la Segona Guerra Mundial amb uns orígens incerts, ja que la música sembla venir d'una cançó folk, però l'autor de la lletra és desconegut. La seva tornada, Bella Ciao, literalment Adéu bonica, juntament amb la temàtica, va pensar en una cançó de comiat. Es la interpreta la banda Bassotti, un grup d'escà italià que es va formar en uns tallers de la zona perifèrica de Roma l'any 1987.

Una de les curiositats d'Itàlia és que als carrers de cada ciutat es veuen molts cotxes smart. Això és perquè el trànsit és notòriament caòtic i aquest cotxet és la millor manera de conduir pels carrers i trobar aparcament, és clar. I una altra cosa que mai falta als carrers, especialment a ciutats petites i mitjanes, són les bicicletes. Hi ha literalment milers i milers, i les usen tant estudiants que van a la facultat com velletes que surten al mercat a fer la compra. I ja per cloure el programa ho farem amb el tema musical que Stelvio Cipriani va compondre per a la pel·lícula de l'any 1970 Anonimo Veneziano. I amb aquesta obra musical que ens interpreta l'orquestra de Henry Salomon m'acomiado de tots vosaltres, aprofitant la vinentesa, per convocar-vos per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons de Marisol, tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres, amb només una avaria d'un camió a la peça de Vilaseca, que deixa un carrer tallat i també a la mateixa via, però en aquest cas a Tarragona hi ha un carrer tallat també per la retirada d'un vehicle. A banda, també continuen les afectacions per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit de Montmell, Marmella. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i també al Camp de Tarragona. Els assistents s'han concentrat en espais habilitats, platges, turons i també altres punts amb bona visibilitat per viure un moment que ha deixat crits, aplaudiments i també algun plor. A més, també els científics i experts internacionals han aprofitat el fenomen per fer estudis sobre l'atmosfera, la meteorologia i també altres camps de la ciència. Pel que fa a les emergències, el SEMA té 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut també 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, un veí del Corretja, el Segrià, de 57 anys, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius. I a Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I pel que fa a l'afectació en la mobilitat, la línia R16, que connecta Barcelona amb estacions com Torredembarra, Altafulla, Tarragona o Amposta, ha doblat aquest dimecres l'ocupació mitjana, passant de les 1.800 validacions diàries a les 3.600. També l'R15, que connecta en aquest cas Barcelona amb Vilaseca, Reus, Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre, també ha registrat 1.600 validacions d'anada i tornada, que suposen un increment del 60% respecte a les diàries de mitjana. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vam tenir més d'una emoció, eh? Com deien els Black Eyed Peas, I got a feeling. Tinc la sensació, tinc l'emoció, això és el que ens passava ahir la nit. De fet, des del matí teníem una sensació al cos, un formigueig que ens deia que aquella nit seria especial. Doncs jo crec que per molta gent ho va ser. Per molta gent ho va ser, diria que sí. Però, bé, Catalunya és molt gran, des d'aquí es va veure en moltes poblacions i ens agradaria avui, sobretot, que ens féssiu arribar el vostre feeling, les vostres sensacions del que va ser l'eclipsi total d'ahir la nit. Val a dir que per tots aquells que ja comenceu a ser haters de l'eclipsi, que jo sé que ja n'hi havia abans, però ara n'hi deu haver més, perquè és com que n'hem parlat i reparlat i hem menjat eclipsi molt de temps, està molt bé, hem après un munt de coses, però avui, a l'Obert per Vacances, a partir, jo que diria que de 9:45, tanquem tema eclipsi. I ja, d'acord? Vinga, però encara deixeu-nos una mica allargar les sensacions que vam tenir ahir i sobretot explicar-ho, posar-ho en comú, a veure com es va veure de nord a sud, des d'oest de Catalunya. Vinga. Com ho farem, això? Aina Barbany, Cardedeu, bon dia. Hola, hola, com ho farem, això de recollir les sensacions de l'eclipsi? Aina, què creus?
1: Doncs mira, de moment ja tenim algunes que sí? ens han arribat. Sí,
0: sí, sí. O sigui, la gent no es podria esperar a explicar.
1: No, les podem escoltar ara, si voleu.
0: Vinga.
1: I res, al llarg del matí, fins l'hora que has dit, doncs ens ho podeu fer arribar també i ho posarem en el programa.
0: Va, què expliquen? Què explica la gent mira. De les sensacions d'ahir?
1: Aquest és el cas de la Mercè de Mataró.
2: Espectacular. No hi ha paraules per descriure aquest moment. La veritat, màgic. Això s'ha de veure. I la veritat que molt contents tota la colla. Ens hem esgarrifat. Ens han donat... La impressió és que estava en la pell de gallina, de l'emoció. I genial. O sigui, venim des de Mataró, hem passat el dia aquí a tota Gambarra. Preciós del lloc i clar, pujar aquí amb tota aquesta sentada i sentint el mateix to, tothom aquest moment és magnífic.
1: És que va ser molt xulo.
0: Clar, sí, és sí, que, sí. A veure, això que diu la Mercè és veritat, hi va haver gent que es notava que havien acampat ja, que havien vingut no sí. sé si de lluny o de prop, però jo hi vaig anar prou aviat en una de les zones aquí a la Marina Portàrraco que estava habilitada i veies que ja hi havia doncs, gent fent el pícnic, que ja havien sí. sopat, jugant a cartes, vull dir, un desplegament
1: estaven,
0: important.
1: Sí, sí, estaven distrets i s'ho havien muntat molt bé, la veritat.
0: Vas poder veure alguna cosa, Aina, tu, aquí?
1: Sí,
0: sí,
1: sí, sí vaig poder veure i molt xulo, la veritat, va ser increïble.
0: També vas tenir bona sensació, eh?
1: Sí, molt xulo.
0: Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, sí.
0: Doncs això ens deia la Mercè, que venia de Mataró, em sembla, i diu que ho va veure a Torredembarra. Què més tenim?
1: Exacte. Tenim també una altra persona que ho va veure a Torredembarra, és el Guillem, i aquest cas en concret ve de Terrassa.
3: Inexplicable, inexplicable. Estava parlant amb els meus fills, que estan repartits per ahir i més, i m'estan dient que les fotografies que he fet són molt bones, i Ignasi, que el tinc per allà a Lleó i de més, ha tingut més temps a Malaro i ha disfrutat moltíssim.
0: Sí,
3: és per disfrutar. Vinc des de Terrassa directament per veure això.
1: Imagina't.
3: Em donava una miqueta pues, de bon rotllo venir aquí a Torredembarra, primer per proximitat i de més, però bueno, m'ho he passat molt bé. La veritat és que he disfrutat moltíssim.
0: Doncs mira, sort que teniu, perquè d'estar escampats els fills, no? Si n'hi ha una Lleó, doncs a Lleó es veia també, era una de
1: I
0: les
1: tant.
0: Zones d'eclipsi total. I mira, això que dius de les fotografies, jo crec que la gent, mira, vaig veure... Jo no sabia que hi havia tanta gent que tenia telescopis, Aina.
1: Sí, es veu que sí.
0: A sota les pedres.
1: I tant, tothom es pensava sí, sí. que la majoria aniria amb ulleres, no? I sí, sí, de cop, molts telescopis.
0: Sí. I després sí, sí. també fotografies, és veritat, la gent va estar atenta a totes les recomanacions, fotografies allò amb el filtre al davant
1: sí.
0: i
1: bé. Molt bé, han quedat molt xules.
0: També va haver el punt aquell que amb això també vaig fixada, en el moment en què el sol estava tapat, escolta, deixa't de fotos i de res, no?
1: Gaudeix del moment,
0: ja
1: no?
0: Sí, sí.
1: I tant, sí, sí, al final hi havia aquest dilema, no? una mica
0: sí,
1: de foto
0: faig,
1: o no?
0: Sí.
1: Jo vaig apartar el mòbil completament, he de dir.
0: Sí, no? És que si no és una sí. tentació.
1: I però tant.
0: Bé, la foto d'abans amb les ulleres la tens, no? La d'abans i la de després, sí. sí. Doncs ja
1: aquesta,
0: 100%. Ja, per certificar que tu estaves allà veient l'eclipsi.
1: Sí.
0: Què més, Aina? Tenim alguna...
1: Sí,
0: alguna
1: tenim també més? En Joel, que ens diu això.
4: És molt xula, molt bonica, i que pues, quan la repeteixi la tornaré a veure. Sí, la gent cridava, però no sé per què.
1: Ah. A veure, potser s'haurà de desplaçar una mica per tornar-ho a veure, sí? però bueno.
0: A no sé quina entrevista ens deien que l'any que ve n'hi ha un a Andalusia. Bueno, n'hi ha a Andalusia, però que es veurà des d'Andalusia en la seva totalitat l'any que ve, l'any vinent, i que aquest serà el bo. No sé en quina de les mil entrevistes que hem fet ho vaig sentir. Aquest serà el bo perquè es veu que arribarà a migdia amb el sol molt alt. Ostres. Per tant, es veurà com des de casa, des del sofà.
1: Que fort.
0: Clar, perquè la dificultat de l'eclipsi d'ahir era que entre que es tapava i se n'anava baixant el sol, s'anava amagant. Llavors, si tenies algú alt al davant, havies de fer...
1: I a més, sé de gent que es va quedar sense veure l'eclipsi perquè el sol es va amagar darrere les muntanyes.
0: Clar.
1: I clar, Estefa, llavors...
0: Fa unes coses el sol. Que... Sí. A veure, per favor. Doncs sí, tal qual. Mira, ja us explico una anècdota, però ara la comentarem, després us explico. Vinga.
1: D'acord.
0: Aina, alguna cosa que hagis d'aportar tu de vivència personal? Et va agradar? Hi havia el punt de... que n'esperàvem tant que potser algú va quedar decebut, eh?
1: Jo la veritat és que res de decepció, vull dir, va ser una cosa espectacular, ara encara la penso i se'm posa la pell de gallina. A més, jo sóc molt fan de tot el que és l'espai, l'astronomia, tot això, llavors ho vaig viure molt intensament i tant de bo poder viure-ho de nou, saps? Llavors em va agradar molt a mi. Així que bueno.
0: Aina Barbany, moltíssimes gràcies per aquesta aportació, eh? Moltíssimes gràcies per aquests detalls de veu, per recollir una mica l'actualitat. Mira, la Sílvia de Fons ens està recordant que això és obert per vacances. Avui anem una mica així, post-eclipsats.
1: Bueno.
0: Doncs vinga, Aina, escolta, ràpidament, abans de tancar la connexió amb tu, recordem que encara estem en temps d'eclipsi, post-eclipsi, però el tema del dia d'avui, a partir de 9:45, canvia totalment. Què preguntem a partir d'ara? Vinga.
1: Avui preguntem què preferiu, platges de sorra fina o de pedres?
0: Ostres, això és un gran dilema, eh? Platges de sorra fina o de pedres, perquè ja l'experiència és totalment diferent.
1: Sí, és un bon malo per obrir, així que l'obrim i envieu-nos el que penseu a través de xarxes Instagram.
0: A les 10 ja el tema serà aquest, platges de sorra o de roques, i llavors ja deixarem enrere el tema de l'eclipsi. Aina Barbany, Cardedeu, gràcies, companys, una abraçada.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Simplement aquesta sintonia és per anunciar-vos els continguts que tindrem avui a l'Obert per Vacances. Ja us dic, fins a 9:45 encara farem una mica de balanç del que ha donat de si l'eclipsi, però des del punt de vista més personal, més emocional, psicològicament, què ens va passar ahir a la nit. Després tindrem un tastet de cultura popular, celebrarem el 75è aniversari, atenció, de l'Orquestra Meravella, que se'ns fan ballets com nosaltres. Coneixerem algun consell per cuidar la salut dels nostres músculs, la fisioteràpia a l'estiu, i també per cuidar les plantes, l'espai de jardineria que arriba avui desplaçat de dia, i consells per cuidar també els nostres peluts, els nostres gossets de la casa, els dog tips. Tot plegat comença amb l'habitual ronda d'actualitat. Passem a les notícies, passem a la ronda d'actualitat.
5: Obert per Vacances.

0: I la primera parada, si ens ho permeteu, la fem a Tarragona. Pep Sunyer, bon dia.
1: Bon dia, Núria, què tal?
0: Bon dia, jo bé. Escolta, tu estaves allà al peu del canó, et vaig veure suat, perquè ahir sí, una cosa vam fer va ser suar.
1: Poca ombra, havia molt poca ombra, molt de sol i sort que el van tapar una miqueta, perquè va refrescar.
0: Ui, va refrescar molt, molt, vaja. Jo portava la rebaqueta, va, home, va, si no, no va baixar la temperatura.
1: Una miqueta. Es va notar una miqueta.
0: Companys de mitjans de comunicació a Tarragona, però en molts punts de Catalunya, els que estaven habilitats, treballant des de les 9 del matí i durant tot el dia, especialment intensament a la tarda, vull dir que va ser un gran desplegament i avui estem tots una mica fosos. Disculpeu, a veure com sortirà el programa. Mira, te comento una cosa curiosa que a mi, no sé si tu ho vas veure igual o si us va passar també. Gossos, just en el moment en què s'arribava la totalitat de l'eclipsi, que la lluna tapava totalment el sol, els gossos van bordar, no ho vas sentir?
1: O van sentir-ho en algun... Sí, es va sentir, a més, allà vam notar també que els coloms, que el port n'hi ha uns quants que van menjar...
2: I gavines!
1: Van aixecar el vol. Sí, al moment de l'eclipsi van aixecar el vol i van marxar en estol, tot un estol de coloms, que algú va dir, a veure si no tornen, que també estaria bé, però són autèntics bombarders durant el dia. Però no, van tornar, O sigui, certifico que van tornar tots els milers de coloms que tenim aquí a la ciutat, però van aixecar el vol just quan es va fer fos, en aquell minut.
0: Bé, doncs són sensacions, no sé si a vosaltres també us va passar això o alguna cosa similar. Fins a quarts de 10 encara ens ho podeu explicar. Vaig una miqueta més enllà, també. No passa res. Va, que comencem parlant de l'eclipsi a Tarragona, una mica fem balanç. Milers de persones, ara posarem xifres exactes, no? Milers de persones que ho van viure des de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Doncs sí, des del Trabucador de l'Ebre, l'Observatori, fins al Rodambarra, Altafulla, especialment Tarragona, aquí tenim constància de més de 20.000 persones, només a la ciutat, però també tres quarts del mateix, altres municipis del litoral, on va viure intensament aquest fenomen, esperant estoicament a ple sol, com dèiem, i que van esclatar d'admiració en el moment en el qual la lluna va tapar l'astre i es va generar la corona solar, que també va captar moltes imatges, La foscor es va apoderar del cel i de la terra durant aquests 61 segons, en el qual els que hi eren no van deixar de mirar el fenomen, això sí, amb ús d'ulleres. Satisfacció entre els que el van presenciar, gent d'aquí, de l'àrea metropolitana, de Barcelona, gent de la resta de l'Estat i també a nivell internacional. Tothom molt conscient que no ho tornaran a veure, almenys aquí a Catalunya.
3: Un moment molt màgic perquè no ho veuré mai més.
4: Ha sigut molt impressionant. Ha sigut una cosa que a la nostra vida serà única. Ja no es tornarà a viure mai més.
5: És impressionant com en un moment, de repent, canvia tot i se fa de nit.
6: Fill de gallina. No puc, no sé.
7: Una pel·lícula de ciència-ficció, com si estiguéssim en una pel·lícula de Christopher Nolan.
8: M'he quedat sense paraules ara mateix.
9: It was fantastic and it was great being here in Spain with the Spaniards because of their love of life.
10: Mais je suis français, mais c'était une expérience extraordinaire, extraordinaire.
0: Ai, que bonic, i que polèmica, per favor.
1: No, hi havia molta gent.
0: A més, vas parlar ahir?
1: Aquí a Tarragona, a més a més, hi havia un creuer, per tant, molts del creuer van fer cap a... Però van parlar, per exemple, amb una noia de Seattle, als Estats Units, que havia vingut el dia dilluns, ja van anar per Barcelona a fer turisme, i ahir eren a Tarragona amb el seu marit, i anaven a també el del Marroc, Tenien apuntat aquest que deies del sud de l'estat, d'Andalusia, que es veurà també el Marroc, i el tenien apuntat a la llista.
0: Molt bé.
1: Però l'Odissea va ser tornar a casa,
0: Clar, aquí està la cara i ara la creu.
1: La creu, l'AP7, amb retencions durant tota l'anada, pràcticament al llarg de la tarda, amb cues de més de 40 quilòmetres, sobretot, però també a la tornada, quan es van ajuntar el trànsit procedent de l'Ebre, el del conjunt del litoral del Camp de Tarragona i també el de Lleida, que van confluir a través de l'A2, més amunt. La via de gran capacitat també va multiplicar el nombre de vehicles en una jornada que trànsit ja havia previst complicada, massiva, i per la qual havia prohibit la circulació de camions, col·lapse a l'autopista i també a l'estació de Tarragona. Tarragona, de tren, plena de gent intentant tornar a casa. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació ahir a última hora per part dels efectius policials, que van actuar proactivament per evitar riscos i de seguretat a les andanes. Mentrestant, centenars de persones feien cua al carrer per intentar entrar a l'estació i agafar algun dels trens de tornada. Línies ferroviàries que van augmentar ahir, atenció, un 60% l'ocupació des de Barcelona cap aquí, cap al nostre territori, cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do.
0: En aquest sentit, per valorar, però encara que sigui molt ràpidament el que va ser un altre episodi de caos ferroviari, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic Anna Gómez. Ella és portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies. Anna Gómez, bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
0: No sé si us va sorprendre l'embussament que
11: no
0: hi va haver.
11: A Rodalies el que li va sorprendre és que hi hagués tanta gent, perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú, però ni de baixada ni de pujada. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes perquè no col·lapsar. Tu no pots dir a la gent que utilitzi el transport públic i després no tindrà un transport públic a mida d'aquestes necessitats.
1: Costen anar aquestes dades de la companyia del 60%, per tant, de més del doble de la capacitat habitual d'un dia ordinari?
11: No, nosaltres no ens han passat encara cap tipus de dada. Això sí, la demanarem. O sigui, el que avui us ja volem demanar és com ho han preparat, això, i de com ho han preparat, què és el que s'ha sortit de mare, segons ells. Clar, avui hi havia una piulada del Manel Nadal que deia que s'ha fet el que s'ha pogut, i si no... Aquesta no és una manera de treballar, perquè heu parlat de la pujada, però també la baixada va ser un drama per moltíssima gent, perquè també s'ajuntava la gent que treballa a Barcelona i és de Terres de l'Ebre o de Tarragona, que són moltíssima gent. I va ser un drama de trobar-te gent que et deia, enmig d'un vagó, jo per sort vaig poder teletreballar, però gent que cridava... algú té aigua, i quan tu et pots cridar en un vagó, si tens aigua, és que la veritat és complicada, tens curs sense aire condicionat a vegades, i si n'hi ha, amb tanta gent tampoc es nota.
0: És una pesada més, no, Anna?
11: És una més, i no sé, és que ja, a mi no m'agrada mai parlar de dimissions ni a la plataforma, mai hem sigut així, però si no ho saben fer millor, qui ho ha de gestionar, que canviï, que marxin. Això tenia que ser, jo fa un parell d'anys ho recordava amb un company quan vaig anar a Montmeló, a l'estació, hi havia una coordinació de dir, ostres, acaba la cursa del diumenge i a l'estació estan preparats per rebre la gent. O sigui, el que no pot ser és que hi ha l'estació de Tarragona a la tornada, personal de Renfe no se'n veia. Si n'hi havia, no sabem on és, perquè vam anar a l'estació i no vam veure personal de Renfe. Es van emplenar les andanes, i quan les andanes es van emplenar fins a dalt, els de seguretat van demanar que els Mossos vinguessin. Home, això hauria d'haver estat coordinat com amb cordons, com el Port Aventura, i de dir, escolteu, quanta gent pot anar? Aneu a l'andana 2, aneu... És que va haver un moment, al principi de la nit, dels primers trens, que la gent estava a l'andana 2 i 4 i el tren va sortir per les 6. Què és el nostre dia a dia? Que no ens sorprèn? Sí, però ahir era un dia de moltíssima gent. I poden donar gràcies que no hi ha hagut cap drama, perquè podia caure qualsevol.
0: Hem vist fotografies, Anna, i són les garrifoses, perquè, clar, de tanta gent que hi ha a les vies, estan com a tocar, no?, del que és la via en si. Les fotografies, doncs, ja corren per xarxes i, bueno, a partir d'aquí, a veure quines explicacions us poden donar. Anna, no tenim
11: més temps. I que l'alcalde les demani, que l'alcalde també pressioni i les demani.
0: A veure, si les administracions...
11: Les alcaldes de les zones tenen que dir què ha passat.
0: Si les administracions també s'hi poden incloure i s'hi poden fer una mica de pressió. Nosaltres ho deixem aquí amb aquesta connexió, Anna.
11: Moltes
0: moltíssimes
11: gràcies
0: a tu. Moltes gràcies per atendre'ns.
11: Adéu.
0: Anna Gómez, plataforma de la... portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies. Pep Sunyer, moltes gràcies també per aquesta informació. Hem de marxar cap a Lleida?
1: Vinga, va.
0: Gràcies, Pep. Lleida també era un dels punts importants per veure l'eclipsi en diferents poblacions, però malauradament hem de començar amb la creu, amb una mala notícia. Arnau Vilà, Emunt, bon dia. Connectem amb Emunt, amb l'Arnau Vilà.
2: Bon dia, Núria.
0: Ara sí, et sentim. Arnau, bon dia. Comencem parlant d'una notícia malaurada, la mort d'un veí de 57 anys del col·legi.
2: Sí, a la comarca del Segrià, sí. Que va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'inici de l'eclipsi solar. L'home s'havia desplaçat fins al Tossal dels Morts, el punt recomanat per l'Ajuntament perquè els veïns poguessin seguir el fenomen astronòmic. I segons explica l'alcalde del col·legi, Josep Maria Gras, l'home va arribar al punt d'observació entre 6:45 i 7:00 PM en un moment en què feia molta calor. Els efectius del sistema d'emergències mèdiques que el van atendre van apuntar que podria haver patit un cop de calor que hauria acabat provocant-li la parada. Pocs minuts abans de l'inici de l'eclipsi, com dèiem. Malgrat els intents de reanimació, no van poder salvar-li la vida. L'Ajuntament va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, entre els quals hi havia un sopar popular i una festa amb música en directe. L'observació de l'eclipsi, però, es va mantenir amb relativa normalitat després del succés. A Lleida Capital, volíem dir, el SEM també va haver d'atendre una dona que va patir un mareig mentre es trobava la seva ovella per contemplar l'eclipsi.
0: I també us expliquem que la conductora del vehicle contra el qual va xocar el motorista que va morir la nit de dimarts al pont de Pardinyes ha estat detinguda per la Guàrdia Urbana acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència.
2: Sí, el sinistre va tenir lloc a la ciutat de Lleida cap a les 11:15 de la nit quan una moto va xocar contra un turisme en aquest encreuament. El motorista de 22 anys va morir al lloc dels fets malgrat els intents de reanimació. Aquest, però, és el segon accident mortal en aquest mateix punt en només 3 setmanes, ja que el passat 22 de juliol va morir un altre motorista de 30 anys. Ara, la Paeria de Lleida preveu analitzar al setembre els punts negres de trànsit de la ciutat i ja té prevista la instal·lació d'un semàfor en aquest encreuament.
0: Molt bé, moltes gràcies, Arnau Vilà. Emunt, moltes gràcies per aquesta informació també a des vosaltres. De Terres de Ponent. Escolta, Arnau, bé tu, ahir?
2: Bé, va anar bé, va anar bé.
0: Oi, quin poc entusiasme.
2: Ah, no, sí, bé, van a veure. Tampoc sóc un expert de l'astrologia ni un però gran contemplador, però bé.
0: Va valdre la pena. Bueno, tu eres sí, el que tu muntaves amb molts amics, no?, fent una sí, superbarbacoa.
2: Ho explicarem. Al final, doncs, al pas dels anys, doncs, explicarem aquest 12 d'agost.
0: Ai, una abraçada, Arnau. Gràcies.
2: Igualment. Adéu.
0: No us pregunto, per indiscreció, pregunto una mica per captar també les vostres sensacions. Vinga, va, que ara anem cap a terres barcelonines. Tina Forés, Cugat, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Els barcelonins que van poder-lo veure emocionats.
12: Sí, es van aplegar unes 200 persones al castell de Montjuïc, que era un dels punts privilegiats per veure aquest eclipsi des de la capital catalana, i s'hi han submergit durant uns minuts en l'oscuritat gairebé absoluta, perquè aquest eclipsi va arribar al 99,7% en aquest punt, un fet que ha emocionat, com deies, a tots aquells qui ho han observat.
13: M'esperava veure encara menys, o sigui, que m'ha impressionat i està més emocionat i tot.
14: M'encanta, estic molt emocionada. És fantàstic.
15: Que ens sentim privilegiats d'estar aquí i veient això, exactament. I poder-lo veure, que no hi hagi núvols, que no hi hagi, que estiguem en un lloc que puguem veure tranquil·lament, o sigui que, i a més, sense gaire gent, que això és molt important.
12: Les terrasses dels hotels també es van convertir en miradors privilegiats de l'eclipsi, on s'hi van aplegar turistes internacionals i altres visitants per seguir junts aquest fenomen des de l'alçada.
0: Molt bé, molt xulo, eh? Doncs veig que sí, que Barcelona no es va quedar sense eclipsi, però també ha tingut les seves afectacions a nivell de salut, i és que el SEM ha hagut d'atendre fins a 37 persones i els agents rurals han fet 350 actuacions.
12: Sí, dues persones d'aquestes 37 han hagut de ser ateses per ambulàncies, però la resta d'incidents s'han resolt de manera telefònica. El telèfon 112 ha rebut fins a les 9 del vespre 81 trucades relacionades amb aquest eclipsi, i a més els agents rurals han dut a terme 356 actuacions i han interposat 10 denúncies per conducció motoritzada. Les sales de control dels bombers han rebut pocs avisos. Els agents han actuat a Altafulla per fer baixar gent que havia grimpat sobre trens aturats i corrien risc de la trucutar-se. Ha estat una jornada marcada per un augment gradual del volum de trànsit en sentit sud, i de tot plegat el balanç que en fa el Departament d'Interior és que l'episodi s'ha desenvolupat amb pocs incidents destacables.
0: I seguim mirant el cel, però en aquest cas per una altra qüestió, i és que una incidència elèctrica a la torre de control ha aturat l'operativa del Prat. Ha provocat retards en desenes de vols.
12: Sí, la situació ha causat entre 5 i 6 cancel·lacions i ha obligat a fer 10 desviaments en un dia amb 1.124 operacions planificades en un dels dies més moguts a l'any, en plena temporada alta. Fons AENA han detallat que l'aeroport ja està operant al 100% en sortides i també en arribades. Per la seva banda, Ryanair ha demanat explicacions al govern espanyol i a Enaire per la interrupció del servei del control de trànsit aeri que ha afectat a gairebé 6.000 passatgers de la companyia. L'aerolínia de baix cost ha titllat els fets d'inacceptables.
0: Doncs fins aquí les notícies, els titulars més destacats de l'actualitat barcelonina. Tina, te pregunto també, què tal ahir?
12: Doncs mira, jo ho vaig veure des de Sant Celoni, des d'on sí, visc, vaja, i vam veure ben bé fins la meitat del fenomen, perquè després un núvol allò superdens es va posar just davant i ens va aixafar una mica la guitarra. Però bé, l'estona que el vam poder gaudir va ser molt xulo, i també vam veure això, no?, que es feia fosc al nostre voltant, no del tot com heu viscut a les terres d'allà baix del sud, però bé, va estar bé.
0: Molt bé, i en definitiva és el que comentàvem i hem comentat sempre, no?, que mira, encara que hi hagi el núvol, no acabes de veure'l bé, bueno, l'experiència, si es comparteix, no?, també és una experiència.
12: Exacte.
0: Ai, Tina, molt bé, me n'alegro. Doncs escolta, Tina Forés, des de Cugat, moltes gràcies, una abraçada.
12: A tu, Núria, que vagi bé.
0: I el proper apunt el fem a Girona, una mica en relació amb això que ens explicava la Tina. Comarques de Girona que van viure l'eclipsi entre emocionats, però també amb els núvols fent la guitza. Pau Villafañe, bon dia.
16: Molt bon dia, Núria.
0: Què tal?
16: Doncs sí, la veritat és que, bueno, a la ciutat de Girona, entre la Muralla i el barri de Montjuïc van ser els dos punts més concorreguts, amb diferent sort, perquè mentre a la Muralla, per exemple, els núvols van espatllar les vistes, a Montjuïc ho van poder veure una mica millor. Si a Girona ciutat els núvols van repartir una mica sort, a Llagostera, que vam comentar que hi havia una trobada, es va superar totes les previsions, i és que un miler de persones es van aplegar per seguir el fenomen i l'Ajuntament ho va qualificar d'èxit de convocatòria. Uns quilòmetres més al nord, al Pla de l'Estany, a Banyoles, també va començar la tarda amb la mirada posada tant al sol com als núvols, i poc abans de l'inici semblava que una nuvolada amenaçava d'esgarrar l'experiència, però finalment la meteorologia va jugar a favor. Escoltem a Francesc Porta, que era un dels assistents a l'Estany de Banyoles.
17: Sí, a veure, som de Banyoles i sí que l'hem mirat a través de, diguéssim, els canals oficials on era el millor lloc per veure l'eclipsi. Hem anat, la meva dona i jo, primer a dalt al Puig de Sant Martirià, que teòricament era un dels espais on es veia millor, però després els meus sogres han vingut aquí a l'Estany i han dit que es veia perfecte, i han dit, doncs, baixem, i la veritat és que l'hem vist superbé, superbé.
16: La mateixa batalla amb els núvols es va repetir més al sud, en aquest cas a la Selva, a Sils, on els centenars de persones concentrades van arribar a pensar que es quedarien sense veure res, i just quan havia de començar el fenomen, però el cel va donar una primera treva i la gent va poder veure com la lluna començava a cobrir el sol. Finalment els núvols, però, van també tapar el gran moment.
0: Déu-n'hi-do, és com una retransmissió el que ens has fet de, no, de com avançava el núvol, com avançava la lluna, a veure què avançava més. Quin patir. Va, que canviem de tema totalment, passen altres apunts d'actualitat, evidentment, com per exemple el tema de que Justícia investiga uns interns del Puig de les Basses per un accés no autoritzat a documentació de la presó.
16: Segons va informar el departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir accedir a documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis.
0: I també sapigueu que la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre. Vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes.
16: L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, ha explicat a la Sena que també preveuen fer feina de conscienciació amb els comerços, sobretot amb aquells que venen menjar per emportar o fan venda directa per millorar la gestió dels residus que generen. De la mà dels locals, el consistori aspira a evitar que veïns i visitants llancin els envasos de menjar i begudes a les papereres i que ho puguin fer, per exemple, a Cubells dels mateixos comerços.
0: Doncs moltes gràcies també per l'actualitat gironina. Pau Villafanya, Girona FM, una abraçada forta. Tu bé? Ahir bé?
16: Sí, amb els núvols també que van fer força,
0: sí,
16: la guitza.
0: Allò que ens explicaves, sí, sí, sí, a la primera notícia, no? És com a
16: correcte, va repartir sort una mica també.
0: Molt bé. Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
16: A reveure.
0: El que fem és tancar la ronda d'actualitat i encetar la primera entrevista de la jornada.

0: Doncs la primera entrevista serveix per fer una mica valoració i tancament també de l'eclipsi, i és que n'hem parlat per activa i per passiva per, des de molts aspectes, no només científics, que són la majoria d'aspectes amb què hem trucat, des del punt de vista que hem tractat l'eclipsi, sinó també fins i tot d'altres més, no ho sé, més de sensacions, no, potser no tan quantificables. Ahir l'eclipsi va mobilitzar milers de persones, un gran fenomen que avui volem explicar des del punt de vista psicològic, les sensacions, però posant-hi etiquetes, nom i cognoms. Però per fer-nos una idea, ja hem escoltat alguns talls, algunes primeres impressions just del moment en què la Lluna començava a retirar-se. N'escoltem algunes altres. Són veus d'emocions, de sensacions que hem recollit d'arreu de Catalunya.
1: A la gent de les Terres de l'Ebre, que heu preparat un espectacle magnífic per tothom. Moltíssimes gràcies.
2: I en plan, no ho havíem vist mai, ha sigut impressionant.
3: I és molt bonic veure com se fa de nit i de cop se torna a sortir de dia.
4: I tota la gent aplaudint i totalment emocionat. Sí, sí, és molt xulo.
2: Increïble.
1: Doncs mira, venim de Barcelona, hem vingut expressament per veure això, hem fet nit aquí, i bé, hem estat fent una volta pel poble, hem conegut a gent d'aquí, molt simpàtics, fantàstics, i hem vist una cosa impressionant que no es tornarà a repetir a la vida, que ens hem emocionat moltíssim i serà Santa Bàrbara al cor per tota la vida.
5: Està una mica tot plegat, perquè les ulleres, plorar, veure el sol, el moment de la totalitat, una mica complicat, però molt xulo, La veritat és que molt bonic, molt bonic.
6: Molt... De Vic, ella és d'Alemanya, hem vingut aquí a veure l'eclipsi. Ha estat espectacular amb les muntanyes, just aquí entre com els arbres. S'ha combinat després amb posta de sol, ha estat maquíssim. Hem portat el gos i tot aquí a veure.
0: Doncs ara el que volem fer és posar una mica de... Vaja, assentar, posar etiquetes, com dèiem, buscar una perspectiva més acadèmica a totes aquestes sensacions i emocions que vam tenir ahir a la nit. Va, que qui ens en pot donar claus és la companya Anna Plaza, d'Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia.
0: Bon dia. Necessitaríem algun expert en psicologia, crec jo.
7: Doncs sí.
0: El tenim? Vinga.
7: El tenim. És el professor Urbano Lorenzo, que és catedràtic de la Facultat de Psicologia de la URB, i ens acompanya via telefònica, perquè avui sí que fem una connexió Camp Tarragonina total. Ell ja està més avall, però està a Terres de l'Ebre, està a la Terra Alta, a la Fatarella. És l'Urbano Lorenzo. Bon dia. Bon dia, professor.
8: Hola, bon dia.
0: Escolteu, primer us he de preguntar tots dos com ho vau viure ahir, no? Jo crec que Anna, i que encara no ho hem pogut comentar, i Urbano, el primer seria això. Quines sensacions vau tenir ahir?
7: Qui parla primer?
8: La veritat és que
7: parli ell, que és l'expert, i a més, això no ho hem dit, és professor de psicologia, però és un apassionat de l'astronomia i en sap moltíssim.
8: Moltes gràcies. La veritat és que ho vam viure amb molta intensitat. Portàvem un any preparant-ho, perquè ja feia un any que havíem triat el posto i vam ubicar que era un bon lloc per poder viure, no només veure, viure realment. I és molt difícil trobar les paraules a les persones que hi parlaven, no? Sentia el que estaven dient. I és difícil posar paraules a una experiència que et sorprèn, que per molt que t'hagis documentant, te sorprèn per la seva bellesa, per la seva singularitat, per la sensació de grup que generen. Nosaltres vam viure aquí a la Fatarella, al final érem algo més de 1.000 persones allà reunits, més molta gent escampada al voltant del poble, i la veritat és que és una situació de sensació de grup, no? D'estar compartint una experiència que és única.
7: N'havia vist alguna abans, professor?
8: La veritat és que no havia aconseguit veure cap. Era el primer que veia, i per molt que t'hagis documentat, que hagis vist imatges, que hagis vist 20.000 coses, no hi ha manera de preparar-te realment per l'experiència que acabes presenciant.
7: Per què creu que generen aquesta fascinació? De fet, s'ha creat un... No sé gairebé com dir-ho aquests dies, no? Però havíem anat creant una expectativa tan alta que, no sé, evidentment, si s'arriba a complir aquesta expectativa tan alta. O hi pot haver moments de decepció? M'ho imaginava diferent.
8: La veritat és que jo m'ho imaginava diferent, però això no vol dir que em sentís decepcionat, perquè diguem-ne que tu mires des d'un punt de vista més acadèmic, més la descripció, com passarà, com se viu, com s'explica, etc. Però arribat al moment, te trobes que no acaba, que és difícil. Una imatge no pot resumir l'experiència, i una explicació és difícil copsar com ho vius. I la qüestió és que hi havia una mica aquest risc. Jo també estava ja dirigint tota aquesta observació i patia una mica, dic, a veure si ara doncs això serà un obrir i tancar, on simplement s'apaga el llum i s'encenia i hem acabat. I s'ha quedat tot mirant-se els uns als altres com dient, ostres, això era tot, ja està. I tot el contrari, no? Tot i que l'expectativa era molt alta, jo ho vaig veure ja, ho vaig viure personalment, però també les persones que m'envoltaven, que no va quedar ningú decepcionat. No va quedar ningú decepcionat. Per tant, jo crec que molt bé en aquest sentit de que hem aconseguit generar expectativa i, a més, almenys els que m'ho han pogut veure, sento aquesta persona que deia que el núvol no li va deixar veure, doncs la veritat és que va ser un gran espectacle.
7: Jo tinc curiositat per saber si hi ha estudis que analitzin l'impacte emocional que té un fenomen d'aquestes característiques.
8: Doncs hi ha alguns estudis que s'estan començant a fer. No són molt habituals, no hi ha molt en la literatura perquè és relativament recent. L'interès se va despertar amb aquests tres eclipses que va haver als Estats Units, que van travessant tot el país horitzontal en molt poc temps. El van veure milions de persones. I el fet de veure que hi ha un tipus de reacció, una emoció, que els americans li han dit l'emoció guau, que nosaltres també vam sentir guau, sí, molts. I nosaltres li hem dit una emoció d'admiració profunda. Al veure tanta gent és quan hi ha hagut aquests estudis en el que s'estan mirant a veure com afecta o quin és la raó, no?, d'aquesta admiració.
7: Ara tenim aquesta sensació guau, professor, però jo el primer que vaig pensar, a mi la imatge em va fascinar, però també li vaig trobar un punt d'irreal i gairebé terrorífic. I vaig pensar en la gent segles enrere que no havien sentit a parlar mai d'un eclipsi, perquè nosaltres hem rebut informació per totes bandes, i en sé que es trobaven amb una imatge així. Clar, devia ser, no sé si la paraula és terrorífic, però sí molt impressionant.
8: Sí, sens dubte, i no cal tirar tant anys enrere per trobar-ne aquests registres. Jo ara que he estat voltant una miqueta tota aquesta zona de per aquí explicant l'eclipse, he trobat persones que encara tenen registres orals de l'àvia que va viure l'eclipse del 1905, i és molt interessant que, tot i que el diari espanyol de l'època va publicar un article explicant-ho demà, veurem això amb aquestes hores, etcètera, molt, molt detallat. De totes maneres, amb moltes persones, molts pagesos, els va agafar completament per sorpresa treballant al camp. Del Perelló m'explicava una persona com el seu avi explicava que sent crió pues, havia anat aquell dia a treballar amb el seu propi avi durant el dia, i després de dinar se'm van posar a dormir i al moment li desperta l'avi, corre, que ens hem dormit tota la nit, després tota la tarda i s'ha arribat a fer de nit i aquesta deuen estar molt preocupats perquè ens hem dormit tota la nit. En realitat se van dormir potser un minut o dos. Els va sorprendre completament l'eclipse. Per tant, fins i tot no cal anar-hi molt enrere per arribar, per trobar aquestes reaccions de sorpresa.
0: Nois, ho hem de deixar aquí, que no tenim més temps. Anna, ja veig que tu vas viure de manera terrorífica, pel que dius.
7: No, terrorífic no, però sí que vaig pensar en... Jo sé que està passant, però si no saps què està passant, és una imatge molt potent, molt irreal.
8: Sí, és molt irreal, sí.
0: Bueno, donaria molt més de què parlar, perquè, en fi, les sensacions n'hi va haver moltes i suposo que no ho va viure igual que hi va estar envoltat en un lloc així descampat, que n'hi havia molts habilitats ahir per tot Catalunya, no?, en un polígon, un lloc descampat, amb milers de persones al voltant, i ho va viure com una festa que ho va viure des del capdamunt d'una muntanya, una mica més aïllat i amb més tranquil·litat, no? I això, bueno, sensacions diferents. Apairo, no, ara? Apairo.
8: Apairo, sí, apairo.
0: Molt bé, ja esperava.
8: Molt bé, moltes gràcies. A veure quan podem veure el proper.
0: A veure, jo crec que aviat, perquè, com dèiem, Anna, n'hi ha cada 2x3 d'eclipsis. Urbano Lorenzo, professor del Departament de Psicologia de la URB, gràcies per acompanyar-nos.
8: Oh, gràcies a vosaltres. Una salutació des d'aquí, des de la Fatarella.
0: I l'Anna, amb l'Anna ho comentàvem, no?, que aquest perquè ens ha tocat a nosaltres, però d'eclipsis n'hi ha cada any.
7: Home, l'any que ve n'hi haurà un altre, però aquest haurem de viatjar. A mi m'han entrat ganes, L'any que ve hem d'anar al sud del tot de la península, Cádiz, Gibraltar, Màlaga, una part de Màlaga, i si no, ens n'anem al Marroc, Algèria, Egipte, que es veurà de meravella.
0: I
7: serà més llarg.
0: I anem o què?
7: Jo m'ho estic començant a plantejar molt seriosament.
0: M'ho dic. dius i reserva. Vinga, va, però ens hem de posar amb temps, eh? Perquè ja veus que quan has de viatjar vas de planificar bé, això.
7: Sí.
0: Doncs vinga, Anna, planificar les properes vacances. Anna Plata, des de la Torre, gràcies.
7: Una abraçada, adéu.
0: Nosaltres seguim endavant i el que fem és donar pas al proper contingut de programa. Bocins de Cultura, aquest espai que ens porten des de la nova ràdio de Reus per parlar de cultura popular. Quins són els elements que sobresurten en una festa major? I ho dic aquí, només això, els elements que sobresurten en una festa major. Ja sabeu de què parlem, no? Ens ho explica el David Fernández.
9: Obert per vacances.

0: Quan pensem en una festa major catalana, hi ha una imatge que difícilment passa desapercebuda. Carrers plens de música, gent ballant i, per sobre dels nostres caps, els gegants. Aquestes figures formen part de l'imaginari festiu de Catalunya des de fa segles. Però d'on venen? Com han arribat fins als nostres dies? Gerard Puget és estudiós d'imatgeria festiva.
1: L'origen dels gegants el trobem amb les processons de Corpus, que més o menys es remunten cap al segle XIV, i el seu origen rau en les representacions bíbliques de diversos episodis, com per exemple el de David i Goliat, la batalla que va haver entre David i Goliat. També un altre gegant que tenim en aquestes representacions festives bíbliques seria Sant Cristòfor. Segurament era una persona amb xanques, amb vestidures i amb indumentària ben llarga, que amaguessin aquest les xanques, eren representacions molt, molt, molt importants, perquè realment l'oci que hi havia en aquell moment era molt poc i qualsevol cosa que es feia al carrer cridava l'atenció de molta gent. La primera referència d'un gegant a Catalunya és de l'any 1424 a Barcelona. Sabem que era el gegant de la ciutat, tampoc no sabem ben bé com era, perquè no ens ha arribat cap descripció, no, l'únic que ens han arribat són gravats, però són molt més tardans. Aquestes processons de Corpus, amb el pas del temps, es van anar sofisticant i cada vegada els gegants deixen de ser tan bíblics i passen a representar reis o persones referents en aquell territori en aquell moment. Llavors, en aquest moment és quan apareix la figura de la geganta, molt més tardanament que la figura del gegant, perquè no tenim cap representació bíblica d'una geganta. La representació d'aquestes figures cada vegada va canviant fins que arriba als nostres dies i veiem que es poden fer gegants de tot tipus. Vull dir que es pot representar els gegants que fa 300 anys que tenim documentat o fins i tot col·lectius que tenen alguna persona de referència molt més actual, molt més contemporània i que els hi ve de gust fer un gegant i que per participar a les seves festes fan el seu gegant.
0: Amb l'arribada de la democràcia, la cultura popular catalana va viure una important recuperació.
1: L'any 82 hi va haver tres fets que van marcar aquestes manifestacions de voler recuperar la cultura catalana i les seves manifestacions, que havien tingut tanta repressió durant tant de temps. Es va fer el primer Congrés de Cultura Catalana, la inauguració dels Mundials. En aquell moment es van trobar, crec que van ser unes 30 colles. I també un altre fet diferencial va ser la primera trobada de gegants internacional a Matadepera.
0: No tots els gegants són iguals. Al llarg del temps han anat evolucionant i adoptant formes i característiques diverses.
1: Hi ha els gegants històrics, aquests que ja tenim referències antigues que s'han mantingut o que s'han recuperat, els gegants centenaris. Llavors també hi ha gegants que no són tan històrics o que són de factura més moderna o que estan basats també en gegants que havien existit. I després gegants que representen això, parts més petites, no? O barris o carrers. Llavors també hi ha gegants particulars, persones que li agraden tant els gegants, fan una colla i que poden tenir una vida tant o més activa que uns institucionals. I també per tipologia també els gegants manotes, que són aquests més pensats com animació, que interactuen molt més amb el públic, tenen les mans d'espuma i el donar toms doncs reparteixen llenya. Els paradigmàtics serien els del Carnaval de Solsona, la família Boja. Hi ha comparses de gegants grans que representen diverses cultures. Jo sóc de Reus i, per tant, reivindico els gegants de Reus, que representen que Reus és ciutat d'acollida, és ciutat d'exportació, d'importació, i que, en aquest sentit, els gegants de Reus representen aquestes diverses parts del món. Com a comparses grosses, de més de 10 gegants, també podríem destacar els de Lleida. A Lleida també representen diverses parts del món i també van capitanejats pels gegants romans, que són els històrics, els centenaris. Llavors, també pensant en gegants històrics i prou singulars, podíem pensar en gegantons, ens n'han arribat molt pocs, però que tenim la sort de que a les comarques de Tarragona en tenim dos, que encara són prou vius, que és el Negrito de Tarragona i el Lladrafaves de Valls. També com a famílies, també m'agradaria destacar ja els gegants de Mataró, la família Robafaves, vull dir que també és un grup prou singular perquè sempre van tots quatre, actuen molt poc fora de la seva població. Llavors, com a gegants que no surten de les seves poblacions, jo crec que podríem destacar els d'Olot, també a Solsona, la comparsa dels gegants de Solsona, lligat també amb els gegants del Carnaval, que són la paròdia dels gegants institucionals. Aquests sí que surten més, són gegants manotes, i els de Berga.
0: De Barcelona a les comarques gironines, del Camp de Tarragona a Ponent, els gegants han esdevingut molt més que unes figures que surten per festa major. Són patrimoni, memòria i identitat, però també són una tradició viva que continua evolucionant.
2: És el podcast de Cultura Popular, ja ho sabeu, els elements que sobresurten més de la festa, els gegants. Ens l'ha portat una setmana més la nova ràdio de Reus amb el David Fernández. Vinga, que passem a escoltar música també molt festiva. Jo crec que no hi ha festa major que no hagi tingut en algun moment o altre, i moltes vegades de manera repetida, en el programa l'Orquestra La Meravella, l'Orquestra Meravella, La Meravella, tal qual. I dic això perquè s'han fet un fa de viatjar com a mínim per tot Catalunya i més enllà, però és que a més ho fa molt de temps que fan aquestes coses, 75 anys. Celebrem l'aniversari dels 75 anys de l'Orquestra Meravella, doncs a casa seva, a Girona. Tornem a saludar el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: I ho celebrem en forma de llibre.
3: Així és, i és que el grup Gavarres, l'editorial, ha creat un llibre sobre els 75 anys de l'Orquestra de Caldes de Malavella. El signa, en aquest cas, avui el nostre convidat, l'Antoni Masbou, que és músic, compositor i una de les figures més rellevants de la música popular catalana de les últimes dècades. Ha estat, sense anar més lluny, director de les orquestres Caravana, Marina, també La Meravella i La Salvatana, i és autor de més de 100 composicions enregistrades i, així com anècdota, també va escriure l'himne oficial de l'Espanyol.
2: Déu-n'hi-do.
3: Molt bon dia, Antoni.
4: Hola, bon dia.
2: Quin currículum.
3: Veus? A veure, Antoni, et volia preguntar, així per començar, coincidint amb aquest 75è aniversari, com va sorgir una mica la idea del llibre i com ha estat una mica el procés també per donar-li forma?
4: Va ser idea, de fet, de la mateixa orquestra. Es va posar en contacte amb l'Ajuntament de Caldes i amb l'editorial Gavarres i varen decidir fer el llibre. Aleshores me'l van encomanant a mi perquè varen considerar que jo no sóc escriptor, ni molt menys sóc músic, però conec molt bé l'orquestra des dels seus principis i perquè he estat allà, i per això em van encarregant a mi la qüestió.
3: Antoni, a més, el llibre no es planteja només com un relat cronològic d'aquests 75 anys de l'orquestra, sinó també en parla molt del fenomen Meravella. Què vol dir exactament això?
4: Aquesta era l'intenció, sí, perquè el que és la història de l'orquestra, la cronologia, ja havia estat escrita, i molt ben escrita, per cert, per un company meu, i per tant ja havíem d'anar per un altre costat. I a mi m'interessava analitzar el fenomen Meravella, el perquè el nom de la Meravella s'ha convertit en alguna cosa més que identificador d'una formació musical, ja que la gent el té pràcticament considera la Meravella com llegendària. I és això el que he intentat esbrinar i explicar en el llibre.
3: En aquest cas estem parlant de tres quarts de segle d'història. Com ha canviat una mica l'orquestra des d'aquell 1951 a Caldes fins a dia d'avui?
4: L'orquestra ha anat canviant com han canviat les altres orquestres i com ha canviat el món, de fet, en general. S'ha hagut d'adaptar als nous temps. Hi ha hagut canvis profuns, com serien, per exemple, el de la convivència dels músics. Abans els músics convivíem més entre nosaltres que amb les mateixes famílies. Això amb el tema dels muntadors, deixar de viatjar amb l'autocar, la millora de les carreteres i tot plegat, s'ha acabat. I ara, doncs, els músics tornen molt més a casa seva. Aquest és un dels aspectes que ha canviat. També ha canviat l'aspecte de l'escenari. Abans, doncs, simplement amb les pancartes en feien prou i un modest equip de so, i ara tot això doncs té un altre volum. Han canviat molts aspectes, efectivament.
3: Antoni, en el llibre es parla de les claus de l'èxit de la Meravella, i se n'anomenen en aquest cas sobretot tres, que serien l'excel·lència musical, la innovació i la complicitat amb el públic. D'aquestes tres, no sé si n'hi ha alguna que consideri més rellevant que una altra.
4: A mi m'agradaria que fos l'excel·lència musical, però no sé exactament si és així, vull dir, perquè les coses canvien i avui en dia doncs el tocar bé no té la importància que tenia quan va començar l'Orquestra Meravella. La gent es fixa doncs amb aspectes doncs, com ara l'escenografia, la posada en escena, aquestes coses, i amb aquest aspecte també ha canviat tot molt. Jo voldria pensar que encara la qualitat musical és el primer.
3: Antoni, en aquest cas també en aquest llibre de l'editorial Grup Gavarres també es parla de la trajectòria de la Maravella a nivell internacional, traspassant fronteres, perquè algú que no n'hagi sentit parlar gaire, fins on ha arribat aquesta orquestra?
4: Aquesta orquestra ha arribat, doncs mira, imagina't, fins a la Sibèria. Quasi bé res. Va començar com el Rosselló, pràcticament amb la... fent frontera amb la casa nostra, però en allà hi viatjaven totes les orquestes d'aquí. Això no tenia gaire de particular. Però la Maravella no es va conformar amb això i va continuar expandint-se per Europa, per Alemanya, sobretot Suïssa, Àustria, i ja et dic, fins que va arribar a les repúbliques socialistes soviètiques d'aquella hora, que precisament l'accés estava molt restringit.
3: Antoni, al llarg de 75 anys, com hem dit, aquesta Orquestra Maravella ha tingut molts èxits, en molts moments de lluentor, però suposo que també n'ha tingut de crisi o de moments de dificultats.
4: Hi ha hagut moments difícils, efectivament. Sobretot doncs, quan la mort d'en Ferrer, del director que l'havia creat, i també quan amb un accident desgraciat de carretera van faltar tres músics, que eren els tres puntals, o dels tres puntals principals que hi havia a l'orquestra. Sortosament aquestes dificultats es van poder vèncer i l'orquestra ha tirat endavant fins a aquests 75 anys i esperem que siguin molts més.
3: Parlant de l'Orquestra Maravella com una de les orquestres referents en aquest cas del sector cultural, creu que hi ha relleu en aquest cas per que els següents anys, les següents generacions, doncs, pugui tenir continuïtat aquesta Orquestra Maravella com tantes altres?
4: Jo diria que sí. Quan s'han superat els problemes que ha superat la Maravella, d'alguna manera, doncs, ens vacunem els músics i això serveix per d'escola per afrontar nous reptes que segurament hi seran. El pitjor dels reptes que han tingut les orquestres doncs, ha estat el canvi d'hàbits del públic degut a l'aparició d'internet doncs, que ha fet que els discos pràcticament desapareguessin, això ha fet mal a les orquestres, i ara veurem el que passa amb la intel·ligència artificial. Esperem que hi sapiguem fer front i esperem que hi hagi algun tipus de regulació que ens protegeixi una mica els músics davant de tot això.
2: I també un dels reptes també és el repertori, que cada vegada no sé si s'ha d'adaptar més la música perquè és música molt preparada per escoltar per ràdio, per escoltar per auriculars, no, per plataformes digitals, molt d'estudi, música d'estudi, i passar-la al directe és tot un repte.
3: A veure si l'Antoni, no sé si t'ha pogut sentir...
2: Ah, potser no m'ha sentit, pobre.
3: A veure, no, Antoni, que deia la Núria el tema de les plataformes, de poder passar totes aquestes plataformes que hi ha ara mateix amb les cançons, al directe, si això suposa un repte també, el repertori, sí.
4: Evidentment, vull dir, la vida dels músics ha canviat com una mitja amb l'aparició d'internet, i això s'està arreglant perquè ara llavors ja... Ja sí, en lloc dels discos doncs es pengen les cançons i tot plegat, però ara ja dic que el que fa por és la intel·ligència artificial que d'alguna manera sembla que no es mengi la intel·ligència natural, saps? I la interpretació dels músics deixi de tenir valor igual que la creació de cançons i aquestes coses. Aquest és el repte que tenim ara mateix.
3: Doncs aquest és el repte que té la música, les orquestres i no és exempta en aquest cas la Maravella. Antoni Mas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per compartir amb nosaltres aquest viatge de 75 anys al costat de la Maravella, com dèiem, un llibre de l'editorial Grup Gavarres que ens repassa tota aquesta història i que podeu trobar a les llibreries.
4: Gràcies a vosaltres per interessar-vos per la música, que ens fa molta falta en el sector actualment.
2: Molt bé. I gràcies, Pau Villafanya, des de Girona FM, per aquesta entrevista meravellosa. Gràcies, Pau.
3: Gràcies, Núria.
2: Nosaltres ara anem tancant l'hora. Falta 3 minutets per arribar a les 10 del matí. Una breu pausa, ens actualitzem i després més obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
3: Avui va de recordar. Ja fa dies, mentre estava esperant a la sala d'espera del metge, tenia al costat dos senyors que devien tenir entre uns 80 o una mica més, potser. I em va fer molta gràcia perquè no paraven de xerrar. Jo no sóc d'escoltar les converses dels altres, però com que parlaven fort, vaig parar l'orella i estaven parlant de coses que recordaven de quan eren joves. Un d'ells deia que l'altre dia li va ensenyar al seu net a fer un carro amb fustes que tenia al garatge i estava ben content. La conversa es va anar animant, explicant tots dos les coses que feien quan eren joves, que moltes vegades no tenien prous medis per comprar el que necessitaven i bé que se'n sortien. La tertúlia era tan divertida que no vaig poder evitar de parlar amb ells, per donar-los molt de mèrit, perquè tot el que estaven explicant en tenia molt, i els hi vaig dir que la creativitat

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb només afectacions a l'AP7 a Tarragona, on hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle. A banda, també afectacions encara per obres a la B20 a Barcelona en sentit Nus de Llobregat. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del maig d'ara fa 2 anys. I en clau política, avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. La trobada servirà per fixar la data i l'ordre del dia de la conferència que el Ministeri preveu celebrar l'última setmana d'agost. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El SEMAT és 37 persones, dues de les quals han necessitat, volíem dir, ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A més, també un veí del Col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans, precisament, de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat també a un centre mèdic. I un accident entre un cotxe i un tramvia ha deixat dues persones ferides menys greus a Sant Just d'Esvern, al Baix Llobregat. El xoc es va produir ahir al vespre a la Rambla de Gaspar Modolell, que va provocar que el tramvia descarrilés. Els dos ocupants del turisme, un home i una dona, van quedar atrapats a l'interior del vehicle i van haver de ser rescatats pels bombers i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital Moisès Broggi. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant hores d'ara sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc es va declarar ahir a la tarda, cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal.
2: Notícies en xarxa.

0: i menjar.
1: No l'hem sentit mai, aquesta cançó dels Stay Homes. Mira que són nous, no ho sé, no em sona de res aquesta cançó. Aina Barbany, bon dia. Aina Barbany, des de Cardedeu. Contactem amb l'Aina des de Cardedeu. Ara sí que ens ha de portar una mica el repàs i el resum del que diuen els oients parlant de la platja. Aina, bon dia. A veure si et podem saludar.

0: hola, hola. Nena, ens hem fet un fart de sentir aquesta cançó, que mira que és xula, eh?
1: Sí,
0: però
1: sí, sí.
0: Però ha sonat, sona cada estiu des que la van treure.
1: És molt xula, sí. Sí, sí. I no cansa. Bueno, almenys a mi la podria seguir escoltant i no...
0: Sí, sí, s'enganxa, no cansa, sí, sí, ho té tot. I ens ve perfecte, perfecte per al tema del dia, que ara ja hem deixat enrere el tema d'Eclipsi i la pregunta, el tema del dia que fèiem avui, Aina, recorda'ns.
1: Doncs és, quin tipus de platja us agrada? Sorra fina, pedres... Bueno, al final és un debat,
0: roques,
1: no?
0: Roques directament, no? Allò,
1: sí,
0: sense
1: roques.
0: Sense platja, directe al mar, molt bé.
1: Exacte.
0: Tu tens clar? Si t'ho pregunto, tu tens clar?
1: Mira, no t'ho sabria dir, perquè m'agraden molt les típiques platges paradisíaques, saps? Així com sorra fina, mar turquesa...
0: Clar.
1: Però a la zona on jo estiuejo, que és a Llançà, hi ha molta platja amb roques, bueno, amb roques, amb pedres i tal, llavors... M'agrada molt,
0: clar,
1: també.
0: Perquè si ho has viscut, té aquest punt ja sentimental, no? Si sempre estiuejes allí, com que ja
1: és
0: casa.
1: I a més, que la sorra se t'enganxi, això a vegades fa una mica de ràbia. I hi ha molts dels comentaris que hem rebut fins al moment que parlen precisament d'això. Si us sembla, anem a escoltar el primer, que és el de la Dolors d'Arbúcies.
2: Per descomptat, de sorra fina.
0: Toma ja.
1: Ah.
2: Encara que és una mica pesadeta, perquè tens feina a treure-te-la, però... pedres fan mal als peus.
1: Bueno.
2: Jo, simplement vull sorra fina, encara que després m'hagi de dutxar dues o tres vegades abans que les pedres, que poden fer mal als peus. Vinc.
1: Sí, sí, sí, és així. Vull dir, la comoditat la tens més amb la sorra, al final.
0: És un punt de vista, sí, però sí que és veritat que després la casa te queda... Perquè no acabes de treure mai la sorra. O sigui,
1: no.
0: Si tu seus en un lloc, aquell, al sofà, allò tindrà sorra tres dies.
1: Sí.
0: O al terra ja aniràs fent cric, cric, cric, cric, cric.
1: Sí, et pots dutxar que segueix apareixent sorra de tot arreu.
0: Si
1: sí, et pots
0: muntar
1: a
0: la platja, al final de l'estiu, et pots muntar a la platja a casa de tota la sorra que s'ha portat.
1: Literalment sí,
0: sí, senyora,
1: és a dir,
0: sí.
1: Bueno, pot passar, però bueno.
0: Què més, què més?
1: Tenim també la Maria, que ens diu això.
3: Bon dia, obert per vacances. A veure, jo sé que després costa molt de netejar tot això, però prefereixo mil vegades més la sorra fina. Després és una marranada, correcte. Però és que allò d'anar amb pedres, és que no pots ni caminar, és horrible. 100% sorra fina.
1: Sí. Bé, aprofito, faig un petit incís.
0: Sí.
1: La Maria no ens ha fet actualització, però us la puc fer jo, perquè
0: sisplau,
1: a mi m'ha arribat informació i sé que va arribar a Santiago amb el seu fill i que ara l'únic que es queixa és que li fa molt mal als peus. Però més enllà d'això...
0: Mira, Maria, doncs jo crec que caminar per la sorra, per la platja de sorra,
1: mira,
0: diuen que va molt bé, per acabar de posar el peu allò a to.
1: Sí,
0: clar,
1: sí, sí, és
0: clar,
1: veritat.
0: O un bon massatget, també estaria bé. Mira, escolta't després l'entrevista que farà el Manel de Premià, que avui parla de fisioteràpia.
1: Sí.
0: Doncs vinga, també.
1: Doncs mira, ho tindrem en compte, sí, sí.
0: Així guanya dos sorra fina contra, de moment, cap roca i cap pedra, eh?
1: Sí, a veure, tenim ara a la Inés de Sant Auge, que ens diu això.
4: Bon dia, doncs mira, en el meu cas jo prefereixo sorra fina, més que res per la comoditat. Sí que és veritat que la sorra fina pues, té els desavantatges de que quan estàs mullat se t'enganxa la sorra i tal, però jo personalment ho prefereixo mil vegades més que la platja de pedres, més que res perquè fan més mal, encara que siguin les petitones, són com més incòmodes.
0: Sí,
4: i per mi sempre intento, de fet és una cosa que a mi fixo molt quan vaig a la platja, fixar-me en que sigui de sorra fina i no de pedres, perquè per comoditat la prefereixo mil vegades.
1: Sí,
0: sí. Bé, hi ha consens, és que no cal dir res més. Sí que és veritat que són xules les pedres de la platja, no? Però
1: sí,
0: a vegades...
1: Molt, molt xules.
0: Són molt boniques. I també quan camines per pedres passa allò de que com que les pedres et van tocar en diferents punts dels peus, vas fent ai, ui, ai.
1: Clar.
0: Perquè saps, tens una reflexoteràpia instantània.
1: I tant, sí, sí. En el teu cas, Núria, prefereixes també sorra fina?
0: Sí, però és que a més jo tinc un avantatge que no m'importa gens la sorra, no em molesta gens, ni la sorra ni l'aigua, saps? Que quan, hi ha gent que quan es banya després de seguida s'ha d'esbandir perquè l'aigua salada li molesta. A mi m'encanta anar tot el dia allò amb la sensació de la salabró al cos i a la pell i la sorra no em molesta gens. No.
1: Que bé.
0: Sí.
1: Que bé, això és una sort,
0: Us dono un consell per a aquells que us molesti la sorra especialment als peus, polvos talco.
1: Ah, Mira.
0: Sí, perquè llavors te'n tires i llavors surten, van, se'n van els polvos talco i la sorra tot junt. Va ser, superràpid.
1: No l'havia escoltat aquest,
0: pues, veus? Doncs ja ho sabeu.
1: Me l'anoto per l'estiu.
0: Molt bé. Clar, i si tu vas amb una, platja de pedres, de sorra, ai, de sorra, de roques...
1: Sí.
0: Com t'ho fas per prendre el sol?
1: Mira, és una cosa, això sí que és horrible. Ho confesso que és horrorós. Vull dir, intento col·locar la tovallola, però és cert que un cop t'estires... sí, dius, vale, has d'anar buscant la posició i llavors, clar, no et pots moure i és com... No, és molt incòmode. Clar. O sigui, podríem dir que sí, que guanya la sorra fina, encara que sigui molt molesta.
0: Però mira, escolta, anar a la tarda, a la fresqueta, a seure en una roca i veure el mar des de la roca com trenca...
1: I
0: això
1: tant.
0: Mola molt també,
1: Sí, o sigui que això dona vida.
0: Tota la platja està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Ai, no, doncs vinga, si ens arriben més comentaris els expliquem abans de tancar programa, d'acord?
1: Perfecte, Núria, aquí estarem.
0: Escolta, tingueu en compte que tenim molts pros de la sorra fina, a veure si algú que li encanti la platja de pedres o de roques directament, sisplau, digueu-nos-ho, que així fem una mica el contrapès.
1: Això,
0: vinga.
1: Això.
0: Gràcies, Aina, fins ara.
1: A vosaltres, fins ara.
0: Per si voleu encara algun punt més, per acabar de decidir, mira, avui li hem demanat que ens porti un reportatge sobre això, sobre els tipus de platges que tenim, a la nostra companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, Lídia Porta, això ens explica.

0: Arribar a la platja, plantar el parasol, estendre la tovallola i fer el teu primer bany de l'estiu. Per la majoria de nosaltres, la costa és sinònim perfecte de vacances i desconnexió. Però ens hem aturat mai a pensar sobre quin ecosistema estem caminant realment. La platja no és un simple espai per al nostre gaudi. És la seu d'una biodiversitat molt important, rica, fràgil i moltes vegades invisible, que lluita per sobreviure a la pressió humana, sobretot durant aquests mesos d'estiu. Quan els preguntem als usuaris de les nostres platges què entenen per diversitat litoral, les respostes ens mostren una realitat plena de vida. Peixos que freguen els peus fins a vegetació a les dunes. Escoltem a la Laura Farnós, freqüentadora de la platja llarga de Tarragona, a l'Alejandro Torres o l'Adrián Zurita.
1: El que podem trobar sempre peixets petitons que n'hi ha prop de la costa, algun peix una miqueta més gran, pel que seria per la platja, doncs, n'hi ha gossos que porta la gent, o a vegades també n'hi ha ocells que venen a intentar agafar algun peixet.
2: Dependerá del medio, pero generalmente se ve en la flora, en la fauna, en los peces que se acercan a la costa, los pájaros que vuelan, en las plantas, el alga, las especies invasivas, ahora como las carabelas portuguesas en el norte de España, en la costa vasca.
3: En las aguas podemos encontrar diferente fauna marina, diferentes peces, también algunos roedores que acampan por la playa.
0: Aquesta riquesa natural passa moltes vegades desapercebuda. Però com responem als ciutadans quan ens posem al banyador? Quin és aquest nivell de responsabilitat? La neteja i el respecte són les principals preocupacions per a aquests banyistes conscients. Recollir plàstics o respectar la fauna són gestos directes que tenen un impacte immediat, tal com ens indiquen la Judy Fernández i en Marc Comi.
4: Intento, quan vaig a la platja, fer un acte de responsabilitat i emportar-me una bossa per tirar tota la brossa que fem servir a la platja, o fins i tot portar cendrers per tirar espurnes o recollir tota la brossa que ens trobem allí al racó de la platja on nosaltres ens situem quan anem.
5: No, com veure els animals, doncs els deixes, no?, pol·lular per allí, perquè cada vegada que fan és voltar i tot. Sí que és cert que si vols una medusa, doncs t'espantes més i intentes, doncs, potser avisar o no, algun cop de veu per dir, mira, anem amb compte i ja està.
0: Tot això són bones pràctiques que neixen del sentit comú, però què diu la ciència al respecte? Les accions individuals dels banyistes són essencials, però la pressió que suporta la franja litoral durant els mesos d'estiu és enorme. A zones com el litoral tarragoní, la població es multiplica exponencialment i l'impacte sobre aquests espais naturals es fa evident. Així ho explica el biòleg i investigador especialitzat en l'àmbit litoral i contaminació de la Universitat Rovira i Virgili, en Jaume Folch.
6: La pressió que s'exerceix sobre el litoral és molt forta, amb una població que són pràcticament 250.000 persones. Totes aquestes persones, més la població autòctona, tot el que hem de fer ho hem de fer a la platja, que a més tampoc les condicions climàtiques no ajuden a preservar aquests espais naturals, òbviament. I a més tenim una activitat industrial, i a més.
0: Aquesta sobreexplotació i la falta de regulacions tenen conseqüències directes sobre la fauna local. Espècies que abans eren habituals a les nostres platges i roques han anat desapareixent a causa de l'activitat humana.
6: Hi ha un cas molt curiós, que és el cas dels musclos. Fa 15 anys que no n'hi ha. Però per què no hi ha musclos? Perquè els musclos s'agafaven amb un rasclet. I llavors els musclos s'arrencaven. I llavors, com això s'ha fet de manera sistemàtica cada any, tothom venia aquí amb el seu rasclet agafant musclos. Doncs clar, no hi ha musclos perquè se'ls han emportat tots.
0: Davant d'aquest escenari de desglossament, la solució no passa per prohibir l'accés a la costa, sinó aprendre a donar treva al medi marí i regular els usuaris perquè aquest ecosistema es pugui regenerar.
6: Les solucions és protegir. Si tu deixes que el mar faci i tu l'ajudes i deixes que ell mateix amb la seva força regeneri, doncs tens unes enormes possibilitats de que puguem gaudir encara bastants anys del que tenim.
0: Deixar en pau l'ecosistema natural és el missatge que hem d'interioritzar totes. La solució no és deixar de gaudir del mar, sinó aprendre a compartir l'espai respectant els seus límits. Per tant, aquest estiu, quan vagis a la platja, s'han de recordar tres regles bàsiques. La primera, que tot el que arriba amb tu ha de tornar amb tu cap a casa. La segona, respectar la fauna i la flora marines sense emportar-te espècies ni alterar el seu entorn. I tres, entendre que la mar no és un recurs infinit, sinó que és un espai viu que necessita del nostre respecte. Perquè la millor petjada que podem deixar a la sorra aquests mesos de calor és precisament no deixar-hi cap rastre.
7: Quins bons consells la Lídia porta a la nostra companya i quina sonoritat marina més xula que ens ha fet portar les vibres de la platja cap aquí, cap als estudis de l'Obert for Vacances. Lídia porta des de Ràdio Ciutat de Tarragona parlant-nos sobre la biodiversitat marina, com respectar les platges siguin de sorra o siguin de pedres i de roques. I després d'aquest reportatge, el que fem és anar a buscar, com fem cada dia en aquesta hora, el Manel Ferrer a Premià. Mira, ho comentàvem abans justament amb la companya, amb l'Aina de Cardedeu, no?, que deia, és que quan m'estiro a la platja de roques, diu, clar, per prendre el sol ho tinc fatal, diu, perquè acabo com ha fet un quadre, jo me la imagino amb l'esquena torçada i tot plegat, no? I és que l'estiu, no sé, ens cuidem molt, ens cuidem poc, a vegades aprofitem que tenim més temps per fer esport, per cuidar el nostre cos, però a vegades acabem amb situacions una mica forçades i hores de sofà i de relax sense fer res, i això us diguem, situacions forçades, bueno, canvi de ritme, simplement. Què passa amb el nostre cos a nivell muscular? Manel Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, doncs però primer avui que intentarem tot resoldre això.
7: Ho resoldrem, però abans deixem que et pregunti, sí, què tal ahir la nit?
8: Oh, va ser espectacular, sí, aquí a Premià de Mar, perquè jo em vaig quedar fent poble, i va ser espectacular, des de l'espigó de la platja i del, sí, port, la gent banyant-se mentre veia aquest eclipsi, va ser una cosa molt peculiar, la gent amb banyador i amb els biquinis i amb les ulleres mirant el sol, o sigui, va estar una escena molt maca. Sí, sí, sí, sí,
7: ai, que bonic.
8: Sí, sí, va ser molt maco, va ser molt maco.
7: Molta,
8: sí,
7: gent,
8: sí,
7: però, no?
8: Sí, sí.
7: Una mica
8: moltíssima
7: maca.
8: Gent. De fet, l'Ajuntament, en aquest cas, no va organitzar cap acte concret per poder-ho seguir, per tant, la gent anava una mica amb les seves inèrcies, i era allò que ens anàvem trobant tots anant cap a la platja, no? Que semblava que tots sabien cap a on anàvem, però ningú deia res, no? I al final, a l'arribar a la platja, doncs tothom estava allà per veure, doncs, justament aquest eclipsi, és a dir, que va tenir una màgia especial. Sí, sí,
7: ai,
8: sí,
7: mira, sí, m'agrada. Sí, sí, era està com una sinergia, sí, sí, sense... Sí, sí. A vegades, quan les coses no estan dirigides, a veure, tothom ho sap, no? I sap el que ha de fer, però sí, sense direcció, i vinga, tots cap allà. Molt bé.
8: Clar, clar, clar. De fet, és veritat que nosaltres a la ràdio vam fer un vídeo explicant els millors llocs per veure-ho des de Premià, que jo hi ho pensava i dic, podia haver dit dos o tres llocs random, que no es veia res i estaria sol a la platja. Ai, vaig pensar-ho, dic, sí, perquè clar, si aquestes 20.000 persones no arriben a estar a la platja, doncs imagina't tu, però vaig ser bona persona i vam, home, donar les guies correctes,
7: lògicament.
8: Imagina't, no hauria estat igual, no hauria estat igual. Escolta, va molt bé això que estàs dient, Núria, sí, perquè estem parlant de la platja, d'anar a la platja, de prendre el sol, de veure el sol i la lluna, però clar, avui ens interessa moltíssim veure, doncs, com cuidem el nostre cos durant l'estiu, per això avui hem convidat el Jordi Berrocal, ell és fisioterapeuta i a més és codirector de Fisio Premià. Com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, molt bé i molt agraït de tenir aquesta oportunitat que em doneu.
8: Ara et preguntàvem, és possible que el nostre cos es lesioni durant l'estiu, doncs això, fent vacances o potser prenent el sol a la platja, anant al riu, buscant aquestes posicions, aquestes postures damunt d'una roca, és possible que hi hagin lesions associades o que puguin estar impulsades per accions que passen durant l'estiu?
9: És possible i, de fet, és bastant habitual. Hi han com dos grans causes d'aquestes lesions que augmenten a l'estiu. Una és el canvi de calçat, sobretot les diabòliques xancletes, i l'altra és el canvi d'hàbits, que suposo que després en parlarem, però a l'estiu canvien totalment els tres pilars fonamentals de la salut, que són el descans nocturn, l'alimentació i la hidratació i l'activitat física, i per suposat que el cos es ressenteix.
8: Mm-hmm. Ara parlaves de les maldites xancletes, però quant de mal han fet al principi del 2000 aquestes hawaianes, que ningú semblava que veia venir, però realment aquesta sola tan plana i aquests dits, no?, que es dividien, això, Jordi, suposo que ha fet mal, eh?
9: Ha fet mal, però com sempre el problema no és la xancleta en si, és el passar de portar tot l'any el peu embotit dins del mitjó, dins d'un calçat que té una sola, que té un drop, que és una diferència d'alçada entre el taló i la punta, a de cop passar a utilitzar tots els dies, totes les hores possibles, les xancletes perquè el peu està més ventilat, perquè fa molta calor, i a començar a fer tots els trajectes que abans caminàvem amb aquest calçat tancat, fer-lo amb les xancletes amb un peu que tenim desentrenat. Per suposat que això, el repartiment de càrregues i de treball muscular al peu, al no, i el maluc a la lumbar fa que canviï moltíssim i puguin aparèixer lesions o molèsties.
8: Jordi, amb què us trobeu al setembre, octubre, quan la gent torna a les vacances, quines són les lesions o molèsties més freqüents que recollim després a l'estiu?
9: Doncs una d'elles és qualsevol dolor a la planta del peu, siguin les metatarsàlgies, siguin la famosa fascitis o fasciopatia plantar. Després tenim bastantes lesions musculars, sobretot perquè la gent no és conscient que s'ha d'hidratar bé per aquesta calor, perquè transpirem molt més a l'estiu i per tant surten a fer la mateixa activitat física que feien prèvia a aquestes temperatures, i aquí apareixen moltes lesions musculars. I després apareixen també molts mals d'esquena del sedentarisme, d'estar tantes hores estirat al sofà, a la platja, dins de casa, reclòs amb l'aire condicionat, i de cop tornar a demanar-li al teu cos que et toleri les càrregues d'entrenament que feies abans de l'estiu. Llavors, bàsicament, és això.
8: Molt bé. Núria, alguna pregunta pel Jordi?
7: Sí, mira, Jordi, saps què em passa a mi? Sempre quan començo vacances m'enganxo de l'esquena, i un any va ser molt bèstia, molt bèstia. Jo crec que té a veure amb allò de que parem l'activitat, i com que el cos venim a més molt estressats, arribem a vacances molt intensos, molt estressats, i de sobte desconnectes. Entre això i els aires acondicionats, no sé ben bé què va ser. És habitual?
9: És molt habitual i no és casualitat. Tots coneixem moltes persones que agafen vacances i a les 24-48 hores es queden clavats de lumbar, d'esquena. Té una explicació científica a través del sistema nerviós autònom. Tenim el simpàtic i el parasimpàtic, que tenen aquests noms. El sistema nerviós simpàtic és el que ens prepara per el que diem el fight or flight, és el que ens manté vius lluitant contra l'estrès del dia a dia, les responsabilitats, la feina, tot això. I quan agafem vacances, què passa? Que aquesta hiperactivitat del sistema nerviós simpàtic descansa, s'atura, s'activa el parasimpàtic, que és el que ens permet relaxar, el nostre cos surt del mode supervivència i es permet manifestar-nos tots els mals. Això és molt típic a l'estiu, és molt típic a l'agost. Realment a l'agost qui ens aguanta la clínica a nosaltres són els pacients que agafen vacances. Mira, i els apareixen tots els mals. I això és molt habitual al gener també. Al gener tots els treballadors de notaries, de gestories, de bancs, clar, que porten tot el desembre fent els tancaments d'empresa i tal, gairebé tots quan acaben els comptes es queden clavats de cervicals o lumbars, i al gener sempre els hi guardem unes hores per ells perquè és molt habitual.
7: T'ho agraeixo, sí, Jordi, perquè es pateix, però almenys no em sento un bitxo raro. Ara ja entenc això. Fight or fly, m'encanta. M'encanta el concepte.
8: Però m'agrada aquest concepte, això que ens deies, Jordi, que doncs, aquests tancaments d'IVAs i RPFs, doncs, a fer la renta, tot això, són moments on vosaltres també detecteu pujades de feina.
9: Sí, sí, sí, totalment. És que està demostradíssim, i és que passa any rere any. Un any podria ser casualitat, però ens passa cada any, i no només a nosaltres. Parles amb qualsevol company fisioterapeuta i és superhabitual. Sí,
7: escolta,
9: sí,
7: també hi ha una altra qüestió, que és que a l'estiu ens passa que ens creiem supermans, invencibles, superherois. O sigui, tota l'activitat física que no fem durant tot l'any, de sobte a l'estiu resulta que anem a fer grans caminades, grans rutes per la natura, fem, en fi, tota mena d'esports, i d'activitat física que normalment no estem preparats perquè no fem durant tot l'any. Això també passa, no?
9: Passa totalment, i aquí és com, ja no ho dic com a fisioterapeuta, dic com a persona, és aplicar el sentit comú. Aquests augments d'activitat, de càrrega, que tampoc faríem a l'hivern, a la tardor o a la primavera, per què la fem a l'estiu, quan justament l'ambient del nostre cos està molt menys preparat, perquè descansem pitjor, mengem molt pitjor, fem molta menys activitat física en el dia a dia, però arriba el cap de setmana i de cop ens anem a pujar un 2.000 i fer 15 quilòmetres caminant, suant, sense beure aigua, sense haver escalfat bé, sense haver fet activitat la resta de la setmana. Llavors hem de tenir una miqueta sentit comú. Sí.
8: Molt bé, doncs sentit comú amb tot el que ens explicaves. Ara pensava en la platja, en la piscina, Jordi, aquestes cadires plegables que veiem, que jo sempre penso, al moment que m'hagi de comprar aquesta cadira ja serà que estaré fatal, jubilat, espero que sigui. Però cada cop estic veient més gent jove que fa servir aquestes cadires o aquestes tombones plegables. Jordi, això és un bon consell, o el fet de tombar-se a la platja amb la tovallola ja és una cosa que cada cop queda més enrere?
9: De fet, en fisioteràpia fa anys que hem trencat com el mite de les postures bones i dolentes. Hi ha una frase que ens agrada molt, que és dir que la millor postura és la que menys dura. No hi ha tant postures bones i dolentes. El que realment pot afavorir que apareguin molèsties i lesions són les postures mantingudes. Tenim un cos que ha evolucionat durant milions d'anys per estar en moviment i ara ens empenyem en estar tot el dia asseguts. Llavors, això aplica tant a la platja, a la piscina, amb les cadires, amb les tovalloles, a l'oficina. No és tan important en quina posició t'estires a la platja, si t'agafes una cadira de 10 euros o una de 100 supercòmode per posar la cervesa al tal. Lo important és que vagis fent píldores de moviment, que li dèiem, és cada 15-20 minutets, que t'aixequis de la cadira, caminis una miqueta, que et vagis a fer un bany, que tornis a seure't i que no passis molta estona en la mateixa posició. Perquè està clar que si passes 3 hores prenent el sol a la platja, estira't i de cop t'aixeques i te'n vas a nedar fins la boia i tornes, bé, el teu gos segurament es ressentirà. Però un cop més és sentit comú, eh? No hi ha una píldora màgica per dir has de fer cada tants minuts, tants quilòmetres nedant, el que sigui. Sentit comú.
7: Manel, ara has dit això de les cadires. Jo flipo perquè fa des de un o dos estius que veig un munt de canalla adolescent amb cadires d'aquestes d'anar a pescar plegables, fins al punt de que jo me n'he comprat una perquè tenia la necessitat, perquè dic que això ha de ser total. No la faig servir, eh? Ja t'ho dic, però veig un munt de gent d'adolescents, bàsicament, que van amb cadires plegables. No sé si a Premià esteu igual.
8: Sí, sí, en tenim moltíssimes. De fet, jo soc molt aficionat d'anar al concurs de focs de Blanes i, clar, la cosa que fa més ràbia del món és quan estàs a la platja allà amb el teu pareo tan tranquil i apareixen les quatre persones amb les cadires i se't planten davant 5 minuts abans. Això passa, però ja queda feta aquesta reivindicació. Però sí que és veritat que passa, eh? Que la gent, baixen a la platja amb aquestes cadires, suposo, també buscant aquesta comoditat a la platja.
7: Em pot xulo que és estirar-se la sorra.
8: Home, per mi sí, el contacte aquest directe amb la sorra està molt bé. Jordi, abans has dit una cosa, i jo crec que ha passat en l'aire, però és important que ho diguem, els canvis de temperatura també tenen influència. Parlàvem de la presència dels aires acondicionats, d'aquestes onades de calor. Això també influeix en el nostre cos.
9: Sí, i permetem fer una incidència respecte a les cadires, que realment han sigut un gran facilitador perquè gent gran, gent que té artrosi, gent que si ha de pensar en estirar-se a la sorra i sobretot després a l'hora d'aixecar-se segurament ni es planteja anar a la platja, gràcies a aquestes cadires podem donar més accessibilitat a la platja i que la gent pugui estar més còmode. Llavors, bueno, ben utilitzades, com sempre, sentit comú, també funcionen molt. I respecte a la pregunta que m'has fet, per suposat, a més temperatura, més transpirem, a més transpirem, més pateix la musculatura, més pateix el nostre organisme i, per tant, ens obliga a ser conscients de no fer esport en les hores de més temperatura, a les hores centrals del dia, més ens obliga també a hidratar-nos més que el que faríem en altres moments de l'any. Hem de tenir aquesta consciència, hem de saber que a les nits també és possible que la qualitat del son sigui pitjor, per tant també transpirem durant les nits moltes vegades per aquestes nits tòrrides que estem tenint, això ens obliga a hidratar-nos també encara que no fem activitat física. Bueno, hem de ser conscients d'una cosa, d'una sèrie d'ítems que canvien per aquestes temperatures i sí, sí, ho hem de tenir molt present.
8: Molt bé. Buscant solucions, Jordi, un cop s'acabi l'estiu, encara queden setmanes per endavant, però què hauríem de fer per tornar-nos a reactivar i que el nostre cos no ressenteixi després aquesta activitat diferent a la que tenim durant l'any?
9: Aquí la clau és la progressivitat. La progressivitat és important tant quan estem acostumats a volums d'entrenament molt alts, setmanals, i de cop arriba l'estiu. Seria interessant deixar disminuir aquests volums d'entrenament progressivament i també és molt important incorporar-los al setembre o a l'època que sigui progressivament. No hi ha una dosis màxima, una dosis màgica, diguéssim. La idea és que si estem acostumats a fer certs entrenaments setmanals i durant 2-3 mesos que dura l'estiu els hem aturat del tot o li hem baixat molt el ritme, al setembre els hem d'anar incorporant progressivament. Per tant, si recordes les càrregues, és igual si era sortint a caminar, a córrer o anant al gimnàs que feies abans d'aquesta aturada, intentar disminuir-les, intentar donar-te sempre 24 hores de descans, sobretot si treball més de força al gimnàs, donar-te 24 hores de descans entre entrenament i entrenament i progressivament augmentant les càrregues fins que amb les setmanes, també sentit comú i escoltar el teu cos, vas trobant aquestes sensacions que et permeten, t'indiquen que ja pots reactivar les càrregues que feies previ a l'estiu.
8: Molt bé, per tant, ja ho has vist, Núria, tot és sentit comú, no? Sí, sí. I aplicar aquesta progressivitat en totes aquestes activitats. Sí, sí. Per tant, és el que ens falta, Núria, jo crec que el sentit comú per tot. El que estem parlant aquest estiu és sentit comú, lògicament. En parlàvem justament amb l'eclipsi, sentit comú amb els ulls, amb la vista, doncs sentit comú també amb la resta del cos, eh?
7: Em quedo també amb una idea, que és que la musculatura, que d'això parlem avui també, hi influeix tot, eh? No només el tema de l'exercici físic i la postura, sinó també l'aigua, l'alimentació, el descans, és que estem tots connectats. Sí, xiquets, ens dirà feina. Molt bé.
8: Jordi, per acabar, Núria, li deia abans al Jordi, fora de micro, que clar, ells de Fisio Premià tenen moltíssimes especialitats i cada cop s'han anat obrint més, no? Perquè al final suposo que tot influeix, com deia la Núria, l'alimentació, la feina, les rutines, hi ha moltíssimes coses que suposo que fan que cada cop el ventall sigui més ampli, no?
9: Sí, sí, de fet, cada cop la fisioteràpia basada en l'evidència que es diu està sortint més del model biomèdic, del dany estan els teixits, hem de tractar els teixits, hem d'entendre el cos com un tot, i jo puc tractar-te el teu mal d'esquena, que et passa a la feina, diguéssim, però si tu no gestiones millor l'estrès que et suposa la feina, no ens en sortirem. Jo puc intentar que tu facis més activitat física, però si augmentes l'activitat física i segueixes menjant galetes i bollicaos i ultraprocessats abans d'anar a dormir per l'ansietat, no ens en sortirem. Llavors, en un tractament sempre hem d'incloure la part física, la part mental i la part nutricional, diguéssim.
8: Molt bé,
9: sí.
8: Molt bé. Doncs Jordi, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
9: Encantat, i gràcies per l'oportunitat de donar veu una miqueta a la meva professió.
8: I gràcies, Núria, també. Ja, avui hem après més coses, també, sobre
7: moltes,
8: el nostre cos.
7: Molt interessant. Moltíssimes gràcies, Manel Ferrer, des de Premià. Una abraçada.
8: Una abraçada.
7: Doncs vinga, que després de tanta activitat física que ara ens han recomanat, no, és broma, eh? Sí que ens ve de gust ara seure una miqueta, si ens ho permet, el Jordi, el nostre fisioterapeuta de l'Obet d'avui, i seure i llegir. Llegim una mica, sí. Vinga, aquí tenen moltes claus de lectura, molts consells de lectura. Són els companys d'Ona la Torre que ens proposen una setmana més aquest territori lectura. L'hem hagut de desplaçar de dia, ja ho veieu. Però tenim moltes ganes d'escoltar els seus consells. Atenció, perquè les lectures que ens recomanen avui són per als petits, per als més petits de la casa, però ja sabeu allò de que llegir acompanyat, quan es tracta de criatures, bé, en general jo diria, sempre és recomanable. Doncs d'això va, literatura per als petits.

0: Això és... Territori Lectura. Mònica Socies.
1: Això era una vegada... significa que una història està a punt de començar. I des de Cruïlla ens en porten moltes en una versió ben original, titulada El País dels Contes, d'en Manuel Le Petit i Geraldine Cosnó. Territori Lectura. Un llibre amb solapes que ens permet interactuar amb els contes en una versió reduïda però molt ben trobada. La Ventafocs és qui obre aquesta aventura. És mitjanit i he fugit corrents deixant el príncep astorat, sense saber què fer. Voldreu ajudar-lo a trobar la sabateta? Si hi poseu enginy, segur que sabreu on es troba.
2: És mitjanit. El rellotge del castell acaben de tocar les 12. La Ventafocs ha fugit. La seva carrossa s'ha fet fonadissa darrere els arbres i els matolls. El príncep ha intentat retenir-la, però tot ha anat tan de pressa. No sap com se diu, perquè la noia no li ha dit. I tampoc no sap on viu. Com pot trobar-la? L'estima amb bogeria. I si li ha deixat un missatge a les escales del palau? O un senyal? No, no hi ha res. Però fixa-t'hi bé, aquí falta alguna cosa. Què creus que és? Doncs sí, és una sabateta de vidre. On ha anat a parar? Tic-tac, tic-tac. Afanya't, que l'has de buscar tu. Territori
1: Lectura. Aladí, la sireneta, el gat amb botes, Peter Pan i Alicia, el País de les Meravelles, també necessiten de la vostra ajuda. Haureu d'investigar i buscar a cada pàgina on es troba l'objecte desitjat i que aquests protagonistes han perdut. Si ho aconseguiu, ja podrem dir que conte contat ja s'ha acabat. Abracadabra, pota de cabra. No sabem exactament qui va pronunciar per primera vegada aquesta expressió, però tenim clar que està unida a la màgia. Nens de 6 a 12 anys i família que s'hi atreveixi, si us fascina aquest món, tenim un llibre per a vosaltres. Escola de Màgia. Més de 50 trucs de màgia per sorprendre els nostres convidats. Començarem amb un entrenament per tenir uns dits àgils i remenar les cartes millor que ningú, amb molta rapidesa. Haurem de superar 3 nivells per arribar a ser mags experts. Mentrestant, practicarem fent desaparèixer pilotes i monedes i movent objectes amb telecinesi. Us presentarem en John Henry Anderson, el gran mag del nord i un dels primers que va practicar el truc de treure un conill del barret de copa. Mag d'èxit, va actuar per la família reial britànica i el tsar Nicolau I. I dues dones, sí, elles també feien màgia. Adelaide Herman i Susy Wandas.
0: Adelaide Herman, 1853-1932. Li deien la reina de la màgia. Nascuda a Londres, el seu nom de soltera era Adelaide Scarses. Herman és el cognom del marit, el mag Alexander Herman, de qui Adelaide era l'assistent. Després d'iniciar-se com a ballarina i acròbata, es va casar amb Alexander a Nova York i amb ell va començar les exhibicions. Ben aviat es va convertir en la figura central de l'espectacle, on feia trucs de levitació i sortia disparada per un canó. Després de la mort del marit, l'any 1886, l'Adelaide va continuar fent gires per Europa i Amèrica amb espectacles estudiats fins al més mínim detall, que van tenir un èxit extraordinari. Va fer l'última exhibició quan ja tenia 75 anys.
1: Susy Wandas era coneguda com la dama dels dits encantats. Va destacar per la seva extraordinària habilitat en la manipulació i els seus vestits de gran elegància. Després de totes les lliçons i pràctiques, només us falta aprendre a organitzar un espectacle de màgia perfecte, l'últim capítol. Ah, i no us caldrà preparar cap cartell, perquè al final del llibre en trobareu un de ben original. Territori Lectura. Vigileu molt bé amb el que feu desaparèixer. I recordeu, llegir és obrir una finestra al món, a la vida i a la reflexió.
0: Col·laboració especial, Raquel Martínez. Territori. Mònica Socies, Josep Maria Soler, Territori Lectura, Ona la Torre, obert per vacances. Territori Lectura.
3: Fantàstic aquest podcast que ens ofereixen des d'Ona la Torre. Déu-n'hi-do, avui amb aquestes recomanacions de lectures per als més petits. Impressionant. Moltíssimes gràcies, companys. Va, que seguim endavant. I si parlàvem dels petits de la casa i com cuidar-los a nivell literari i també imaginatiu, perquè és que, en fi, la literatura ja, si comences des de petit, dona molt de sí. Ara ens ocupem d'uns altres inquilins que tenim a casa, els peluts, els gossets, en aquest cas. No serveix tot tipus d'animals de companyia, però sí els gossets. A Ràdio Calella en saben molt, de gossos, i per això ens porten aquests consells que anomenem Dog Tips, avui parlant de petards i de si deixar dormir el gosset al llit amb nosaltres.
4: Ai, el tema de dormir, el tema de descansar. Com creieu que haurien de dormir les nostres mascotes? Amb nosaltres? Al seu llit? A fora de casa, inclús? I quantes hores creieu que necessiten dormir per estar del tot descansats? Tot això i més ho veurem ara mateix.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
7: Això és molt personal.
8: Nacho Mediavilla, veterinari.
7: Hi ha gent que li encanta que el seu gos dormi amb ell, perquè no ha de passar res. Clar, si el gos té puces o paparres o algú mig, sí, igual que passa, no? Però, o si tens al·lèrgia al gos.
9: A veure, hi ha estudis que diu que el gos que dormi amb nosaltres és bo per nosaltres i és bo pel gos.
10: Gerard Estabanell, educador caní.
9: Perquè produeix que l'hormona de felicitat doncs augmenti, no? Però si el teu gos borda la gent, es comporta malament, es tira al passejar, pot dormir al sofà? Els meus gossos poden anar sueltos pel mig de Barcelona i em faran cas. Els meus gossos poden dormir al llit i al sofà. El teu gos està capacitat per comportar-se bé, té aquests premis. El gos no es porta bé, doncs potser no té aquests premis, perquè això és el que fa que el gos faci una mala gestió de les emocions.
7: Bueno, quan es fan més vells, dormen més. Es passa com les persones grans. El gos que dormi el que vulgui. No? Vull dir, això és una cosa que... Normalment dormen més que nosaltres. El meu no dorm amb mi, eh? El meu dorm a l'habitació, però al terra, amb el seu llitet.
4: El dia de Sant Joan, pels nostres peluts, és un dia una miqueta complicat. N'hi ha qui ho porta millor i n'hi ha qui ho porta pitjor, però la gran majoria dels nostres animals moltes vegades s'espanta. I nosaltres ens sap greu i no sabem moltes vegades com s'ha de reaccionar. Com creieu que seria la manera més idònia per actuar en aquestes situacions?
7: A veure, hi ha gossos que es posen molt nerviosos, inclús en comportament destructiu, perquè pensa, ells tenen una oïda molt més sensible que el nostre, llavors ho passen fatal. Llavors, el dia de la revetlla, intentar passejar-lo abans de la revetlla, un passeig fort, un passeig que, evidentment, vigilar, perquè sempre et tiren algun petard. L'ideal és intentar fer mesures de maneig, no medicació. Intentar no automedicar, perquè hi ha medicaments que, cuidadito. Llavors, l'ideal és, amb temps, començar a acostumar a fer-li algun tipus d'amagatall al gos on se senti segur i on pugui estar al màxim aïllat de sorolls. Aquest amagatall, el millor de la casa, el lloc més allunyat d'on pugui haver sorolls.
11: Amb les finestres tancades, amb les persianes baixades.
12: Josep Estanyol, veterinari.
11: Amb un llum petit encès, si pot ser un llum de racó, que l'animal estigui tranquil.
7: Posar música, tancar persianes, posar música perquè no se senti tant.
11: Tot el que disminueixi aquest soroll els hi anirà bé.
7: Si el cos és molt nerviós, doncs el meu consell és marxar. Marxar a un lloc on no tirin petards. Clar, no tothom ho pot fer, però l'ideal és evitar el conflicte. I llavors no forçar situacions. Si el gos no vol carícies, doncs no forçar. Si el gos no vol sortir de l'amagatall, no forçar. Perquè ja està en un estat d'ansietat.
11: Després hi ha medicaments que són una mica calmants o tranquil·litzants, però no estem parlant de medicaments que siguin barbitúrics ni coses així, sinó medicaments que l'animal estigui més tranquil·let amb coses més aviat naturals. Hi ha medicaments per l'ansietat, que naturalment això no és per donar la nit de Sant Joan, això és per donar-ho durant un període de temps i que l'animal li vagi bé.
7: Hi ha una cosa que es diu azepromacina, que s'utilitzava antigament i que està prohibidíssima, que és una substància que en teoria calmava el gos, però estava receptiu encara als petards.
11: Que l'animal es queda com paralitzat, que no es pot moure, es queda com una miqueta, com si estigués una mica anestesiat. I aquests medicaments, naturalment, estan totalment contraindicats des del meu punt de vista, perquè l'animal sent el soroll, però no pot fer res, i està com paralitzat. I llavors això, clar, encara és pitjor que no donar-li res.
5: Dog Tips.
6: Un espai amb consells pels nostres peluts.
3: Els companys de Ràdio Calella que ens porten aquests Dog Tips, aquests consells per cuidar dels nostres peluts, ja ho veieu, avui al voltant de dormir amb el bitxo o no al llit, i també al voltant de... Ara no recordo això. Ah, sí, dels petards, que ja han passat les festes majors potser més importants, no?, a nivell de soroll, però encara l'estiu és llarg i sí que és veritat que no només els petards, sinó altres tipus de sorolls més contundents poden molestar els animals. Vinga, que anem tancant programa. Un quart d'hora per les 11. Anem a l'agenda.

0: Com cada dia a aquesta hora saludem la Lídia Porta de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què l'eclipsi?
1: Molt bé.
0: Bé, sí.
1: M'he cremat del sol, no dels ulls, la pell.
0: Sí?
1: Estic
0: sí,
1: vermella sí. Com una gamba de Palamós.
0: Sí, és que és veritat que van dir, sobretot, clar, com que hi vam anar tan aviat a veure si, no, de fa lloc, vam estar molt de temps, no sé si hores, però, bueno, una horeta i mitja,
1: hores,
0: dues hores.
1: Hores,
0: no? Sí, hores.
1: Sí,
0: tu
1: hores,
0: directament hores. Te va tocar treballar molt, Lídia, o vas anar per, simplement
1: no,
0: per
1: plaer? Vaig poder fer una mica l'escapadeta.
0: Bueno, així a tu t'ha tocat el sol, l'eclipsi t'ha portat el moreno.
1: Sí.
0: Bueno, vermell, per lo que arriba la Lídia, jo me la meixo vermella, més aviat.
1: Sí, sí, vermell de Palamós, soc una gamba, no passa res.
0: Però vaja, en tot cas, xula l'experiència?
1: Sí, sí, molt xula, m'ho vaig passar molt bé amb la meva família, així que va estar molt guai.
0: Doncs vinga, amb algunes actuacions musicals i culturals i de tot tipus, que servien per amenitzar el que va ser el vespre d'ahir. L'eclipsi ens portava també activitat cultural, que és d'això del que va a l'agenda, però ara, passat l'eclipsi, continua les activitats que us volem recomanar. La propera parada la fem en Terres Tarragonines, al Priorat, a Falset.
1: Doncs sí, a Falset, avui tenim la Garbinada Pop, que és un festival bastant conegut que reuneix propostes molt destacades del pop català actual, i avui a la una, o sigui, a dos quarts de dues de la matinada, tenim Les que faltaven, que és una formació, que és una banda de versions formada per 8 dones, que reivindica una major presència femenina damunt dels escenaris, ja que tot el seu repertori són cançons compostes o interpretades per dones. Les escoltem una miqueta.

0: Elles canten tard perquè són les taloneres de l'Alex en Busto. Primer hi haurà el concert de l'Alex en Busto. I l'Alex en Busto i les que faltaven és l'últim concert d'aquí del festival. I hem parlat amb el Isaac Alvesa, que és el director del festival, perquè ens ha fet una miqueta de resum de com ha anat la cosa.
1: El resum d'un festival que va començar ja fa unes setmanes amb actuacions ben diverses, com les del Minibus Intergalàctic, d'en Pere Albo i el Cowboy, el grup del Petit de Calaril, o també el Joan Miquel Oliver. Per tant, cirereta per aquesta sisena edició.
0: Doncs bé, tal com deia, el concert de l'Alex en Busto és a les 11 de la nit i el de les que faltaven a 2:15.
2: Molt bé, i de la música de Falset ens n'anem cap a Besalú per gaudir d'una nit de circ.
0: Doncs sí, a Besalú tenim fins al dissabte 15 d'agost als jardins del Molí de la població una nova edició del que es diu Les Nits de Circ, que és un espectacle que reuneix artistes de primer nivell dels grans circs europeus en un format especialment pensat a l'estiu, que és una carpa sense lona instal·lada precisament en aquests jardins del Molí. I aquest any hi participen 19 artistes de 6 països diferents amb 9 números de circ i música en directe. Primer passen per aquí per Besalú i més endavant estaran també a Roses i a un altre lloc també de la Costa Brava que ara no recordo. I bé, les entrades són de 23 euros les més allunyades i més econòmiques, fins a 45 euros les butaques VIP. Sí.
2: Ah, mira,
0: sí, que pots anar a veure el circ. Exacte, pots anar a veure el circ, però sí, amb alt standing o no tant,
2: sí,
0: depèn.
2: Igual, sí, sí, amb aquestes més cares et posen justament allí a la corda fluixa, estàs amb ells fent malabarismes.
0: Sí, jo pensava, ja està, et salta algú per sobre...
2: Sí, sí.
0: Immersiu, circ immersiu.
2: Sí, molt bé, estaria bé. Doncs mira, no estaria malament això. Circ immersiu, sí, sí. Perfecte, a Besalú, nits de circ, eh? Això és un planazo per dissabte, aquest dissabte, no? Bueno, fins dissabte, dius.
0: Fins dissabte, correcte.
2: Perfecte.
0: Vull dir, no hi ha una programació exacta de quin dia hi ha com serà? Cada artista, sí, sinó que tens, o sigui, pots agafar les entrades de cada dia i quan arribis, doncs, sorpresa, a veure quin artista hi ha.
2: Perfecte. I mira, s'estan fent un fart de tocar perquè els veiem en moltes revetlles, festes majors, un munt de concerts. Remei de Calafresca.
0: Sí, senyora.

0: Doncs bé, sí, sí, el grup de rock de, i folk de, del Montseny tanca aquest divendres el festival Nits als Pins, que és un festival de petit format al Berguedà i que la idea és combinar la natura i la música en un entorn com aquest, que és el Parc dels Pins, i és una programació que uneix artistes consolidats amb propostes emergents. I bé, Remei de Cala Fresca, doncs, és una formació que, com bé deia, s'està recorrent al país, i és una proposta super singular i explosiva i que té una actitud molt irreverent, lletres punyents i una energia desbordant, així que serà una posada d'escena super magnètica, super encantadora, així que...
1: Les veurem aquest divendres, demà mateix a les 10, en concert a Vilada, amb aquest festival Nits als Pirineus. Doncs així, amb aquestes tres propostes, tanquem l'agenda d'avui, relaxada, no m'ho puc creure avui. Lídia, teníem temps, avui anem bé, eh?
0: Sí, eh? Uf,
1: sí? Uf, tranquil·litat.
0: Sí, demà, sí.
1: Demà ens haurem d'afanyar també perquè ve un cap de setmana potent, en el sentit de que ens comentaven molts companys i companyes que ja comencen festes majors.
0: Sí, sí, vull dir, ja quan s'acosta el 15 d'agost... Sí. Jo estava dient, mare meva, no m'hi caben totes, doncs... voldria parlar de totes i no m'hi cap cap ni una.
1: Fem una cosa, si tu veus algun dia que l'agenda l'hem d'ampliar, sempre tries tres temes, si algun dia en tenim algun més, tu tira allà.
0: Vale. Va, et prenc la paraula, Núria.
1: Sí, tu m'avises, després jo diré, no tenim temps, Lídia, gràcies, però anem modulant. Tu vés posant temes i ja anirem esgarrapant minuts, perquè sí que és veritat que ara s'intensificarà moltíssim l'activitat aquests dies.
0: Sí, apretem l'accelerador.
1: Sí, sí. Gràcies, Lídia. Una abraçada forta, companya.
0: Adéu, una abraçada.
1: Vinga, va, que anem tancant i ho fem amb música, com és habitual. Em ve de gust una mica de Maria Jaume.

0: Ressaca a la platja, jo crec que és una platja de Mallorca, perquè des d'allí ens saluda la Maria Elisabet Jaume Martorell. Maria Jaume, cantant, guitarrista, compositora mallorquina, pop i folk acústic. Això és el que diuen les xarxes, la sempre estimada Viquipèdia de la Maria Jaume. Nosaltres, més enllà d'això, que en fi, que ja som públic i que no té més, ens quedem molt, molt amb la seva música, que també sonarà en aquestes nits d'estiu.
1: Per setembre, Déu per sempre.
2: Ciao.
1: I per tant, mentrestant, després de voltar...
0: Ens serveix per establir la darrera connexió de l'Obert per Vacances d'avui amb Cardedeu, amb l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
2: Hola de nou.
0: Bon dia. Recordem que avui el tema del dia és si preferiu platges de sorra o platges de roques i de pedres. I de moment, en la primera connexió de les 10, la sorra guanyava per golejada, com diuen els companys d'esports. Guanyava
2: així
0: moltíssim.
2: És.
0: No sé si tenim alguna opinió més.
2: Doncs, Núria, em sembla que tenim sí. un guanyador definitiu, perquè realment... bueno, veiem-ho ara mateix.
0: M'estàs espantant. A
2: sí,
0: veure.
2: Tenim a la Martina de Puigcerdà, que ens diu això.
3: Bon dia, prefereixo a la platja de sorra fina, primer de tot per al tema de la comoditat a l'hora d'estirar-te.
2: A
3: una platja de pedres, al final és molest i et pot arribar a fer-me l'esquena. I en segon lloc, el tema del calçat. Per a una platja de pedres necessites un calçat més adient i còmode per poder caminar en ella.
0: Clar.
2: Bé.
0: Sí, ja ho veus. Escarpins es diuen, no? Baix, almenys.
2: Sí, sí? Els escarpins.
0: És que
2: sí,
0: si
2: sí.
0: no et fas molt de mal, eh?
2: Sí, realment és un invent sí. increïble, els escarpins. Perquè tenir com la tranquil·litat de poder anar per qualsevol lloc.
0: Sí. Mm.
2: I a més són molt còmodes, vull dir que...
0: S'assequen de seguida, no? Fins i tot.
2: Sí,
0: sí.
2: Sí.
0: Que li faci una mica, perquè també hi ha aquelles platges de sorra que enganyen, que dius, ai, que bona la sorra, però després comences a entrar i hi ha les pedretes.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: sí.
2: sí.
0: Ah.
2: És veritat, és complicat, però bueno.
0: Va.
2: Bé, de moment sembla que continua guanyant la sorra fina. Molt difícilment sí. remuntem això als que ens agrada més les roques, però hem tingut un comentari, sí. una nota de veu, que m'ha fet especial gràcia, i ara entendeu el perquè.
4: Doncs jo prefereixo les platges de sorra mil vegades.
5: Què dius?
4: Per...
5: Vull dir, les de pedra són molt més còmodes. La sorra se't fica per tot arreu.
4: Sí, però les pedres te les claves.
5: Ja, però... Vull dir, no... Haig de netejar-me les sabates, després haig de netejar la bossa, arribo al cotxe, se m'omple tot el cotxe de sorra...
4: Cert. Tens tota la raó. Jo prefereixo les platges de sorra igualment, però és veritat que després s'ha de passar l'aspirador.
5: A mi m'agraden molt més les platges de pedres.
2: Així que, almenys tenim una opinió
0: sí,
2: que diu que les roques.
0: A mi em sap greu ara, perquè, escolta, fem les preguntes del tema del dia com a simplement per tenir un contingut, no per crear cap baralla ni cap trencament de parella, sisplau.
2: No, es tracta de la Júlia i en Marc.
0: Ah, home, la Júlia i el Marc.
2: Sí, llavors esperem que la Júlia i el Marc no s'hagin enfadat, que simplement hagin tingut aquest intercanvi d'opinions i ja està.
0: Molt bé,
2: no?
0: Però... clar, el Marc li deu dir sí, molt bé, Júlia, a la platja de sorra, però escolta, qui passa l'aspiradora, qui neteja el cotxe després, no? Soc jo.
2: Sí, sí, és això sí. De la sorra i llavors anar-hi amb cotxe, si tens la sort de poder anar caminant, doncs mira, al final és un altre tema, no? Però si has de tornar a casa amb cotxe, ja pots portar-lo després a netejar, perquè és que amb la sorra queda tot ple.
0: Es fica per tot arreu, sí, sí. Doncs escolta, no sé si el Marc i la Júlia els podem convidar a participar al tema de demà, perquè em sembla que és una parella que ens poden donar molt de joc en el sentit de que me fa la impressió, tal com el sento, que no estan mai d'acord, eh?
2: És veritat, és veritat.
0: Sí.
2: És veritat.
0: Quin
2: I parlant
0: sí.
2: del tema del dia de demà, doncs és un tema que jo no podré aportar massa perquè no m'agrada, però...
0: que ja sé per on vas.
2: Sí. El tema de demà... Preguntem a veure què preferiu, si el gazpacho o el salmorejo.
0: No t'agrada cap dels dos?
2: No m'agrada cap dels dos.
0: I si afegeixo, cosa... si afegeixo l'ajo blanco?
2: Pitjor no.
0: encara, pitjor encara.
2: Sí, sí, sí. sí. És a dir, que jo demà em mantindré completament neutre, però prendré nota, perquè bueno, al final potser la proposta guanyadora, doncs mira, ho torno a intentar, a veure si m'agrada, no? Però...
0: En tot cas, busca'ns un menjar que t'agradi, allò alternatiu, i també el vale. proposes, perquè suposo sí. que hi haurà més gent que no suporten ni el gazpacho sí. ni el salmorejo, però bueno.
2: Sí, sí, pot ser. Mm-hmm. Bueno, demà ho sabrem, a veure, ens podeu fer arribar els vostres àudios, els vostres missatges, tant a través d'Instagram com a través del WhatsApp, mm-hmm. i demà els posarem doncs, per conèixer la vostra opinió en quant a aquest tema.
0: Doncs demà parlarem de menjars fresquets d'estiu, concretament de tomàquet, amb aquesta dicotomia, aquest dilema, gazpacho o salmorejo, o ajo blanco, jo deixo la tercera, o el que us posin, que també hi ha gent de bon menjar que li posin el que li posin al plat.
2: Això, també acceptem propostes també. I alternatives sí. per passar millor la calor d'aquest estiu, que molt aquests bé. Menjars acostumen a donar una mica de frescor, no?
0: Molt bé. Aina Barbany, des de Cardedeu, gràcies, companya. Demà
2: gràcies.
0: Més.
2: Gràcies. A vosaltres, una abraçada.
0: I així tanquem l'Obert per Vacances i us encomanem a escoltar-nos demà a partir de les 9, que tancarem també la cinquena setmana de programa. 3 minuts i són les 11 del matí. Que passeu bon dijous.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i també de l'electricitat. Al conjunt de l'estat, la inflació ha repuntat fins als 3,6%, 4 dècimes més que el juny, i el nivell més alt des del mes de maig d'ara fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la conferència sectorial d'infància i adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha hores d'ara a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat amb el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït ara a 12. El govern espanyol ha enviat el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros en material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, un fenomen que no es repetirà fins al 2180 i que ha mobilitzat milers de persones, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i a Tarragona. El CEM ha atès un total de 37 persones, dues de les quals han necessitat ambulància, i el 112 ha rebut 81 trucades relacionades amb l'eclipsi. A banda, un veí del col·legi, el Segrià, va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi i l'Ajuntament, a conseqüència, va cancel·lar a tots els actes festius relatius a aquest fenomen. I a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic, fet que va obligar també a interrompre temporalment el trànsit ferroviari. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents que puguin sorgir a l'interior. El foc, que es va declarar ahir a la tarda, ha cremat unes 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme que aquest dimarts a la nit va col·lidir amb un motorista al pont de Pardinyes i va causar-li la mort. La dona està acusada d'un delicte d'homicidi imprudent. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Adéu, filla. T'espero per dinar?
4: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
5: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem el programa amb unes paraules de l'amic Lluís Foix quan parla de les olors de la Casa Vella, i diu així: les olors de la infantesa m'han acompanyat i potser perseguit tota la vida. Són olors elementals, sinuoses i nostàlgiques. Moltes sensacions perfumades al llarg del temps són reminiscències d'aquelles olors antigues, localitzables en un indret concret i en un temps determinat. L'olor més llunyana que recordo és la de la llar de foc de casa. Un espai fosc, ennegrit pel fum, amb l'estalzí incrustat a l'interior de la xemeneia que s'havia de netejar sovint perquè el foc de llenya respirés còmodament, formant aquelles columnes fumejades que es disparaven cap al cel des de totes les teulades del poble. La mare no era una persona culta, però sabia moltes coses. El seu pas per l'escola havia consistit bàsicament a fer costura, cosir, planxar, rentar i aprendre cançons tradicionals, moltes de Verdaguer. Però repetia sovint dites apreses de l'antiga cultura del poble. Cau l'estalzí, la pluja és aquí, deia, i a vegades l'encertava. Les dites sobre el temps, les collites, els costums i l'actitud de la gent davant qualsevol fet es repetien constantment. L'oncle Joan de Cal Padró deia que plouria quan veia les perdius que s'aturaven a les branques dels arbres. Les paraules i el temps atmosfèric es trobaven a cada moment. Hi havia dites per a totes les situacions. L'olor del foc de casa la retinc com el baf d'una olla de terrissa en què bullíem fesols eixuts. Els fesols, amb cansalada, eren un plat habitual, i tant el meu germà com jo en gaudíem molt sovint. La mare ficava la cullera dintre l'olla i en treia uns quants fesols que dipositava damunt la clofa per tal que els tastéssim. S'embrutaven amb les restes de cendra, però no els deixàvem pas. Tot el que no mata, engreixa, deia la dita. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, al 91.2 de la freqüència modulada, la veu la hi posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Potser no pots evitar que l'ocell de la tristor voli per damunt del teu cap, però sí que pots evitar que faci un niu als teus cabells.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. D'aquí un moment acabarem la primera hora i donarem pas als senyals horaris. Però us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu perquè tornarem de seguida amb més música. No aneu gaire lluny. Fins ara.

0: Entre l'Ametlla de Mar i el Perelló provoca 3 quilòmetres i mig de congestió en sentit Barcelona, amb també un carril tallat. En sentit Tarragona, també un incendi de vehicle provoca retencions importants en aquest punt. I l'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del juny del 2024. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i de l'electricitat. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha repuntat fins al 3,6%, 4 dècimes més que al juny, i el nivell més alt des del maig de fa 2 anys. I avui el govern espanyol reunirà telemàticament els directors generals d'infància de les comunitats autònomes en una comissió tècnica prèvia a la Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència. L'únic punt previst en aquesta comissió és elevar a la conferència un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta, que afronta dificultats per gestionar els centenars de menors migrants que hi ha a la ciutat autònoma. I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A banda, també a Altafulla, diverses persones observaven l'eclipsi damunt dels vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. Un noi, de fet, va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre mèdic. I els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. Una desena de dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per tal de repassar el perímetre i actuar sobre els punts calents. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Paral·lelament, també el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor intensa, vigent des d'avui les 2 del migdia fins al divendres a les 8 de la tarda. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Molins de Rei compta amb un nou servei de recollida porta a porta de restes vegetals i poda gestionat per l'empresa municipal Molivers. El funcionament és senzill. Les saques reutilitzables es recullen a Molivers, al carrer Ramon Llull 4, de dilluns a divendres de 9 a 2. Un cop tingueu les saques i les hagueu omplert, podeu sol·licitar la recollida de les restes enviant un WhatsApp al 621 25 83 38 indicant nom, adreça i quantitat de saques que s'han de retirar. Un servei per mantenir el municipi més net i afavorir el reciclatge de les restes de jardineria. Ajuntament de Molins de Rei.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preusLloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest programa és una remissió.
5: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual i

do. L'amor no s'ha de pidolar, l'amor s'ha de mereixer.

El treball del pensament s'assembla a la perforació d'un pou. L'aigua és tèrbola al començament, però després es clarifica.

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls i, com no, a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio que ens honoreu sempre amb la vostra confiança i companyia. Fins al proper programa, quan tornem, perquè tornarem mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 3 dècimes al mes de juliol i se situa en el 3,5% interanual, la taxa d'inflació més alta des del mes de juny del 2024. Segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística, l'augment s'explica principalment per l'encariment dels combustibles i

0: I el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar Colòmbia el dilluns. A més, el nombre d'espanyols desapareguts s'ha reduït fins a 12. El govern espanyol ha enviat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros amb material d'emergència, kits d'aigua i sanejament i també suport per al personal sanitari. I els agents rurals van interposar 29 denúncies durant el dispositiu especial de vigilància dels espais naturals desplegat entre el 10 i el 12 d'agost a motiu precisament de l'eclipsi solar total que es va viure ahir a Catalunya. La majoria de les sancions estan relacionades amb la circulació motoritzada. I, de fet, un veí del col·legi al Segrià va morir ahir per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. L'Ajuntament va cancel·lar tots els actes festius relatius a aquest fenomen. A Altafulla també diverses persones observaven l'eclipsi damunt de vagons de mercaderies amb risc d'electrocució. De fet, un noi va caure d'un dels vagons i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. I els bombers han donat per controlat avui l'incendi de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, segons han informat en un missatge a xarxes. Protecció Civil va demanar en un principi, el dimecres ahir a la tarda, el confinament de la població i cap al vespre es va enviar un segon alert per aixecar aquesta restricció. Segons van informar els agents rurals, el foc va cremar almenys una superfície de 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar també l'espai natural protegit de Montmell-Marmellà. I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla enfocat per l'elevat risc d'incendi, especialment a 6 comarques, a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també a la Terra Alta. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

Molt bones, oients de Ràdio Molins de Rei. Ha arribat l'estiu i, doncs, és aquesta temporada en la que l'únic que sembla que passa és que pugen les temperatures. Però això no és veritat. I aquest programa, l'estiu que va canviar tot, us vinc a explicar, doncs, com és que l'estiu passen i han passat moltíssimes coses. En aquest programa, doncs, cada setmana podreu escoltar un esdeveniment important en la història que va succeir més o menys a l'estiu, en el qual us explicarem de manera, doncs, així, entre amics i no molt formal, què és el que va succeir i per què és estat important. Dit això, si voleu, acompanyeu-nos a l'estiu que va canviar tot.

Avui parlarem sobre PortAventura i l'inici dels parcs temàtics aquí, a la Costa Daurada. I és que sí, toca parlar sobre el que us he dit. Bueno, tot està una mica lligat, si veieu, tots els episodis, tot i que us he estat dient des de l'inici de l'estiu que no hi ha una relació directa, us he estat enganyant una mica. Tots els episodis, tot i que no estan ordenats de manera cronològica, perquè vam estar parlant que si Chernobyl, que si els Jocs del 92, que si ara parlem aquí de PortAventura, no hi ha un ordre molt clar, però tot està lligat. I és que, com veieu, vam estar parlant de Disney, l'altre dia vam estar parlant d'Apple i també doncs, de Pixar, que al final doncs, va néixer d'allà. Després havia estat parlant del senyor Disney, del nostre gran i estimat senyor Disney. Doncs avui tornem i parlem un altre cop de parcs d'atraccions, en aquest cas doncs, de PortAventura. I és que segurament si no heu visitat PortAventura tingueu alguna imatge al cap del Dragon Khan, del Shambhala, de la Mediterrània, de les desfilades, de les cues, sobretot també de PortAventura, dels hotels, també potser del Halloween, del Nadal i dels milions de visitants que visiten doncs, aquest parc. Però el més important i el més destacat és que ningú es podia haver imaginat l'any que es va passar això i durant molt temps abans és que entre Salou i Vilaseca acabaria doncs, aixecant-se un dels complexos turístics més importants diguem-ne doncs, del continent, podríem dir. Perquè PortAventura World no va aparèixer d'un dia per l'altre, ni tan sols va ser la primera opció. Abans hi va

projectes que mai no es van construir, empreses que es van retirar en l'últim moment, negociacions polítiques interminables, propietats que es negaven a vendre sobre les seves terres, canvis de govern, crisis econòmiques i fins i tot una batalla silenciosa amb Disney per decidir on s'instal·laria el gran parc temàtic del sud d'Europa. Avui viatgem fins l'estiu de 1995. Potser us sorprèn aquesta data perquè molts associen PortAventura amb atraccions que encara no existien aquell any, per exemple, el Shambhala, el Ferrari Land, però sempre diem que hem de començar des del principi de la història. I és que aquell estiu, després de gairebé 20 anys de projectes, reunions, desacords i obres gegantines, finalment obria les portes un parc que canviaria per sempre el turisme de Catalunya i convertiria la Costa Daurada en una destinació coneguda arreu del món. Però per entendre com es va arribar fins aquí, hem de retrocedir encara més. Hem de tornar fins als anys 60. Espanya vivia encara sota la dictadura franquista i el turisme començava a convertir-se en un dels principals motors econòmics del país. Les platges mediterrànies atraïen cada estiu més visitants procedents del Regne Unit, de França, Alemanya o dels Països Baixos. El govern havia entès que els turistes significaven divises, feina i desenvolupament econòmic. I per això va impulsar la construcció d'hotels, apartaments i noves infraestructures a tota la costa. La Costa Daurada encara era molt diferent a com la coneixem avui en dia. Salou era una població molt més petita, amb un turisme parcialment estacional, i Vilaseca mantenia una forta tradició agrícola, sobretot. Yo!

Entre tots els municipis predominaven els camps de avellaners, d'olivers, d'ametllers i diverses vinyes. I ningú podia imaginar que aquelles terres acabarien convertir-se en una mena de petit Orlando europeu, entre moltes i moltíssimes, per no dir gegantines, cometes. I és que durant una bona part del segle XX, molts dels terrenys on avui hi ha PortAventura es dedicaven al cultiu de secà. Alguns pagesos hi treballaven des de feia ja diverses generacions i desconeixien completament que aquelles finques acabarien sent objecte d'una de les operacions urbanístiques més importants de la història recent de Catalunya. Durant els anys 70 començava a estendre's una idea que ja havia triomfat als Estats Units. Els parcs temàtics demostraven que una destinació turística podia funcionar durant més mesos de l'any i no dependre exclusivament del bon temps. Per exemple, a Disneyland de Califòrnia, que es va inaugurar el 1955, havia estat un èxit extraordinari, com recordeu en l'episodi del Walt Disney, tot i que no al principi. Més tard també arribaria a Walt Disney World de Florida, com us vaig explicar també, i altres grans complexos que combinaven atraccions, hotels, espectacles, restauració, tot en un mateix espai o en un mateix parc. A Europa, però, encara no existia cap part d'atraccions d'aquesta dimensió. Hi havia recintes d'atraccions, diguem-ne, tradicionals, però cap projecte comparable amb els nord-americans. Les grans empreses internacionals començaven a mirar el continent amb interès. El mercat europeu tenia centenars de milions de potencials visitants i una xarxa de transports cada vegada més desenvolupada. Espanya apareixia com una candidatura molt atractiva. El clima permetia allargar la temporada turística durant una bona part de l'any i els preus dels terrenys encara eren relativament baixos si es comparava amb altres països europeus. I, a més, el país començava a modernitzar les seves infraestructures després de la transició democràtica. Però hi havia un problema evident. Construir un parc temàtic d'aquestes dimensions significava invertir centenars de milions de dòlars. Cap administració volia assumir sola aquella despesa i, per tant, era imprescindible trobar grans inversors internacionals disposats a arriscar els seus diners. I durant els anys 80 es va començar a estudiar diverses ubicacions. Es parlava de Madrid, del litoral valencià, de Màlaga, fins i tot de diferents punts propers a Barcelona. I totes tenien els seus avantatges i els seus inconvenients. Però la Costa Daurada reunia unes condicions molt difícils d'igualar. Es trobava relativament a prop de Barcelona. Disposava d'una llarga tradició turística ja existent. Tenia accés directe per autopista. També tenia una important xarxa ferroviària. L'aeroport de Reus, a uns pocs quilòmetres, i un clima especialment favorable. A més, existia una gran extensió de terreny relativament plana que permetria desenvolupar aquest projecte gegantí sense necessitat d'afegir grans nuclis urbans o sense complicar molt l'obra.

Però no obstant això, transformar centenars d'hectàrees agrícoles en un parc d'atraccions no era tan senzill com podia semblar. Calia convèncer desenes de propietaris particulars. I aquesta seria una de les primeres grans dificultats del projecte. Moltes famílies vivien d'aquelles terres des de feia dècades. Alguns agricultors estaven disposats a vendre, d'altres s'hi oposaven frontalment. Les negociacions es van allargar durant anys, amb compravendes, expropiacions puntuals i nombroses converses entre administracions, promotors i propietaris. De fet, encara avui hi ha persones que recorden perfectament el dia que representants del futur, aquest futur projecte, van arribar a casa seva per interessar-se de cop i volta per aquests terrenys. Molts pensaven que només es tractava d'un altre rumor urbanístic i no s'imaginaven que pocs anys després hi passarien muntanyes russes de més de 70 metres d'alçada. Al mateix temps, la Generalitat de Catalunya començava a veure el projecte com una oportunitat extraordinària. No només significava construir un parc d'atraccions, també implicava crear milers de llocs de treball, atraure inversions internacionals, allargar la temporada turística i diversificar una economia que depenia massa dels mesos d'estiu. Les administracions públiques entenien que aquell parc podia convertir-se en una locomotora econòmica per a tot el territori. Però encara faltava el més important, trobar una empresa capaç de construir-lo. I durant aquells anys apareixia un nom que encara avui desperta molta curiositat: Disney. És una de les històries més repetides quan es parla de PortAventura, aquesta, i és que durant dècades s'havia dit que Disney va estar a punt d'instal·lar-se a Catalunya i que finalment va escollir França, com bé sabeu. Però la realitat és força més complexa. Sí que és cert que Disney va estudiar diverses ubicacions europees davant d'aquests anys 80. Espanya figurava com un dels països analitzats, igual que França i el Regne Unit. El clima mediterrani jugava clarament a favor de Catalunya, però Disney també valorava altres factors molt importants, com la proximitat a grans mercats europeus, les connexions ferroviàries i el nombre potencial de visitants i facilitats administratives. I finalment, la companyia escolliria Marne-le-Vallée, a les afores de París, on el 1992 obriria Euro Disney, l'actual Disneyland París. Això va provocar que molta gent interpretés aquella decisió com una derrota per a Espanya i per a aquest projecte de parc temàtic. I quan Disney va abandonar definitivament la possibilitat d'instal·lar-se a Espanya, altres grans empreses internacionals entenien que encara existia espai per construir un altre gran parc temàtic al sud d'Europa. El mercat continuava sent immens, especialment entre els milions de turistes que cada estiu visitaven el Mediterrani. I seria llavors quan començarien a aparèixer nous protagonistes, empreses que, sense saber-ho encara, acabarien fent un projecte que semblava aparentment impossible. Durant la segona meitat dels anys 80, les negociacions es van intensificar. La Generalitat, els ajuntaments de Vilaseca i Salou i la Diputació de Tarragona, i també diferents organismes públics, treballaven perquè el projecte fos viable. Però una infraestructura d'aquesta magnitud necessitava molt més que bones intencions. Feien falta centenars de milions d'inversió privada. Empreses que, amb experiència internacional i un model de negoci que pogués garantir que el parc funcionés, serien els únics que podrien competir amb qualsevol destinació europea, més tenint en compte que venien d'una empresa bastant potent, com era Disney. I va ser aleshores quan va aparèixer una companyia molt coneguda als Estats Units, però pràcticament desconeguda per al públic europeu. Es tractava de Anheuser-Busch, la propietària de la famosa cerveseria Budweiser, i també altres coses que us explicaré més endavant. Avui pot semblar estrany que una empresa cervesera imposés un parc temàtic, però com us he comentat, als Estats Units gestionava ja diversos complexos sota la marca de Busch Gardens, considerat alguns dels millors parcs temàtics del món. La companyia tenia experiència tant en atraccions com en espectacles, en el paisatgisme i la gestió turística, i per primera vegada el projecte català comptava amb un soci que sabia perfectament què significava construir un parc des de zero.

Però no estaria sola. També s'incorporaria al grup britànic Tussaud, responsable de la diferència entre els dos i del famós museu de figures de cera de Madame Tussauds. I l'aliança entre aquests dos grups semblava doncs, molt prometedora. Cadascuna aportava coneixements diferents i compartien una mateixa idea. Crear un parc europeu que no fos una còpia de Disney, sinó una experiència completament nova. De fet, els primers documents del projecte utilitzaven diferents noms provisionals i durant mesos ni tan sols estava clar que aquest parc es digués PortAventura. Ja van haver-hi diverses propostes i van quedar sobre la taula abans de que s'escollís finalment aquest nom, que sí que és veritat que transmetia el que volien, que era viatges, exploració i molt mediterrani. I mentrestant, els arquitectes i dissenyadors començaven a fer una feina immensa. No es tractava de simplement d'instal·lar atraccions. Calia construir una ciutat sencera on abans només hi havia camps. Carreteres noves, xarxes elèctriques, canonades d'aigua, sistemes de clavegueram, aparcaments, zones enjardinades, restaurants, llacs artificials i milers d'arbres que havien de donar la sensació de que aquell passatge havia existit sempre. Els equips de disseny van decidir que el parc no giraria al voltant d'una única història, sinó que estaria dividit en grans civilitzacions del món. Cada zona tindria així la seva pròpia arquitectura, música, vegetació, gastronomia i espectacles. I així naixerien les 6 àrees originals: Mediterrània, Polinèsia, Xina, Mèxic i Far West. Així que sí, Sésamo Aventura encara no existia, ja que arribaria més anys després. Així que sí, Sésamo Aventura encara no existia, arribaria anys després, no patiu. I és que la decisió no era casual. La Mediterrània servia com a porta d'entrada i homenatge als pobles pesquers catalans, perquè, de fet, una dada curiosa és que el parc originalment, la zona de Mediterrània, es deia Catalunya, tot i que després van decidir canviar-ho. La Polinèsia transportava els visitants a les illes tropicals plenes de vegetació. En canvi, la Xina permetia construir grans muntanyes russes inesperades en la muralla i les antigues dinasties. Mèxic, per altra banda, abocaria les cultures maia i asteca, mentre que el Far West recrearia els paisatges de l'oest americà. Cada detall es preparava amb una obsessió gairebé cinematogràfica. Les façanes havien de semblar antigues, encara que acabessin de construir-se. Els carrers es dissenyaven perquè el visitant mai pogués veure una altra àrea temàtica des del mateix punt. I la música canviava de manera gairebé imperceptible a mesura que s'avançava pel parc.

Fins i tot les olors dels restaurants s'estudiaven perquè fossin aquella sensació d'estar viatjant d'un continent a l'altre. De fet, molts dels arbres que avui semblen centenaris van ser trasplantats durant les obres d'altres punts d'Espanya. Alguns exemplars tenen diverses dècades d'antiguitat i es van transportar amb unes grues especials perquè el parc obrís amb una vegetació molt més madura. Tot i que això, les obres començarien el 1992, casualment el mateix any que Espanya vivia un dels moments en projecció internacional més importants de la seva història. Recordeu que Barcelona celebrava els Jocs Olímpics. Sevilla, a més, acollia l'exposició universal i Madrid era la capital europea de cultura. El país transmetia una imatge de modernitat que ajudava enormement a atraure inversors estrangers. Però construir PortAventura era un desafiament colossal. Cada dia treballaven centenars d'operaris. En els moments de màxima activitat s'arribaria a superar el miler de treballadors simultanis. Camions entrant i sortint sense descans, grues gegants aixecant estructures metàl·liques, tones de formigó i quilòmetres de canonades i una coordinació logística extraordinària perquè tot estigués preparat dins dels terminis previstos. I un dels projectes més espectaculars d'aquestes obres era el Dragon Khan. L'atracció havia estat encarregada a l'empresa suïssa Follinger & Mayvart, que començava a construir-se en una referència mundial en el disseny de muntanyes russes. El seu recorregut incorporava 8 inversions, una xifra que en aquell moment suposava un rècord mundial. Quan els primers veïns van veure aixecar-se aquella estructura... Quan els primers veïns van veure aixecar aquella estructura de ser vermell per damunt dels camps, molts pensaven que era impossible que un tren pogués passar-hi a aquella velocitat sense sortir disparat. No sabien que aquella muntanya russa acabaria convertint-se en un dels símbols del parc durant gairebé 2 dècades. Però el Dragon Khan no era l'única gran aposta. També es construïen atraccions aquàtiques, teatres amb centenars de localitats, restaurants temàtics i un enorme llac central amb una estació de ferrocarril i de vaixells que permetia als visitants recórrer una bona part del parc sense caminar. I a mesura que avançaven les obres, la curiositat augmentava. Molts habitants de Tarragona, Reus, Salou o Vilaseca pujaven als punts elevats dels voltants només per observar què canviava en aquell immens horitzó. De setmana rere setmana, la silueta del parc començava a dibuixar-se. I per primera vegada, la Costa Daurada intuïa que estava a punt de viure una transformació sense precedents. Però encara faltava un últim gran repte, obrir les portes i demostrar que aquell projecte gegantí era capaç d'atraure milions de visitants des del primer dia. Perquè una cosa era construir PortAventura i una altra, molt diferent, era aconseguir que es convertís en un dels grans parcs temàtics d'Europa. I és que la primavera de 1995 entrava a la seva recta final. Després de gairebé 3 anys d'obres, aquestes que hem comentat abans, aquestes ininterrompudes amb milers de treballadors, desenes d'empreses implicades i una inversió de gairebé que superava qualsevol projecte d'oci construït fins aleshores a Espanya, ja estava gairebé tot preparat. Les vies del Dragon Khan lluïen completament acabades, els canals de les atraccions aquàtiques començaven a omplir-se i els jardins acabats de plantar donaven color a un terreny que feia només uns anys era un mosaic de camps agrícoles. Els restaurants feien les primeres proves de cuina, les artistes assajaven els espectacles, els operaris revisaven una vegada i una altra els sistemes de seguretat de totes les atraccions i des de fora semblava que tot estava sota control. Però darrere de les tanques encara hi havia uns centenars de petits detalls per resoldre. Com passa en gairebé tots els grans projectes del món, els últims dies van ser una autèntica cursa contra el rellotge. Pintors acabant façanes a la matinada, tècnics programant sistemes d'il·luminació, jardiners col·locant les últimes plantes i enginyers revisant frens. Tot havia d'estar perfecte, no es presentava només un parc d'atraccions, es presentava un projecte turístic que era el més ambiciós que Catalunya havia impulsat mai. I finalment arribava el dia, l'1 de maig de 1995. PortAventura obria oficialment les portes i milers de persones van voler formar part d'aquell primer dia. Hi havia famílies arribades de tot Catalunya, però també autocars procedents de Madrid, València, Aragó, el País Basc i del sud de França. Els hotels de Salou registraven una ocupació excepcional. Els mitjans de comunicació retransmetien la inauguració pràcticament en directe i molts periodistes parlaven del naixement d'un nou símbol del turisme espanyol. Entrar per Catalunya o l'actual Mediterrània era tota una declaració d'intencions. En lloc de trobar un gran castell, com passava a Disney, els visitants es trobaven en un petit poble inspirat en els ports pesquers del Mediterrani català. Cases de colors, places, terrasses, embarcacions, fonts i una música que recordava a les típiques vacances d'estiu.
La idea era molt clara. El parc no volia copiar ningú, volia tenir una personalitat pròpia, cosa que anys després li passaria factura. A mesura que els primers visitants recorrien els carrers, la sorpresa augmentava. Dragon Khan es convertia immediatament en l'atracció estrella. Les seves 8 inversions impressionaven fins i tot abans de pujar-hi. Les fotografies començaven a aparèixer als diaris de tota Europa i molts especialistes el consideraven una de les millors muntanyes russes mai construïdes. De fet, durant els primers mesos, Dragon Khan va arribar a convertir-se en una de les muntanyes russes més fotografiades del món. Revistes especialitzades dels Estats Units, Alemanya i el Japó van dedicar-hi reportatges sencers, fet que era poc habitual per un parc europeu acabat d'inaugurar.

I és que els primers resultats van ser molt positius. Centenars de milers de persones visitaven Port Aventura durant els primers mesos de funcionament i el parc demostrava que existia un enorme interès per aquest nou model d'oci familiar. Però no tot era tan senzill com podia semblar. Construir el parc havia estat extraordinàriament car i mantenir-lo també ho era. Les despeses de personal, manteniment, espectacles, jardins, restauració i noves atraccions eren enormes. Els socis inicials començaven a tenir visions diferents sobre el futur del projecte. Alguns apostaven per créixer molt ràpidament i d'altres preferien consolidar primer el negoci abans de continuar invertint. I aquelles diferències acabarien provocant els primers canvis accionarials. Mentrestant, el parc continuava guanyant prestigi internacional. Cada temporada incorporava mil... D'altres preferien consolidar primer el negoci abans... nous espectacles i serveis que augmentaven la satisfacció dels visitants. Les agències de viatges començaven a incloure Port Aventura dins dels grans circuits turístics europeus i cada vegada hi arribaven més famílies britàniques, franceses, alemanyes i holandeses. Però el canvi més important encara acabava d'arribar. I és que l'any 1998 entrava en escena un nou protagonista inversor, Universal Studios.

Per a molts visitants va ser una sorpresa enorme. Universal era una de les productores cinematogràfiques més importants del planeta i ja gestionava parcs temàtics als Estats Units i al Japó. I la seva entrada al projecte significava molt més que un simple canvi de propietat. Significava connectar PortAventura amb una de les marques més reconegudes de la indústria de l'entreteniment mundial. I poc després, el complex adoptava un nou nom, Universal's PortAventura. La presència d'Universal permetia augmentar la projecció internacional del parc i accelerar els nous projectes d'expansió que tenien previstos. Els responsables tenien una idea molt clara. PortAventura ja no havia de ser només un parc d'atraccions, havia de convertir-se en un gran resort com els que funcionaven als Estats Units. I per aquest motiu començaven a construir-se nous hotels tematitzats. Els visitants ja no havien de passar només un dia al parc, podien allotjar-s'hi diversos dies, consumir dins del complex i convertir les seves vacances en una experiència completa. De fet, aquest canvi de model va transformar completament l'economia local. Molts negocis que abans treballaven gairebé exclusivament durant els mesos de juliol i agost van començar a rebre visitants durant Setmana Santa, Halloween, Nadal i molts caps de setmana la resta dels anys.

Universal també va impulsar una de les ampliacions més importants des de la inauguració. L'any 2002 obria les portes del Mediterranean Beach Club i, sobretot, s'inaugurava el Caribe Aquatic Park, un parc aquàtic que ampliava enormement l'oferta del complex i permetia competir encara més amb les destinacions europees. El complex deixava definitivament de ser un únic parc i es convertia en una destinació turística completa. I, mentrestant, les xifres continuaven creixent. Milions de visitants passaven anualment per PortAventura. Es creaven milers de llocs de treball directes i indirectes i els hotels, càmpics, restaurants, empreses de transport, comerços i proveïdors de la zona de la demarcació de Tarragona es beneficiaven d'un impacte econòmic enorme. Molts economistes consideren que existia un abans i un després de PortAventura en la història turística de la Costa Daurada. Però una vegada més arribaven nous canvis. Universal decidia vendre la seva participació i el control passava progressivament a mans del grup italià d'inversió, del fons d'inversió italià Invest Industrial i també altres fons internacionals. Això sí, CaixaBank mantenia també una participació important durant diversos anys. I lluny de ser un retrocés, aquella nova etapa vindria acompanyada d'una altra gran revolució. L'any 2012 s'inaugurava Shambhala. I quan es va inaugurar la seva i quan es va anunciar la seva construcció, molts pensaven que era impossible superar Dragon Khan. Però PortAventura ho va tornar a aconseguir. Amb els seus 76 metres d'alçada i una caiguda espectacular, Shambhala es convertiria en aquell moment en una muntanya russa, de fet, la més alta d'Europa i una de les més ràpides del continent. Les imatges del recorregut van donar la volta al món i el parc va recuperar el protagonisme entre els aficionats de les grans atraccions. I només 5 anys després de que la Caixa ja hagués marxat i ara fos part de dos fons d'inversió, KKR, pro-israelí, i el grup italià Invest Industrial, que també té parcs com Gardaland a Itàlia, en aquesta gestió de persones que ja no es dediquen ni als parcs temàtics, es dediquen únicament a invertir diners per treure'n més, és a dir, dos fons d'inversió, cosa que, a la meva opinió, difícilment poden dirigir una cosa que viu tant de la màgia, no? Un parc temàtic crec que no ha de viure dels diners, sinó de la il·lusió i de la màgia. Aquesta gent va decidir construir un nou parc. Ferrari Land, més ben dit, un mig parc.

perquè el 2017 obria les portes del primer parc temàtic de Ferrari a Europa, amb Red Force, que té una acceleració de 0 a 180 km per hora en només 5 segons i també una torre de 112 metres d'alçada. Això es convertiria immediatament en l'accelerador vertical més alt del continent. I, de fet, Red Force accelera tan ràpid que molts visitants experimenten fins a 1,3G durant la sortida. Durant tot el recorregut, aquest dura doncs, més o menys mig minut, però la preparació i l'ascens visual cap als 112 metres han convertit aquesta atracció en una de les més famoses. Mentrestant, el complex es continuava ampliant amb hotels, centres de convencions i altres activitats pensades doncs, pel turisme. El resort deixava de sorprendre i de... El resort no deixava de sorprendre i aquest doncs, ja no depenia exclusivament de les famílies i començava a acollir i congressos internacionals, també esdeveniments esportius i reunions empresarials. El projecte també va viure moments molt difícils. La crisi financera del 2008 va reduir molt el consum de totes les famílies i anys més tard la pandèmia de la Covid-19 obligaria el parc a tancar temporalment durant tota aquesta temporada i per primer cop durant la seva història. Les imatges dels carrers completament buits van donar la volta al món, però una vegada més el complex aconseguiria recuperar-se, tot i que no tornaria a ser com mai. Avui, PortAventura World rep doncs, milions de visitants cada any i continua sent un dels resorts turístics més importants d'Europa. Dóna feina, directa o indirectament, a milers de persones, tot i que recentment han tingut diverses vagues perquè sembla que aquestes feines que dona doncs, no estan molt ben pagades. També continua evolucionant amb nous espectacles, amb dubtosa qualitat i amb noves experiències, com les que han estrenat aquest mateix doncs, juliol. Però us preguntareu, què és el que va passar realment aquell estiu de 1995? Perquè sí, podem criticar que ara mateix doncs, és propietat d'un fons d'inversió que només vol vendre-li i guanyar diners amb ell i demanar una burrada està en venda, de fet, si el podeu comprar. Teniu 1.000 milions d'euros, podeu comprar-lo. Però bueno, deixem de criticar perquè crec que aquest no és l'espai per criticar el parc. Bueno, el parc no, a qui ho gestiona. Perquè hem de parlar de què va suposar aquest canvi. Què va suposar que es creés el primer parc temàtic important després de Disney aquí a Europa. Va demostrar que és possible, tot és possible, si hi ha un interès econòmic, per exemple, expropiar un munt de terrenys, però també que és capaç d'un parc temàtic de canviar tota l'economia d'una regió. Va internacionalitzar definitivament la Costa Daurada, va generar milers de llocs de treball i va atraure inversions milionàries i va convertir un espai que durant segles havia estat agrícola en una destinació visitada per persones de pràcticament tots els continents. Perquè la història de PortAventura no és només la història d'unes muntanyes russes, és la història d'una aposta arriscada que molts consideraven impossible, d'un parc temàtic que avui en dia tots tenim un record d'haver visitat. I és per això que crec que és una de les coses més destacades també que ha passat durant l'estiu. Dit això, aquest és el bon últim episodi i espero que ens escolteu demà amb

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa a migdia, amb Jordi Casino.
2: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant... Ha sigut molt maco.
3: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
4: No és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que ja s'ha d'anar per nassos. O sigui que aquí estic.
5: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse. I bueno, aquí estic.
0: Les escoltava algunes de les moltes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers de persones i va tensionar, això sí, la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026. Tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi, Marc Pijoan.
6: Especialment a les comarques

0: ja teníem al Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt càlida i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
1: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
2: Segons les dades publicades, aquest dijous l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels dos últims anys com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
1: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica de vianants.
2: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
3: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
1: Pel que fa a la cultura, arrenquen les festes de Sant Roc a Tarragona.
2: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
1: Esports Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
4: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja, de només 15 anys.
1: El control de so Lluís Sánchez coordinant, un dia més Artau Bellavista i també Montse Huguet. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària amb cues i aglomeracions destacades a moltes estacions.
2: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
1: Més detalls, Ràdio El Vendrell, Lourdes Meronyo.
6: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques va rebre un total de 87 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol a Catalunya des de les 7 del matí fins 21:45 de la nit d'aquest dimecres passat. En aquest període es va atendre 83 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. 6 d'aquests van requerir la mobilització d'ambulàncies. 3 afectats van ser traslladats a centres sanitaris. 2 han estat menys greu i 1 han estat crític amb traumatisme. La resta, 77 persones, van ser ateses de forma telefònica. El major número d'incidents van ser consultes sanitàries relacionades amb l'eclipsi de sol, 77. Del total d'incidents atesos pel 120 van ser per afeccions oftalmològiques. Es van registrar consultes a Barcelona Ciutat, 12, a Barcelona Metropolitana Nord van ser 17, a Catalunya Central, 5, a Girona, 14, Lleida, 6, Camp de Tarragona, 18, Barcelona Metropolitana Sud, 6, Terres de l'Ebre, 3 i al Penedès, 2.
1: L'única nota negativa de la jornada d'ahir va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar totes les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
7: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
1: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir a la tarda i al vespre, Dignitat a les Vies s'instal·la l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. En la tornada, Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant

0: en les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
1: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
0: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
2: Doncs en relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos a Rodalies, el Partit Popular ha demanat explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
3: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
4: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer, se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
3: Unes declaracions fetes en un acte dels populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans. Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
2: I pel que fa als balanços, la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
3: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
2: Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
5: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
6: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
5: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
2: I pel que fa a la jornada d'ahir, 5 minuts i un quart de 3, ens quedem amb milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador, per exemple, per ser testimonis d'un dia històric. 21 Ràdio, Miquel Llobet.
7: Milers de persones han omplert la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric al Delta de l'Ebre. Des de primera hora del matí, famílies d'arreu de tot el món han estat reservant lloc per poder gaudir de l'eclipsi total de sol.
8: Això mateix, a veure l'eclipsi. Hem vingut aquest dematí i fins que surti l'eclipsi.
9: Sí, és que hemos mandado a mi cuñado de avanzadilla y viendo que cambiaban la ruta, las carreteras, hemos dicho, en vez de cenar, a comer. Y aquí estamos pasando el día.
7: El moment es va anar apropant. I de cop, entre el mar i el cel, eclipse total. Crits, aplaudiments, rialles i abraçades. L'emoció va prendre el protagonisme al sol durant uns breus instants.
10: No, o sigui, al contrari. Jo m'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular. Ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
7: En acabar, arrencava l'operació sortida, que tot i ser llarga i congestionada, no va generar cap problema major. Una tarda històrica que recordarem, com a mínim, fins al 2180.
2: I centenars de persones van veure l'eclipsi solar des del turó de Can Mates, el punt més alt de Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Sergio Morales.
11: Centenars de santcugatencs s'han aplegat aquest dimecres al punt més alt del turó de Can Mates per veure l'eclipsi solar. Cap a quarts de set del vespre, la zona ja estava plena de gent que no es volia perdre el que s'ha anomenat com l'eclipsi del segle. I és que fins al 2180 no es tornarà a veure un eclipsi com aquest. Escoltem diversos santcugatencs que es trobaven a la zona.
12: Hem baixat de Camprodon perquè allà ens havien dit que no es veuria, es veuria molt parcial l'eclipsi, i és una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
13: Nosaltres vivim aquí a Sant Cugat i llavors no és que jo sigui una entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, però saps què passa? Que a la televisió fa tants dies que ens ho estan explicant tot, que ens anem engrescant, i al final dius, és que hi has d'anar per nassos.
14: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipse, i me van dir, pues mira, el puesto més maco per a veure'l des de Sant Cugat és Can Mates. I bueno, aquí estic, a veure aquest espectacle.
11: A Sant Cugat el fenomen va començar cap a les 19:34 i va arribar al seu punt màxim a les 20:29 hores del vespre amb una cobertura de més del 99%.
2: Doncs fins aquí el relat post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà un altre total que es podrà veure, això sí, des de Màlaga i Cadis.
15: Notícies en xarxa.
2: 3 minuts i un quart de 3 i pendents un dia més del cel i de la intensa calor que ens afecta perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
3: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu.
2: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar ahir al vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
3: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Vermellà.
2: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja arran de l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
16: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
17: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
16: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
2: Doncs parlant encara del cos dels bombers, el suport psicològic que reben també forma part de la gestió d'incidències.
3: Segons el protocol, s'estableix un circuit perquè els membres del cos implicat en un accident greu pugui recórrer als serveis de psicologia.
2: Olot FM, Roger Isern.
18: No és cap secret que darrere la roba d'un bomber o una bombera hi ha una persona que té sentiments i sensacions a l'acabar un servei. En alguns casos s'han d'assistir a accidents de trànsit on pot haver menors implicats o fins i tot familiars del propi bomber o bombera. Uns fets tràgics que els membres del cos han d'estar preparats per poder gestionar. Una feina que té el recolzament important, com és el de la part de la psicologia, que des de bombers ja s'ha instaurat que ha d'actuar en aquests casos. Ho ha detallat el cap del parc de bombers d'Olot, Josep Ferrés, en declaracions als micròfons de ràdio Olot i Olot Televisió.
19: Tu vas adaptar? Però sí que és veritat que davant d'aquelles situacions en les que tu no hi pots fer front, d'aquest hi ha frustració o d'aquest veus sobrepassat, tenim el recolzament del grup d'emergències mèdiques, que hi ha el psicòleg, i llavors nosaltres podem demanar ajuda. Llavors això ja ho tenim escrit, ja ho tenim protocolitzat.
18: Si el temps enforteix la reacció dels bombers davant d'aquestes situacions, també n'hi apareixen de negatives, com pot ser la frustració. És un dels exemples on hi entren els psicòlegs, part fonamental per a la gestió d'aquests sentiments. Des del cos de bombers d'Olot valoren positivament comptar amb un servei així i remarquen que és una part important del seu dia a dia, especialment quan han d'assistir en situacions greus.
2: I us ho diem en titulars, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Música.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: En el conjunt d'Espanya, l'IPC repunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
3: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya d'un 0,3%.
2: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
3: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de camí el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
2: En 2:15, ens situem a Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal.
20: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
21: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
20: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
2: I Sant Llorenç de Morunys denuncia la recurrent manca de cobertura d'atenció mèdica i problemes telefònics al dispensari Solsona FM. Roser Clotet.
22: D'una banda, no es cobreixen totes les hores en què la metgessa titular no pot estar disponible. Això fa que s'hagi donat algun cas d'urgència sense tenir metge, un fet que s'agreuja tenint en compte que l'atenció sanitària més propera és a 30 minuts. De l'altra, des de fa 15 dies que hi ha problemes d'internet i de telèfon que han fet que la metgessa s'hagi hagut de desplaçar a la residència per poder fer receptes. Francesc Riu és l'alcalde de Sant Llorenç de Morunys.
23: Un ciutadà de Sant Llorenç, quan vegi el metge, hi trobi un metge, és que ara no l'hi troba. A més, aquests dies està molta més gent, no triplica la seva població, que és un tema que les queixes són dels usuaris, dels treballadors, és de tothom.
22: Aquestes queixes s'han fet arribar al Centre Sanitari i al Consell Comarcal del Solsonès, però l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys denuncia que no s'hi ha posat solució.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xaugí i Botella.
24: Les albes del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
25: Reconec que m'adono compte de que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida, que ha sigut una festa de que Tarragona ha sigut de les pioneres. El Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
24: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
2: I Altafulla dona també aquest dijous el tret de sortida de la 28a Fira d'Artesans, que obre portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
26: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
0: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones, doncs, igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
26: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'Associació Puentes i el Festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius, amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
2: Més coses, el Festival de Torroella de Montgrí ha anunciat la cancel·lació de l'actuació de la soprano Nadine Sierra previst per dissabte per motius de salut.
3: L'artista que havia de debutar al certamen ha estat diagnosticada d'una infecció aguda de les vies respiratòries superiors i per prescripció mèdica haurà de mantenir repòs vocal. Sierra és una de les sopranos líriques i del bel canto més destacades del moment i actua habitualment als principals escenaris operístics internacionals. Maria del meu cor, que desgràcia
2: et, que em faràs si tingués de jo. 8 minuts i 2:15, arribarem als esports amb més música, amb un registre ben diferent. Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
3: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Porta Ferrada. Sé que faltaron razones,
2: sé que sobraron motivos. I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú. I ahora sin ti ya no
3: vivo. Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Cap Roig. Vengo, miro la vida en color
2: y tú en blanco y negro. Doncs amb Malú arribem als esports. Porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf, el Johan Cruyff, en ple eclipsi solar.
1: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb victòria davant el Montpellier per 3-1. Dianes de Patrick Jarro, Claudia Pina i la jugadora del planter de només 15 anys, Maisa Baja. Les actuals campiones europees i defensores de tots els títols en joc guanyats el curs passat s'han pogut provar en un test que ha servit per donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
4: És molt més curta. És un Mundial, qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que consideren, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
1: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 a l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Cube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
5: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
1: També va jugar l'Espanyol, recordem que va superar l'Europa de la segona federació per 2-0. El Barça masculí, primer entrenament del primer equip amb tots els internacionals ja disponibles a les ordres de Hansi Flick. Per tant, també hi eren Lamine Yamal, Pedri, Olmo, Cubarsí i Koundé. L'equip continuarà entrenant-se demà i dissabte abans de jugar l'amistós contra el Basilea. Un Barça que acaba de conèixer que l'edició d'aquesta temporada de la Supercopa es jugarà a l'estadi Ataturk d'Istanbul del 2 al 7 de febrer. Per cert, que ells va anunciar que Xavi serà el nou seleccionador dels Països Baixos. L'Agarenc, que es trobava sense equip i que va dirigir el Barça durant gairebé 3 temporades, ha signat fins al Mundial del 2030. Encara en futbol, els dos equips de primera federació també van jugar partit amistós. El Sant Andreu es va imposar al Girona B 1-2, mentre que l'Europa va empatar 0 al camp de l'Espanyol B. El tècnic escapulat, Josep Maria Jané, parla del procés per arribar en les millors condicions a l'inici de Lliga d'aquí a 2 setmanes.
6: Soc conscient de que venim molt fatigats del cap de setmana passat, dels torneigs històrics, però en qualsevol cas hem d'anar incrementant, aquests esforços, més temps, i per tant doncs, apropar-nos a la realitat que ens trobarem a la competició el dia 32. Avaluarem el treball, la competició feta als torneigs històrics, concretament també aquest partit d'avui, i aleshores ens prepararem, millorarem aquells aspectes que a través de la sessió d'entrenament de demà, aquells aspectes que creiem que han de reforçar positivament el nostre joc, i a partir d'aquí doncs seguirem avançant.
1: I els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenca es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt, principal candidata a la medalla d'or.
2: Doncs gràcies, Jordi Cervantes. Un dia més per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts, i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
10: Què fer abans d'apuntar-se al gimnàs?
12: Apuntar-se a un gimnàs és una excel·lent decisió per millorar la salut física i mental. Abans de començar, però, és important establir objectius clars i realistes, ja sigui per perdre pes, augmentar la força o simplement mantenir-se actiu. Consulta amb un professional del gimnàs per dissenyar un pla d'entrenament adequat a les teves necessitats i condició física. No oblidis escalfar abans de cada sessió i estirar després per evitar lesions. I finalment, mantén una actitud positiva i pacient, ja que els resultats requereixen temps i constància. Amb aquests consells estaràs preparat per treure el màxim profit de la teva experiència al gimnàs.
9: Salut activa.
13: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: És important, un cop t'apuntis al gimnàs, valoris quines activitats hi ha, amb quines pots incidir més o incidir menys segons la teva condició física. Per nosaltres el més important, com a fisioterapeutes, és que intentis fer tots els exercicis amb el pes adequat, amb les repeticions adequades per evitar fer-te lesions en un futur. És important que quan iniciem l'activitat en el gimnàs no vulguem començar de cop a voler córrer una hora seguida o agafar el màxim de pes que creiem que podem agafar. És important que tot sigui progressiu, que anem a poc, que ara notem que el cos s'ha adaptant a tots els canvis que anem fent durant la setmana amb l'activitat, que seria ideal fer de 2 a 3 dies com a mínim a la setmana, i anar augmentant segons es comenti el monitor. L'escalfament normalment s'inicia a poc, i un exemple d'ell seria, per exemple, començar a fer una miqueta de bici progressiu, lent, sense molt d'esforç ni molta resistència, i també mobilitzar una miqueta totes les articulacions perquè entrin al calent. I quan acabem és important que anem baixant el ritme progressivament a poc, per no frenar del tot l'activitat, que el cos se vagi adaptant, la freqüència cardíaca també, i llavors hauríem d'estirar una miqueta per evitar tenir alguna lesió.
9: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
2: Molt bon dia, són 3:15.
15: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
27: M'esperava pitjor, però ha sigut molt maco. Espectacular, ha sigut brutal. O sigui, tothom cridant, ha sigut molt maco.
28: És una cosa que passa una vegada a la vida i no ens ho volíem perdre.
29: No és que jo sigui una
11: entesa sobre aquestes coses com moltíssima gent que ve, que al final dius, és que hi haig d'anar per nassos, o sigui que aquí estic.
16: Aunque sembli mentira, pues me vaig enterar, me vaig assabentar fa 3 dies de que era l'eclipsi, i bueno, aquí estic.
2: Escoltava algunes de les moltíssimes reaccions a l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones i va tensionar i molt la xarxa viària i també ferroviària. 83 persones van ser ateses pel sistema d'emergències mèdiques per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 d'elles per afeccions a la vista. És dijous 13 d'agost de 2026 i tenim més titulars. S'ha activat l'InfoCat per risc molt alt d'incendi Marc Pijoan.
3: Especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Mentrestant, els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Castellví de la Marca, que ha cremat un mínim de 8 hectàrees. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona.
2: Activats també diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i al prelitoral, i per tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar.
17: Hem tornat a tenir un matí de dijous amb un ambient molt estable, amb un cel ben serè. Ja a partir de mig matí hem tingut ja el creixement de les primeres nuvolades. El que també ha anat en augment és la temperatura, i és que a les 12 del migdia ja teníem el Montmell, al Baix Penedès, 38 graus, i a Vilanova de Meià, 37, a la zona de la Noguera. Amb unes temperatures, com diem, que van tirant cap amunt, esperem arribar a les immediates hores, sobretot al Pla de Lleida, als 40, puntualment 41 graus, i la calor també s'intensificarà a tot el prelitoral central, la Vall de l'Ebre, a les comarques de la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona. Pràcticament tot Catalunya amb una jornada que es presenta molt calia i també molt xafogosa a la costa. Aquesta tarda tindrem el creixement d'aquestes nuvolades que ja estan en marxa, amb precipitacions que quedaran localitzades sobretot al Pirineu i Prepirineu i que puntualment i localment anien acompanyades de tempesta.
2: Més coses, els preus tornen a pujar al juliol.
3: Segons les dades publicades aquest dijous, l'IPC se situa en el 3,5%, la xifra més alta dels últims 2 anys, com a conseqüència de l'encariment dels carburants, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: I Barcelona instal·la la primera rampa mecànica per vianants.
3: Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona és Jaume Collboni.
18: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
2: Cultura arrenca en les festes de Sant Roc a Tarragona.
3: I ho fan, com és habitual, amb un programa farcit de propostes, entre les que no hi faltaran cercaviles, concerts, vermuts populars o el correfoc.
2: Esports, Jordi Cervantes, bones sensacions en el primer test de temporada del Barça.
1: En ple eclipsi solar, les blaugranes es van imposar al Montpellier per 3-1 en el partit disputat al Johan Cruyff. Minuts per a les noves incorporacions en un partit on van marcar Patrick Guijarro, Claudio Apina i Maisa Baja, de només 15 anys.
2: A control de so, Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista i Montse Huguet, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És la nostra portada d'aquest dijous, l'endemà de l'esperat eclipsi de sol total que ja ha passat a la història de Catalunya, un fenomen que ahir al vespre va plegar milers i milers de persones arreu del territori i que va tensionar molt la xarxa viària i ferroviària, amb cues i aglomeracions destacades en moltes estacions.
3: En total, el sistema d'emergències mèdiques va atendre 83 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi, 20 per afeccions a la vista.
2: A les Terres de l'Ebre, per exemple, els centres sanitaris han viscut amb normalitat la jornada. Salut informa de poca activitat als CAP i urgències sense cap incidència relacionada amb el fenomen en aquella zona. 21 Ràdio, Joaquim Domingo.
19: Tímida activitat als centres sanitaris de les Terres de l'Ebre durant tota la jornada de l'eclipsi d'aquest passat dimecres. Des de Salut expliquen que s'han realitzat atencions menors als CAP del litoral i molta poca afluència a les urgències dels hospitals. Ferran Roche és el director territorial de Salut a les Terres de l'Ebre.
20: Amb les dades que tenim ara, potser hi ha hagut un petit increment d'activitat, però molt lleuger, sobretot en els CAPs del litoral, i aquest augment d'activitat sobretot està relacionat amb caigudes i amb accidents de trànsit lleus.
19: Pel que fa a problemes oculars derivats de la llarga exposició i visió directa del sol, no s'ha registrat cap anomalia immediata. Des de Salut no descarten que en els pròxims dies apareguin casos. En aquest cas, si una persona detecta algun símptoma, cal acudir al CAP per realitzar un diagnosi.
20: I que la gent sigui conscient de que si en els propers dies tenen se'ls posa l'ull vermell o tenen prurit o perden la visió o veuen taques, doncs que acudeixin al centre d'atenció primària més proper.
19: Des de Salut es va incrementar de personal i recursos com a mesura de prevenció. Una valoració positiva on agraeixen a la ciutadania haver seguit correctament totes les recomanacions.
2: Com us dèiem, l'única nota negativa va ser la mort per una aturada cardiorrespiratòria d'un veí del col·legi minuts abans de presenciar l'eclipsi, un fet que va obligar l'Ajuntament d'aquest municipi a anul·lar les activitats previstes. Lleida Televisió, Judit Montoy.
0: Al col·legi El Segrià, un veí de 57 anys va morir aquest dimecres per una aturada cardiorrespiratòria minuts abans que es produís l'eclipsi total de sol. L'home es trobava a l'espai que l'Ajuntament havia habilitat per observar el fenomen. El sistema d'emergències mèdiques va activar 4 ambulàncies per atendre l'incident. L'alcalde Josep Maria Gras ha explicat al diari Segre que els efectius que el van atendre li van apuntar que hauria pogut haver patit un cop de calor que li ha acabat provocant una parada cardíaca. Arran de la mort del veí, el consistori va decidir suspendre els actes festius previstos després de l'eclipsi, però l'observació es va mantenir.
2: I pel que fa als problemes ferroviaris registrats ahir, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel col·lapse a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Es va haver de tancar fins i tot. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: La imatge post-eclipsi va estar protagonitzada per l'estació de trens tarragonina, on molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, lamenta la manca de planificació i que no es preparés un dispositiu dimensionat a les necessitats del dia.
21: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no agafessin els cotxes per no col·lapsar.
4: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder per reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi.
2: Gràcies, Laura. En relació amb aquestes aglomeracions i aquest caos, el Partit Popular ha demanat avui explicacions al ministre de Transports, Òscar Puente.
3: Juan Fernández, secretari general dels Populars a Catalunya, ha remarcat que aquesta és una problemàtica que fa anys que s'arrossega i ha carregat contra la Generalitat i el govern d'Espanya.
22: Rodalies no funciona. Y no funciona por una cuestión de competencias, no funciona por una cuestión de quién gestiona o no. No funciona porque resulta que el gobierno del Partido Socialista en España y el gobierno del Partido Socialista en Cataluña no están a la altura. Porque son unos incompetentes. Porque practican una gestión negligente. Si hay un responsable de lo que pasó ayer se llama Salvador Illa y Óscar Puente.
3: En unes declaracions fetes en un acte dels Populars per denunciar la problemàtica dels barracons en els centres educatius catalans, Fernández estava acompanyat per l'alcaldable del partit a Barcelona, Daniel Cirera, i el vicesecretari d'Educació, Jaime de los Santos.
2: I la ciutat de Lleida xifra en 12.500 els assistents als espais de l'eclipsi i en més de 2 milions d'euros l'impacte econòmic.
3: La paeria destaca el civisme, la fluidesa del trànsit i l'absència d'incidents rellevants durant la jornada.
2: És una crònica de UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest dijous al matí, l'Ajuntament de Lleida ha fet una valoració de la jornada que es va viure aquest dimecres amb l'eclipsi total de sol, on la ciutat va habilitar els espais del camp de futbol de Mangraners i la Seu Vella per observar el fenomen astronòmic. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha destacat les xifres d'assistència en aquests punts.
24: 11.000 a l'espai al barri de Mangraners i unes 1.500 persones que ho van poder seguir des de la Seu Vella. A més, 750 persones que va haver al camp de futbol de la EM, 550 al Tossal de la Moredilla, 250 al Parc de Gardeny i 200 a la zona de Serra Llarga.
23: A més, Morón ha afegit que la circulació de vehicles va ser fluida durant tota la jornada i només es van produir breus retencions. Així mateix, des de la paeria han informat que el punt d'observació situat a Mangraners va rebre assistents de gairebé 14 països diferents d'arreu del món, com és el cas d'Itàlia, Alemanya, Polònia, Costa Rica, Argentina, Colòmbia i Brasil.
2: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda, i pel que fa a la històrica jornada d'ahir, ens quedem amb les milers i milers d'imatges per a la història, com els milers de persones que van omplir la platja del Trabucador per ser testimonis d'un dia històric, i a la Lliçà de Mar va reunir unes 2.500 persones a la zona esportiva amb motiu de l'eclipsi i sense incidents. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
5: De la Fuente ha posat en valor la coordinació entre Protecció Civil, Policia Local, SUM, Mossos d'Esquadra, la Brigada Municipal i el Club de Futbol de la Cala, que van participar en el dispositiu. Segons el regidor, poder gestionar unes 2.500 persones sense cap incident, sense cap problema, demostra la capacitat organitzativa del municipi davant d'un esdeveniment de gran afluència.
6: Gràcies als equips de propis que tenim, Protecció Civil, Policia Local, SUM, i amb els altres, amb Mossos d'Esquadra, tota la coordinació ha estat molt bé. També la brigada, evidentment, ha col·laborat increïblement i tota la gent.
5: La jornada va permetre seguir l'eclipsi total de sol des de diferents punts del municipi, més enllà de la zona esportiva, en una tarda que l'alcalde ha qualificat d'especial, extraordinària i inoblidable.
2: I els nostres companys de la Ràdio Municipal de Terrassa han preguntat als veïns com han viscut aquest eclipsi des de la seva ciutat. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
8: Tot i sabent que no tindrien l'espectacle complet, els terrassencs van sortir il·lusionats al carrer per veure l'eclipsi parcial de sol. Una de les zones amb menys obstacles a l'horitzó és al nord de la ciutat, a l'avinguda La Cetània. Allà es van aplegar centenars de curiosos que van preferir veure un eclipsi de proximitat abans que baixar al sud de Catalunya.
10: Bueno, jo, com que mira, estic de vacances, dic, pues vull aprofitar. No sé el que veuré, no puc pagar anar a un hotel ni anar fora, però soc de Terrassa i si des d'aquí es pot veure alguna cosa, pues...
8: Molts aprofitaven l'equipament de la platja per l'observació astronòmica. D'altres gaudien de la comoditat de casa i també uns quants pujaven a la mola. La muntanyeta al voltant dels dipòsits d'aigua també va ser un dels punts que va plegar més gent. A les 7 del vespre, 34 minuts i 49 segons, començava la parcialitat. Ja es veia com un tros de lluna mossegava el sol.
12: Pues que acaba de començar encara, sí? O sigui, hi ha una taca molt petita,
8: sí.
12: I cada cop pues, molt lentament se va fer més gran.
8: El punt culminant va arribar a les 8 i 29 minuts, quan la lluna va tapar un 99,77% del sol, fins a deixar passar una fina escletxa de llum. A partir d'aquí va haver una petita alba i tothom va donar l'experiència per acabada.
2: Doncs fins aquí el relat extens post-eclipsi, però sapigueu que l'estiu vinent n'hi haurà una altra de total. No es podrà veure a Catalunya, sí que es podrà veure, si voleu anar-hi, a Màlaga o Cadis, per exemple.
9: Notícies en xarxa.
2: 2 minuts i en punt, 3:15 de la tarda, i pendents un dia més també del cel i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a les comarques de l'Alt Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
3: En aquest sentit, ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensa calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i el Prepirineu.
2: I els bombers s'han estabilitzat ja aquest dijous al matí l'incendi que es va declarar i el vespre a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès.
3: Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc va obligar a confinar els veïns de la zona. Segons els agents rurals, el foc va cremar una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal i va afectar l'espai natural del Montmell Marmellà.
2: Doncs justament el parc de bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per l'incendi iniciat ahir a Castellví. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
13: Fa temps que els bombers de la Generalitat viuen una situació precària. El mateix passa al parc de bombers de Vilafranca, que durant les guàrdies pateix sovint de manca de personal. Una realitat que s'ha agreujat arrel de l'incendi forestal que es va declarar aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca. La problemàtica, però, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la CGT, Carles Urgell.
25: Ens trobem que amb moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb, diguéssim, amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
13: Arrel de l'incendi a Castellví, segons expliquen bombers de Vilafranca, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims amb només 2 bombers desplaçats des d'Igualada. A això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant.
2: I us ho diem en titulars, en punt 3:15 de la tarda, l'índex de preus de consum a Catalunya ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa en el 3,5% interanual, segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels combustibles i l'electricitat i suposa la inflació més alta des del juny del 2024, un fet que activarà de nou al setembre la rebaixa de 20 cèntims per litre només al gasoil que va aprovar el govern espanyol.
2: En el conjunt d'Espanya, l'IPC remunta fins al 3,6%, 4 dècimes per sobre del registrat al juny, el nivell més elevat també en 2 anys.
3: Si es té en compte la variació mensual, la inflació a Catalunya ha estat d'un 0,2% i al conjunt d'Espanya del 0,3%.
2: I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la mort d'un espanyol.
3: Álvarez també ha indicat que la xifra de desapareguts espanyols s'ha disminuït, ha reduït a només 12. En paral·lel, ha afegit que ja està de canvi el primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros.
2: Un dispositiu que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport pel personal sanitari.
3: El president colombià Abelardo de la Espriella ha confirmat que la xifra de morts puja fins als 265. A més, hi ha 3.500 ferits, 500 desapareguts i més de 53.000 damnificats arreu de les regions més afectades.
2: I ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on avancen les obres de la primera rampa mecànica exterior per a vianants. Estarà situada al carrer Poesia, al barri de Montbau, on aquests dies s'estan implantant 3 dels 6 trams que conformen el conjunt de la instal·lació. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest matí la zona i també el nostre company de la xarxa, l'Arnau Vidal, que ara ens ho explica.
7: A l'estiu de l'any vinent, els veïns de Montbau ja podran pujar pel carrer Poesia, estalviant-se el pendent sostingut del 10% existent. Ho faran amb la primera rampa mecànica exterior de la ciutat, que compta amb una inversió de més de 7 milions d'euros i que millorarà l'accessibilitat entre el passeig de la Vall d'Hebron i el carrer de Vayreda. Serà de pujada i, de moment, s'estan instal·lant els 3 trams més llargs. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat la zona aquest matí i ha destacat la rellevància d'aquest projecte pioner.
11: És la primera rampa que es posa a la ciutat de Barcelona a la seva història. És una forma més de millorar aquesta mobilitat, sobretot de la gent més gran i de la gent que ha d'anar amb el carret de la compra, que s'ha de bellugar pel barri, i això facilita la vida dels veïns i les veïnes dins del barri de Montbau.
7: El projecte renovarà voreres, l'enllumenat, l'arbrat i el clavegueram. També s'eliminarà la circulació de vehicles en sentit pujada entre l'encreuament del carrer Poesia amb l'Harmonia i el Vayreda. La rampa, a més, comptarà amb una cobertura per protegir-la de la vegetació de l'entorn amb un pressupost d'1 milió d'euros.
2: I Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà reclamen conservar la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris fan seves les conclusions d'un estudi del Museu de la Mediterrània que la considera un bé cultural d'excepcional interès i demanen que es garanteixi la seva preservació. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
14: Els ajuntaments de Torroella de Montgrí, Gualta i Ullà han unit forces per reclamar la conservació de la resclosa d'Ullà. Els 3 consistoris han fet arribar a la Generalitat i a altres administracions una memòria que defensa el valor històric, patrimonial i ambiental d'aquest conjunt hidràulic. Segons un estudi de l'arqueòleg Ferran Codina, encarregat pel Museu de la Mediterrània, la resclosa és un bé cultural d'excepcional interès. El conjunt no és només una presa, inclou també la bassa, el cadiral, el rec del molí i el bramador. Els seus orígens es remunten com a mínim al segle XV, tot i que el sistema de molins al qual donava servei ja està documentat al segle XIII. Durant més de 6 segles, aquesta infraestructura està clau per als molins, els regadius i l'activitat agrícola del Baix Ter. Els ajuntaments proposen restaurar-la i recuperar la circulació de l'aigua pels diferents elements del conjunt, tot comptabilitzant la conservació del patrimoni amb la recuperació ecològica del riu. Ara reclamen a les administracions que tinguin en compte aquests valors abans de prendre qualsevol decisió sobre el futur de la resclosa. Alerten que perdre o alterar aquest conjunt suposaria una pèrdua irreversible del patrimoni del Baix Ter.
2: 11 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Moment per la cultura. I per l'inici aquest dijous de les festes de Sant Roc a la ciutat de Tarragona, fins diumenge el Cos del Bou i la Baixada de la Peixateria s'ompliran de cultura popular, música i també patrimoni. Tarragona, Ràdio, Xeugí Botella.
16: Les salves del Canó de Sant Roc donaran el tret de sortida a 4 dies de gaudi, que començaran aquest dijous 13 d'agost amb la inauguració de Sant Roc i els reporters inconscients, una mostra amb arxius gràfics cedits per la família Ferbi que recullen la memòria, les tradicions i l'esperit d'aquestes festes. El reconegut fotògraf Josep Ferrer o Ferbi fa un repàs de la seva trajectòria immortalitzant aquests dies festius al llarg dels anys i ho reconeix com a part del patrimoni de la ciutat.
17: Reconec que me'n dono compte que ha sigut un patrimoni que per la ciutat, ja no dic pel barri, sinó que per la ciutat, pot ser molt bo. Vull dir, són 60 anys de tota una festa que sempre ha sigut seguida que ha sigut una festa de Tarragona, ha sigut de les pioneres, el Serrallo i el Cos del Bou eren les festes de Tarragona.
16: L'endemà serà un dels dies centrals, amb la cercavila dels elements festius del barri i una de les cites més esperades, la presentació del nou nano.
2: I Altafulla dona aquest dijous el tret de sortida a la 28a Fira d'Artesans. Cobra portes amb gairebé 130 parades i 4 dies d'activitats, música, gastronomia i productes de proximitat. Altafulla, Ràdio Eduard Virgili.
0: La 28a Fira d'Artesans d'Altafulla obre portes aquest dijous i ho fa consolidada com una de les fires d'artesania de referència de Catalunya. Durant 4 dies, les Eres del Castell i el Parc del Comunidor acolliran parades de tot tipus. La mostra aposta un any més pels oficis artesanals amb joieria, tèxtil, fusta o vidre, però també per una àmplia programació de tallers, propostes musicals i activitats familiars. Ana Belén Martínez és la directora de la 28a Fira d'Artesans.
1: Hem hagut de reduir una mica aquest espai del Comunidor per temes climàtics i aleshores hem hagut de reubicar algunes parades i això ens ha comportat que algunes persones doncs igual en aquesta edició no participaran, però n'han entrat de noves i hi ha sempre un moviment.
0: La fira incorpora enguany la col·laboració amb l'associació Puentes i el festival Trens Arte Fest. També manté la música com un dels seus grans atractius amb concerts, dansa i cercaviles. La mostra obre de 6 de la tarda a mitjanit dijous i diumenge i fins a la 1 de la matinada divendres i dissabte.
2: I amb postres, vestits de gala i literalment de paper, aquesta nit acollirà la 54a edició del concurs nacional de vestits de paper amb posta. Ràdio Sílvia Berbís.
15: Des de l'any 1971 que se celebra este concurs emblemàtic a la ciutat. Enguany, el certamen destaca per una gran participació amb una quarantena de dissenys que competiran en 4 categories: moda actual, època, fantasia i infantil. Totes les peces que es podran veure són inèdites i fetes exclusivament de paper de manera artesanal. El jurat haurà de valorar el disseny, la innovació, la dificultat tècnica i també la confecció d'unes creacions que s'han de cosir. No es pot utilitzar cola o altres materials, a excepció dels complements. A més de la desfilada, un dels atractius de la vetllada serà l'actuació musical de la cantant Bet, just abans de conèixer la decisió del jurat. Enguany, el fet que s'incorporen 3 noves modistes és valorat com la garantia del relleu generacional al concurs i també al sector de la costura a la ciutat. Recordem que esta celebració continua el seu camí cap a ser reconeguda com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.
18: Maria del meu cor, que desgràcia et, que em faràs si tingués i ho tindria tu.
2: I dues propostes musicals abans d'arribar als esports. Per començar, Sandra Montfort farà parada avui a la Costa Brava.
3: La jove cantant valenciana actuarà al Festival de la Portaferrada.
18: Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos.
2: I ben a prop de Sant Feliu de Guíxols, en aquest cas a Calella de Palafrugell, cantarà Malú.
18: Y ahora sin ti ya no vivo.
3: Amb més de 2,5 milions de discs venuts i nombrosos reconeixements, la cantant madrilenya actuarà al Festival de Caproig.
18: Miro la vida en color y tú en blanco y negro.
2: Doncs siguin colors o en blanc i negre, arribem als esports. Uns esports que es porta el nostre company Jordi Cervantes. Jordi, bon dia. El campió d'Europa s'estrena amb un triomf al Johan Cruyff i en ple eclipsi solar.
19: Bon dia, Jordi. Les blaugranes van jugar el primer partit de pretemporada i ho van fer amb una victòria davant el Montpellier per 3-1. Patri Jarro, Clàudia Pina i la jove de 15 anys, Maisa Baja, van ser les autores de les dianes blaugranes. Un Barça que va poder donar minuts a les noves incorporacions. Amb tot, no va poder ser-hi Clara Serra Jordi, convocada amb la selecció sub-20 pel Mundial, un fet que no agrada a Pere Romeu. Són declaracions a TV3.
20: És molt més curta. És un Mundial. Qualsevol selecció voldrà guanyar i voldrà endur-se les millors jugadores que considerin, però evidentment doncs, penso que hi ha alguna jugadora nostra que crec que no hauria d'estar allà perquè ja ha debutat amb l'absoluta i crec que ja ha tocat passades molt més adelantades.
19: De la seva banda, el Badalona Women es va imposar 4-1 l'Alcàtzia al Municipal d'Olot. Itzi, Kube, Mirari i Vicky Lozada van ser les autores de les dianes badalonines. La jugadora del filial, Aitana, explicava les sensacions en el seu debut al primer equip.
26: Bueno, m'ha semblat que al principi ens ha costat una mica, però al final hem sabut com treure la bola i trobar les xarxes fluixes. Bueno, al final és el que tu dius, al principi aquests partits semblen que siguin fàcils i et contagies del ritme dels altres i al final costen, però bueno, només fa falta trobar el teu ritme i anar per totes. Bueno, m'he trobat molt còmode perquè al final estic rodejada de gent molt bona i res, ho agraeixo molt, és una oportunitat molt bona i considero que l'aprofitaré al màxim.
19: El Barça masculí avui s'ha sabut que jugarà la Supercopa d'Espanya a l'estadi Ataturk d'Istanbul. Aquest cop amb canvi de data també, del 2 al 7 de febrer. El Barça defensa el títol aconseguit les dues últimes edicions. I el bàsquet Girona està realitzant les primeres proves mèdiques dels jugadors que van arribant a la ciutat per tal de començar els entrenaments d'aquí a uns dies. Un d'ells ha estat Sergi Martínez, el de Rubí, que viurà la seva quarta temporada vestint la samarreta gironina, espera una temporada il·lusionant.
4: Que moltes ganes. Al final aquest any he jugat a competició europea. Tots en tenim moltes ganes, espero que l'afició també en tingui moltes ganes. I res, ganes de tornar a tindre una identitat clara, de jugar al bàsquet que el Moncho ens dirà i ens farà jugar. I res, amb moltes ganes de que Fontejau es torni a omplir i tornar a sentir la gent de ben a prop.
19: També comencen les proves mèdiques a l'Espar Girona amb Axel Mercerón i també Ainhoa López. Els europeus de Birmingham d'atletisme, Jalvis Tué, disputarà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. L'atleta santcugatenc es va classificar ahir després de quedar segona en la seva sèrie, just per darrere la britànica Amy Hunt i principal candidata a la medalla d'or.
2: És a Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, serà divendres. Fins aleshores, que passeu una molt bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Aquest dijous és el dia per fer balanç de la jornada de l'eclipsi i un dels aspectes més comentats són els problemes de mobilitat que van succeir tant als dispositius d'anada cap als punts d'observació com al retorn cap a casa. A les cues i retencions quilomètriques de les carreteres es va sumar el col·lapse de diverses estacions de trens, amb espais atapeïts i la indignació de centenars de passatgers. En aquest sentit, la plataforma Dignitat a les Vies insta l'alcalde de Tarragona a demanar explicacions pel que va passar a l'estació de la ciutat després de l'eclipsi. Molta gent feia cua dins i fora per agafar un tren de retorn a casa. La gent es va amuntegar a les andanes i la policia va acabar tancant les portes per evitar riscos. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, lamenta la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Des de Rodalies han afirmat que es van posar tots els esforços que es van poder en reforçar les línies R15 i R16 el dia de l'eclipsi. Pel que fa a les carreteres, el dispositiu especial de trànsit per l'eclipsi s'ha tancat amb el retorn de 80.000 vehicles a l'àrea metropolitana de Barcelona. El Servei Català de Trànsit ha fet un balanç positiu de l'operatiu, ja que s'ha saldat sense víctimes mortals ni accidents greus, malgrat que l'esdeveniment va generar una mobilitat extraordinària. Segons l'SCT, el trànsit de sortida es va incrementar prop d'un 7% respecte al dia de referència de l'any passat. A la fase de retorn es van detectar augments de fins al 40%, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada. I la Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut per homicidi per imprudència la conductora del turisme implicat en l'accident de dimarts a la nit al pont de Pardinyes, en què va morir un motorista de 22 anys. La detenció és cautelar i el jutjat ha requerit documentació abans de decidir si queda en llibertat, segons ha detallat aquest dijous la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón. La paria actuarà a la cruïlla d'accés al camí de Granyana, on en 3 setmanes han mort 2 motoristes en accident de característiques similars. I pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, el ministre d'Exteriors, José

0: moment tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
2: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
1: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
2: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
1: Això sí que és un bon invent.
3: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
1: Ara entenc per què no pares mai per casa.
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Molins de Rei i un món de músiques presenten
5: The title, Swing is in.
4: Amb Bot Orquestra. Presentat per Judit Herrera.
5: Helmut Zacharias, da ist er.

0: Andreu. Gràcies, Andreu.
1: Benvinguts, amics de Ràdio Molins de Rei, un altre cop amb vosaltres al programa Amor d'Orquestra. En el món de les orquestres d'arreu del món en podem trobar de molts populars i d'altres potser menys conegudes. La coneixença d'unes i altres pot anar en funció dels gustos personals de cadascú. Helmut Zacarias va ser un compositor amb una producció prou extensa i alhora un violinista d'origen alemany. Nascut a Berlín a l'any 1920, va viure fins l'any 2002. Es diu que ha venut uns 14 milions de discs. Déu-n'hi-do. Fill de músic i director d'orquestra, Helmut va tenir les seves primeres actuacions a la ràdio a l'edat de 11 anys, interpretant Mozart. Ja a l'any 1934 va començar a fer gires. A la dècada dels anys 30 es va començar a editar els primers treballs enregistrant i Stefan Grappelli, i que ambdós van influenciar l'estil musical de Zacarias. Els seus primers èxits són de l'any 1941 i pocs anys més tard fou considerat un dels millors violinistes de jazz d'Europa i als anys 50 era conegut com el violinista màgic. Helmut Zacarias es va retirar de la vida pública l'any 1997, després d'haver-li diagnosticat i haver estat malalt d'Alzheimer des de 1995. Va morir a l'any 2002. Avui us presentem un seguit de temes del seu àlbum Various. Ara escoltarem Das Fröhliche Karussell i Blue Moon.

Amb aquest últim tema tanquem el programa d'avui. Us esperem la propera. Ja sabeu, amor d'orquestra, sempre amb el millor de la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. Els bombers han donat per controlat aquest dijous l'incendi que es va declarar ahir a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Els efectius continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents. El foc, que va obligar a confinar els veïns de la zona durant unes hores, ha cremat una superfície d'unes 8 hectàrees de l'espai natural del Montmell Marmellà. I precisament el Parc de Bombers de Vilafranca denuncia que està sota mínims, una situació que s'agreuja per aquest incendi. Com succeeix amb diversos cossos de bombers de la Generalitat, durant les guàrdies es pateix sovint de manca de personal. La problemàtica, això sí, ve de lluny, tal com explica el delegat sindical de la Confederació General del Treball, Carles Urgell.
2: Ens trobem que en moltes guàrdies els bombers de Vilafranca no tenen tot el seu equip complet disponible. Un cop tornen d'un servei amb l'equipament contaminat, no se'ls dona un equip de substitució i, per tant, no poden realitzar la seva feina amb normalitat.
1: Arrel de l'incendi a Castellví, el parc aquest dijous s'ha quedat sota mínims, amb només dos bombers desplaçats des d'Igualada. Això se li suma que els parcs dels voltants, com Vilanova o el Vendrell, també estan sota mínims, el que suposa una situació realment preocupant. I en aquest context també toca estar pendents del temps i de la intensa calor que ens afecta, perquè Protecció Civil ha posat en situació de prealerta al pla d'emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a l'Alt Camp, al Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquest sentit, s'ha demanat a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats diversos avisos per intensitat de calor, sobretot a la franja litoral i prelitoral, i per tempestes al Pirineu i Prepirineu. I respecte a aquests avisos, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància davant la possibilitat que es produeixin crescudes sobtades de caràcter local a la part baixa del Segre durant la tarda d'aquest dijous. L'avís es relaciona amb els avisos grocs activats per l'AEMET a la província de Lleida per la previsió de pluges intenses amb acumulacions que poden arribar als 20 litres per metre quadrat en només una hora. Davant aquesta situació, Protecció Civil demana extremar la precaució i seguir l'evolució de les possibles tempestes i xàfecs durant la tarda. I la Diputació de Tarragona ha atorgat concedir subvencions per un import de 4,7 milions d'euros per restablir béns i serveis d'ens locals afectats per fenòmens meteorològics adversos i altres situacions excepcionals al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Els ajuts s'adrecen a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per sufragar danys produïts per catàstrofes naturals i incendis forestals. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.

0: demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets ostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El veí del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
4: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt Siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt Sie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Nostàlgia, anys 60.

ganzes Leben.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent durant les properes hores a l'Alt Urgell, al Solsonès i al Berguedà. Segons el servei, el grau de perill és màxim, amb una escala de 6 sobre 6. Les tempestes en aquesta zona poden incloure pedra superior a 2 centímetres, vents superiors a 90 km per hora i esclafits o tornados. Des de Protecció Civil es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'exterior. Tot i que les alertes de cara aquests dies estan centrades en la calor intensa i el perill elevat per incendis forestals, els temporals que afecten també el Pirineu i el Prepirineu poden tenir protagonisme durant la tarda d'aquest dijous per la seva intensitat. I el govern de Colòmbia ha confirmat ja 273 morts, més de 3.800 ferits i 377 persones desaparegudes després del terratrèmol de magnitud 7,4 que va sacsejar el país fa dos dies. El Ministeri d'Afers Exteriors espanyol també ha informat de la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat i ha reduït de 75 a 12 els espanyols que encara no han pogut ser localitzats. El sisme ha causat importants danys materials, amb més de 12.500 habitatges destruïts i prop de 75.000 afectats, a més de desperfectes greus en dos aeroports. Els equips d'emergència continuen buscant supervivents entre la runa i distribuint ajuda a les zones més afectades. La Generalitat ha assegurat que de moment no té constància de cap ferits entre els prop de 7.800 catalans residents a Colòmbia. I a Barcelona, a prop del carrer Alzina del barri de Gràcia, agents de paisà dels Mossos d'Esquadra van interceptar el passat dimarts un cotxe amb diversos ocupants que circulava sense carnet, ITV ni assegurança. A dins del cotxe van trobar productes sostrets per valor de 380 euros que van poder ser retornats posteriorment a un establiment proper. Una persona va quedar detinguda per requeriment policial i quatre investigades per furt, així com un delicte contra la seguretat viària. També a Barcelona, els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat aquest dijous a la zona barcelonina de Nou Barris per un nou tiroteig. L'avís es va emetre poc abans de la una de la matinada d'aquest dijous i tot apunta que es van efectuar diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació de la comissaria del districte de Nou Barris s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets. Tot i que no consten ferits ni detinguts, aquesta zona s'investiga amb especial detall, ja que el passat diumenge 9 d'agost es va produir una situació similar, també de matinada i sense ferits. I un breu apunt per acabar, la Generalitat ha confirmat aquest dijous 4 nous casos de pesta porcina africana, 2 a Barcelona, 1 a Molins de Rei, 1 a Esplugues de Llobregat. D'aquesta manera, el total de positius des de l'inici del brot ascendeix fins als 379 senglars. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Chi. Generació Chi. Generació Chi.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chi. Generació Chi.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chi.
1: Seguim amb sessions del Generació Chi. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, som-hi, ens hi posem i comencem aquí un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, una vegada més, una setmana més a punt per recordar aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens van marcar, que ens van fer pujar, ens van fer créixer estimant la música, estimant... Doncs aquelles cançons que, tot i que ara ja tenen 30, 40 anys, escolta'm, es comporten la mar de bé. A nosaltres encara ens serveixen i encara ens funcionen per portar-los, doncs, no sé, per tenir-les al cotxe, per tenir-les en aquella llista de música que tens per escoltar, doncs, mentre, jo què sé, estàs per casa, mentre simplement vas llegint. N'hi ha que no els agrada per llegir les cançons que tenen lletra. Diuen que els distreu. Sobretot quan són lletres que coneixes i que et poses a cantar, se't posen al mig i llavors costa per llegir. Un dia potser podem fer un especial de cançons per llegir. Dic això de l'especial perquè l'especial de la setmana passada ens heu dit que va ser molt guapo, va ser diferent. Home, sí, va ser una cosa diferent, tot i que fossin cançons, algunes d'aquella època nostra, dels 80 i els 90, doncs tractades d'una nova manera, tractades de forma diferent amb allò dels mashup, que vam fer, aquest especial mashups que vam fer, perquè s'ha de celebrar la Fira de la Candelera, que ja ho sabeu que sempre ens agrada aquí fer especials per la Fira de la Candelera. Coses guapes que fem aquí al Generació Chic. I que les fem, com sempre, doncs amb el vostre ajut, amb la vostra companyia, que sabem que esteu a l'altra banda. És, de fet, la raó de fer, no? No faríem part del programa si vosaltres no estiguéssiu a l'altre costat, perquè no tindria massa sentit. Així doncs ens hi posem una setmana més, un programa més, una entrega més, un podcast més per aquells que no ho sentiu, perquè potser esteu fora del radi d'acció de l'emissora i ho escolteu doncs, a través d'internet. És una via, és una manera de fer-ho i es pot fer, és clar que sí, per això estem, per això està la ràdio, per això està aquesta història que en diuen els podcasts.
2: És la història d'una voz templada por el blues.
0: Generació Chic amb Toni Ramoneda.
1: Comencem amb una cançonaca dels Presuntos Implicados, aquest Alma de Blues, una cançó que va donar títol també al seu àlbum, aquest àlbum de 1989 que es deia així, Alma de Blues, amb aquest single que donava títol al treball aquest dels Presuntos, amb la veu de la Sole Jiménez al davant i amb aquesta cançó guapíssima. Et deia abans això que ens comentàveu vosaltres del programa de la setmana passada, o també ho podeu fer sobre el programa d'aquesta setmana, les vostres, no sé, mencions, el que vulgueu dir-nos, a través d'Instagram, per què no, @aldavant, Generació Chic, tot junt, i ara comencem amb els Presuntos.

La formació, anava a dir valenciana, però realment ells són murcians. Ells van començar a Iecla, a Múrcia. Tot i que sempre hem dit aquesta, els hem parlat d'ells com la formació murciana, perquè és des d'allà on han fet la major part de la seva carrera que coneixem. Els inicis dels Presuntos Implicados són més amb una música més funky, una altra història, no tan pop i no tan basats en la veu de la Sole Jiménez. Però després, doncs, per raons, diguem-ne, més comercials, em van tirar cap a aquesta banda, que ens ha agradat tant, eh? Així doncs, posem des de la regió del Llevant, ja sigui Múrcia o sigui València, que és on van fer el gros de la seva carrera. Ens arriben els Presuntos Implicados del 1989, traient un àlbum, el tercer de la seva carrera, que es deia així, es deia Alma, Alma de Blues. Ara ens anem una mica més lluny, amb so així més caribenys, amb el gran Bob Marley. Anem amb aquest Three Little Birds. Què? Ens dona marxeta guapa.

Una de les cançons més importants, sens dubte, d'en Bob Marley, eh? Des de l'Èxodes, que aquest sí, diríem que potser va ser el seu àlbum més bèstia, més important. Èxodes, aquesta cançó surt el 1980. I és això, és un himne a la tranquil·litat. Bé, tot el tema Bob Marley ens dona bastanta tranquil·litat, eh? No sé per quina raó, no sé què és el que associem al darrere de tot això. Tres ocellets és el que ens diu, i el parla d'aquesta cançó, i parla d'aquell ve tres ocellets i que et deia, escolta, tu, no pateixis que tot sortirà bé.

Doncs això, nosaltres el que volem que tot surti bé, no? No sé si aniran tres ocellets o alguns pajarracos que també tenim. Que tenim de tot aquí, eh? Ai, anem amb una altra. Anem amb una altra cançoneta. Aquesta també ens recorda els nostres anys del 84, és aquesta. De l'any 1984, amb un artista que es deia Gary Lowe. Te'n recordes del Gary Lowe? Sí, sempre amb aquell tot ros i tan ben repentinat, amb aquell volum, aquell serrell que portava. Cantant-li a moltes col·legiales. Aquelles col·legiales que anaven amb el superpop a la carpeta. Doncs per totes les que algun dia heu sigut col·legiales, avui també des d'aquí, des del Generació Chic, aquesta del Gary Lowe va per

Les col·legiales, amb tots els que alguna vegada heu anat a col·le, encara que a molts no els hi va fer massa profit, però altres sí, altres sí. Allà voy, el Gary Lowe. A veure, parlem una mica del Gary Lowe, que hi ha moltes coses a explicar del Gary Lowe, Moltes coses a explicar. A veure, aquest senyor és nascut a Roma. El que passa que se li dona molta canya que és d'aquí, que és nascut, deien que a Terrassa, deien que a Barcelona. No. T'explico, és nascut a Roma. Això sí, deien que era nascut a Terrassa. No és veritat. Havia viscut a Barcelona. Sí que és veritat. Els pares són d'aquí, els pares sí que són catalans. Els pares tenien una casa a Barcelona, Sarrià. I, per tant, havia viscut aquí. Però ell és nascut a Roma. Uno, dos, tres, cuatro, cantant-li a la col·legiala aquelles noietes que baixaven de l'institut, amb la seva carpeta forrada amb fotos de, no sé, de qualsevol de molts, però totes retallades del superpop. Sí, senyor, això sí que ho teníem, i això sí que eres una... Tu eres una d'aquestes, me'n recordo. Ai, que sí? Ho reconeixes? Va, una altra cançonaca, aquesta és de la nostra època, els Hot Chocolate. Això és You Sensi, You Sexy Thing. Aquestes cosetes sexy que podien ser, per què no, també, aquelles col·legiales que deia en Gary Lowe.

Hot Chocolate, una banda, una penya que arriben des de Anglaterra i amb una cançó que té història, és una cançó de 1975, dius, home, ostres. Aquesta potser és una mica més vella de la nostra època, no? De la nostra generació. Però no és ben bé així, perquè saps què passa? Que amb aquesta cançó, tot i que va sortir a la llum el 1975, com et deia, per nosaltres l'associem molt a una pel·lícula que també és d'aquelles pel·lícules que creen generació. Pel·lícules que ens han marcat una mica el creixement, no? Aquest sexy thing dels Hot Chocolate es va fer servir a la pel·lícula Full Monty. I aquesta pel·lícula sí que és de finals dels 90, concretament de 1997. I això ja converteix aquesta cançonaca, doncs, amb aquelles cançons que poden entrar dins de la generació, xic. Per això dic que a vegades les cançons no són ben bé de l'any que van sortir, sinó que tot depèn, tot depèn. Va, al final no és un tema de cançons, ja ho deia a la vida. Ja ho deia en Donés, que todo depende. Todo depende. Absolutament tot. Depèn de com miris, de com, no sé, tantíssimes coses. Jarabe de palo.

Depende és també l'àlbum, el segon àlbum dels Jarabe de Palo, després d'aquell de La Flaca. Depende. I és de 1998. De según como se mire todo depende. Una cançó que ens parla de que no hi ha exactament veritats absolutes, eh? No, al final tot és una mica això, tot depèn una mica de com tu mires, de qui s'ho mira i de... Ai, fins i tot el moment vital que patim en aquell moment. Perquè hi ha moments a la vida que passen coses que et canvien absolutament tot. Que t'ho canvien tot. Tu pots tenir uns plans de vida, tu pots tenir muntada la teva història, dius, jo faré això, jo seré l'altre, i de cop i volta passa una cosa totalment inesperada i fa que, noi... Això és una mica també el que ens explica aquí la Madonna amb aquest Papa Don't Preach. La història de... Bé, una història, doncs, d'una noia enfrontada a son pare perquè... Doncs perquè...

De fet, és la quarta cançó amb la que aconsegueix arribar dalt de tot de la... del Billboard. Ja ho saps, la llista aquesta que ens marca doncs, les grans cançons de, dels, dels, sobretot dels intèrprets nord-americans. Papa Don't Preach, doncs el quart tema de la Madonna han arribat dalt de tot d'aquest Billboard Hot 100. Des d'un àlbum que també coneixes del 86, que és el True Blue. La cançó, el que et deia, parla doncs, de la, dels problemes que hi ha entre una noia que queda embarassada de joveneta, amb aquests embarassos de vegades no desitjats, aquests embarassos d'adolescents, i la relació amb son pare i com s'ho pren. Els pares no s'ho acostumen a prendre massa bé, això, què vols que et digui? Els inicis, el que et deia, a vegades depèn com la vida doncs, et fa anar d'una manera o d'una altra amb una petita cosa, o no tan petita, que et fa canviar-la per complet. Va, ens posem així, sembla que anem a fer aeròbic, oi? Doncs no és exactament això, aquesta cançó es diu Born to be Alive, la posem ara, del Patrick Hernández. Justament després de la Madonna, perquè la Madonna va començar abans de començar a cantar ella, doncs començava fent-li els coros i fent de ballarina en les gires nord-americanes del Patrick Hernández. I entre elles doncs ballava, evidentment, aquest Born to be Alive. Born to be Alive, una cançó del 1979. Una cançó que ha envellit prou bé, Encara ara podríem tirar perfectament de Patrick Hernández i de Born to be Alive.

És que això fa, eh? Aquesta cançó trobo que fa per donar aquesta veu així. Born to be alive. Born to be alive, la cançonaca del Patrick Hernández, aquest senyor que arriba des de prop de París, és francès, de fet, podríem dir que ha viscut tota la vida d'una única cançó. To be alive, to be alive.

Però com que és just reconèixer el que s'ha de reconèixer a tothom, doncs home, li reconeixerem al Patrick Hernández ser una de les bèsties de la música disco, dels inicis de la música disco, perquè aquesta cançó va marcar una època. És cert que tampoc no va fer massa cosa més, però que bé, doncs aquí el tenim, no? Aquesta cançó és del 79, Born to be Alive. Bueno, nascut per seguir vius, no? És una obvietat, evidentment, perquè si no, malament res, s'acaba la pel·lícula aviat. El que sí que et deia és que en les gires nord-americanes, a Nova York concretament, la Madonna, una Madonna en els seus inicis com a ballarina, doncs li va fer sortir amb ella a l'escenari cantant, o entre d'altres en els seus concerts, aquest Born to be Alive del Patrick Hernández. Així, doncs, tenim unides les històries de la cançó d'abans, el Papa Don't Preach de la Madonna, i el Patrick Hernández amb aquest Born to be Alive dels inicis de la música disco, coneguda com a tal. Hi ha una parella també casats, ells, Womack and Womack, que és la cançó que escoltarem, és la gent que escoltarem ara. Ja saps que als Estats Units, quan et cases, perds a les senyores, perden el cognom, quina cosa més lletja, i adopten el del marit. Per això, ells dos, la parella, eren Womack, que era ell, i ella, que es va passar a dir Womack també. Doncs els Womack en Womack celebrarem el món, aquesta cosa tan xula que tenim i que compartim tots junts.

Free the World, celebrant el món, celebrant aquesta cosa tan xula que tenim, que es diu la vida. Això és el que hem de celebrar, això és el que hem de fer cada dia del món. Ho celebrem amb els Womack and Womack. Et deia abans que això, bueno, Womack és perquè ella doncs, es casa amb el Cecil Womack i llavors li agafa el cognom, que és aquestes coses que fan als Estats Units de que la dona perdi el nom. No ho acabo d'entendre perquè no pot ser i no pot tenir la seva personalitat pròpia i ser qui és, com ha nascut i com... Però bé, és igual, coses que fan els americans. El Cecil Womack es casa amb... Ara farem una mica de Sálvame aquí, eh? Es casa amb la Linda Womack, que quan neix, evidentment, no es diu Womack, sinó que es diu Cook. I dius, home, Cook, a mi em sona també de ser algun cantant que es deia Cook. Sí, evidentment. La Linda Cook és... O la Linda Womack es deia Kim Linda Cook perquè era la filla del Sam Cook, un dels grans monstres de la música. Però que encara no acabarem aquí el torn de música o de salseo d'aquestes coses, perquè ara la Linda Womack, abans coneguda com a Linda Cook, tampoc ja no es diu Linda, ni Cook, ni Womack, sinó que ara es diu Sanilla Sacarillas, per aquestes coses de que els agafen una pàjara i es canvien el nom i bé, coses estranyes. All day, all day. Anem amb música electrònica, ara una mica de Pet Shop Boys, et sembla? Sí, anem amb el Domino Dancing, aquesta cançó dels Pet Shop Boys de 1988. Aquests pianos característics i que ens recorden tant i que ens agraden tant dels Pet Shop Boys, d'aquests nois de la botiga d'animals, ja ho saps, Neil Tennant, Chris Lowell. Amb aquest Domino Dancing, una cançó que et deia de 1988.

Domino Dancing, una de les produccions d'aquesta parella del Neil Tennant i Chris Lowe, coneguts com a Pet Shop Boys, des d'un àlbum que es deia Introspective de 1988. És, per tant, una de les cançons importants d'aquest duet d'aquests senyors de la botiga d'animals, eh? Ja que ens hem posat en música electrònica, Pet Shop Boys, ja ho saps, un dels grans del que en diuen el synth-pop, aquest pop electrònic, aquesta música electrònica, un dels que no falten al Sonar, un dels abonats al Sonar cada any, els Pet Shop Boys. Ara anem amb música de ball, música de música dance, música del que se'n va dir, d'aquest Eurodance, ja de més entrat als 90. It's My Life amb el Dr. Alban. Aquest senyor des de Suècia, tot i que té orígens nigerians, Dr. Alban ens portava aquest It's My Life des d'un àlbum que es deia One Love, i això és de 1995.

Amb aquest It's My Love, és la meva vida, és la cançó amb el que Dr. Alban va arribar potser més amunt, és la més recordada d'ells. I com que ja saps que ara, en aquesta última etapa del Generació Chic, el que ens hem dedicat, el que ens hem proposat, és posar absolutament només números 1, doncs, quin hem de trobar, quin hem de buscar d'en Dr. Alban? Doncs, evidentment, el seu gran número 1, aquest It's My Life. It's My Life és, sens dubte, una representació brutal del que et deia abans, d'aquesta música que en dèiem Eurodance, arribada més cap als 90, potser als 80, qui va triomfar en això de la música disco, era més el que venia des d'Itàlia, l'Italo Disco o l'Spaghetti Dance o totes aquestes coses que se li van dir, aquests noms. Potser després tot això, qui va agafar el relleu va ser, doncs, gent com, per exemple, Dr. Alban, o música més feta, potser vinguda més des d'Alemanya, en el que deien Eurodance, bé, en definitiva, música de ball, música guapa, música del Generació Chic. Atenció, perquè estem acabant el programa d'avui. Què et sembla si per acabar-lo ho fem de manera fresca? No pot ser d'altra manera, no? Ens agrada acabar les coses ben amunt, ben guapes. Amb les Mel & Kim Showing Out, amb aquest Get Fresh at the Weekend. Una cançonaca del 86. Fresh at the Weekend. Vinga, va, que el programa ja fa baixada amb les Mel & Kim.

0: Aquesta sí que, sens dubte, és una de les cançons que marquen la nostra generació, les Mel & Kim, amb aquest Get Fresh at the Weekend, una cançó de 1986 des del FLM. Va, que avui no ho hem dit, avui no ho hem dit, i això sí que ho podem dir, aquesta sí que és un...
1: Tamasso!
0: I tant que sí! Un tamasso guapo, guapo, perquè sí, per acabar el Generació Xic d'avui. Com sempre, esperant que... que t'ho hagis passat bé. Al final és una mica el que fem, no?

0: et deia que és el que fem, és el que volem, és el que pretenem aquí amb el Generació Chic. Cada setmana, cada programa, cada entrega, proporcionar-te cançons per recordar una mica aquelles cançons dels 80 i els 90 que ens van molar moltíssim i que, per exemple, ho poden reencarnar aquestes dues noies, les Melanquin. Mel Smith i Kim White. Des de Londres. Shouting out. Potser que diem que és la més guapa d'ella, sí? No ho sé. Si n'hi ha més, segur que aquí al Generació Chic també les recordarem. També. Si vols, la setmana que ve hi tornarem. Vindràs a nosaltres o què? Vinga, va. Deixem que vagin marxant les Melanquin. Nosaltres comencem a preparar el programa de la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha afirmat aquest dijous que no existeix cap risc d'amenaça terrorista vinculat a l'entrada irregular de migrants a Ceuta el passat mes de juliol. Marlaska ha recordat que des de totes les instàncies s'està treballant per vigilar i monitoritzar totes les persones que han entrat i ha explicat que s'ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar immediatament aquelles que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. El ministre, que ha destacat la col·laboració impecable del Marroc, ha assegurat que s'estan gestionant algunes peticions de protecció internacional dels qui han arribat, tot i que la immensa majoria dels migrants serà retornada perquè el gruix no té dret a acollir-se a mecanismes d'acollida o refugi. En matèria de xifres, Marlaska ha manifestat que ara mateix queden a Ceuta unes 5.000 persones, de les que van entrar a finals de juliol i que encara no han sortit. D'altra banda, ha detallat que s'han localitzat i identificat prop de 1.900 migrants menors d'edat que es posaran a disposició de les autoritats perquè decideixin com acollir-los o tutelar-los. Precisament, el govern espanyol i les comunitats autònomes han confirmat la conferència sectorial de joventut i infància presidida per la ministra Cira Rego el pròxim 27 d'agost, durant la cita que servirà oficialment per parlar de l'entrega de 25 milions d'euros a Ceuta per atendre els menors arribats. Rego també demanarà mantenir un debat sobre l'atenció dels menors i la situació general a la ciutat autònoma. L'ordre del dia s'ha acordat en una comissió tècnica amb els directors generals d'infància de les comunitats. Canviem ara de tema, ja que els bombers de la Generalitat han viscut una tarda especialment moguda per diversos incendis de vegetació arreu del territori. A Begur, tres dotacions han treballat en un foc de restes vegetals a l'antiga pedrera de la zona de Sarriera, que no tenia recorregut ni amenaçava cap zona habitada. A Aigua, Múrcia, set dotacions terrestres i dos mitjans aeris treballant en un incendi en una zona de vinyes, camps segats i canyar. A Monistrol de Montserrat també s'ha produït una actuació per un foc de vegetació al voral de la C-55, que ha quedat extingit. I a Girona també vuit dotacions terrestres treballen en un incendi en una zona forestal de la pujada dels Polvorins, que ha afectat pins i matollars, però que no ha causat afectacions en edificacions. La situació es produeix en un context d'intensa calor i elevat risc d'incendi forestal, que ha portat Protecció Civil a activar la prealerta del Pla d'Emergències per incendis forestals per perill molt alt, especialment a diverses comarques de Tarragona. I un breu apunt per acabar, la Policia Municipal de Terrassa i la Policia Nacional van executar un nou dispositiu conjunt a l'estació de Terrassa Est. L'actuació va permetre identificar 17 persones, aixecar 4 actes pertinents de substàncies estupefaents i efectuar dues citacions relacionades amb situacions administratives irregulars en territori nacional. L'alcalde Jordi Ballart ha defensat la importància d'oferir una resposta més eficaç davant les conductes delictives i atendre de manera més efectiva les necessitats del veïnat. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia del Passeig Pi Margall, número 11.

0: doctor, ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma.

l'administrador. Ei, jo no puc. Però no podem pas fer un conjunt amb una guitarra elèctrica, tu i jo, i anar demanant posada com Josep i Maria, ara. A veure, porta'm el llistín, Carme. Capítol primero. Orden alfabético és aquest, veus? Administrador, a veure, Torre Bruno, Torre Castanyes, ja en dic, estem... Torre Grossa, és aquest, veus? Torre Grossa. Administrador de finques, Torre Grossa. A veure, 227, 36, 42. A veure... No, ara a mi em sentirà, a mi no se m'atropella, m'entens? Jo em sé defensar, carai, s'ha cregut aquest home. A veure... A veure... 236, 42... Que hi ha el senyor Torre Grossa? De part d'Albert Martí? Sí? Sí? Sí? Ja ens esperarem. Sí? Sí? Que faci, i tant. I? I? No sé si podem esperar un moment perquè està en cert lloc. Malament. Ja vindrà de mal humor. Aquestes feines, quan s'estronquen... Torre Grossa? Sí, ja m'ho han dit que estava una miqueta. I aquestes coses de ventre són punyeteres, eh? Ai, carai! Diu que ja fa 6 dies que està allà. Mare de Déu, ja és fort, això així. Però surten tant en tant per menjar, vostè. Ai, carai! El coli és el fetil estreptoform, el pren, no, nosaltres no ho coneixem. A nosaltres, gràcies a Déu, en quant a salut, tampoc fem gaires extraordinaris per això, sap? Ja m'ho imagino, que està aixafat, ja, això. Sí, està bé. Escolti, Torre Grossa, jo l'he telefonat perquè hem rebut una carta... Sí, què ha passat aquí? Ah, és una gran oportunitat, això. És una ganga? Jo que no sé, ganga. Ah, és una gordiola, això. Pel dia de demà. Home, però escolti, Torre Grossa. Però vostès no ens ho van dir quan van al pis que això s'havia de vendre, Torre Grossa. O una ganga, no insistim en la ganga. Vostè no sap com està aquest pis. És que si això continua, sobretot quan plou, tant la meva dona com jo patirem de gota i de mal de pot. Però vostè sap el que és anar tot el dia darrere les goteres aquí. Ah, així és que el pis està verd. Ara, ni que el pis està verd. Ai, ai, ai, ai. No, sí. Oh, sí, sí, però... Sí. Oh, però, sí. Oh, sí. Però quina llei? Quina llei, vostè l'empara? Doncs això és la llei de l'embut, perdoni. No, Torre Grossa, amb això sí que... Però senyor... Sí. Que el compraria vostè un autobol que el posava gina per un forat, sortís per l'altre? On parava estaldrat, on plat escardat? Ah, així és un pis, no té que... Diu que un pis no té que veure un paraigua. Ei, home. Entès, es passa bé, senyor Cara, dic Torre Grossa. Ara, ja ho he sentit. Diu que encara... Que som uns desagraïts, tu m'ha dit, sí, home. Diu que això és una sort que hem tingut, això, Carme. Això és una gordiola. Una gordiola que val 700.000 pessetes, Carme. Ai, em fan una gràcia a mi, tu, aquestes campanyes i les guardioles i el dia de mai que hem de pensar en l'estalvi i les llibretes i els grans premis, home. Per pensar en el dia de demà s'han de tenir els d'avui, Carme. M'entens? A mi em fa una gràcia el dia de demà la llibreta. La llibreta, les caixes de televisió, ni un pare la llibreta, ja ho veus? Que hi teníem l'última vegada la llibreta, recorda que hi teníem 1 en 50, Carme. Saldo a su favor, 1 en 50, allà ho deia ben clar. Mare Déu, abans sí que es podia pensar en l'estat, però carai, abans era diferent. Grans ingressaves 10 cèntims i al cap de 10 anys allò eren 10 cèntims. Per què, senzillament? Perquè el llonguet valia 10 cèntims, Carme. Però ara no. Ara ingressen 1.000 pessetes i al cap d'uns anys no se sap què hi pot haver-hi, això. Depèn del que diguin els diaris, comprens? De la desvalorització, dels tants percents, dels 0,07 i tots aquests tacos que s'armen. Mare Déu! Se passen ja a parar. Ui, que és diferent. Mira, Carme, jo havia anat a la caixa i havia anat a ingressar

Passar un duro, i quan veien entrar amb un duro, et deien, passi, faig el favor. Et presentava un altre senyor darrere una ventanilla que te rebia el duro amb uns manguitos negres, Carme. L'agafava amb un respecte, el feia botre, cling! A vegades no l'entomava, però això ja no era culpa seva, però se li veia aquella devoció, aquell respecte pel duro, m'entens? Ara no, Carme. Ara ingresses 100.000 pessetes. I no ho dic per mi perquè jo no m'hi he trobat mai, eh? I ni et miren la cara amb 100.000 pessetes, creu-me, ni et miren la cara. Ah, un individu que les agafa, una màquina electrònica, i vinga, vinga, agafa vore, hombre, no ve cae cola, pues venga, hombre, no ha hecho su ingreso, pues guille, hombre, guille. Mare de Déu. A part, ja dic, ara ja no sabem on som, Carme, ara això ja... Que no ho veus, que fan pans de quilo que fan 700 grams, Carme. Mira, això de la caixa, és com si ingressessis un tortell i d'aquí uns anys hi trobarem un carquinyoli i gràcies. Naturalment que l'administrador té mal de ventre per força. Ah, ell amb això del col i solfatiu, no sé què, estreptoformos i aquests, es veu que li passarà. Ara el nostre de mal de ventre no hi ha pastilles que hi valguin. Acabaré boig, jo. Jo acabaré boig. Ara no me'n fa l'embràs de la Carme, el problema del pis, l'altre que arriba, l'altre que crida, jo acabaré boig. Ja només em faltarà la tia Amèlia. Aquesta pesada de tia Amèlia, no? I cada diumenge ha de fer la mateixa aquesta dona. Però que descansi algun diumenge. Si tots els dies de la setmana se'n va al cine i al teatre, per què no se n'hi pot anar els diumenges? Doncs iré cap aquí i fes-li bona cara a la tia. I dóna-li les gràcies encara, perquè per ell aquell tronat cigarro que em porta un cigarro de 2,60, és un gran regal que em fa. I ja m'ho va dir el primer dia, mira, noi, és un flor de reina, això. Flor de reina. Un tronc de col és allò. Oi, te l'has de fumar? Sí, perquè per ella l'aroma d'un bon cigar li recorda el balneari de Caldetes fa 40 anys. Els seus amors, els seus flers, els seus pretendents. Ella tenia pretendents. Ui, els tenia així, els homes. Però no es va casar per això. I que carai es havia de casar si els regalava flors de reina com aquests. Després també ens porta una paperina de pastes seques. M'ha telefonat fa un moment i ja m'ho ha dit que ja venien les pastes seques. 100 grams de pastes seques, dues per persona. Oh, ella sempre tan esplèndida. Oh, no, és que la renta no dona per més. 28 cases de pisos, 40 hectàrees a la Costa Brava, feixos d'accions, resmes senceres de papers de l'Estat. Amb una dona així ja em direu qui li demana diners. Ah, els diners només en deixen aquells que no en tenen gaires. Els rics ni en deixen ni se'ls n'hi ha de demanar diners, que per això són rics ells. Això sí. Sí, sí, ella està molt tranquil·la i molt satisfeta quan pot presidir una messa petitòria. Això és el seu. Ui, ui, la tornen boja, les messes petitòries. Les cuestaciones. Ui, de seguida s'entrega voluntària en les cuestaciones. I veuràs, en aquest país té feina assegurada per anys aquesta dona. De seguida s'asseu allà a la taula, es clava aquell barret que semblen els burros quan van a batre. I ara... Ai, Déu meu, tant de bo fos tot l'any el dia de la bandereta que ens deixaria tranquils a nosaltres. I encara la meva dona, que és una bona fe, eh? La meva dona, és un cas. Encara diu, quan vingui per aquí, parli-li del pis, que potser la dona... Aquesta és una il·luminada, la meva dona. Aquesta és il·luminada. Mira que dir-li que parli al pis... Que no sap que la tia Amèlia va a missa de sis perquè és l'única missa que no passa a la Safat, home. Sí, home, és un cas, és un cas. A vegades em posa nerviós, la meva dona, de bona que és, no sé què li faria. S'ho creu tot, i la meva dona, s'ho creu tot. D'una bona fe, escolteu, aquesta es va creure allò del túnel del Tibidabo, aquesta dona. Ja ho crec, sí senyor, sí. 2 mesos després de portar-ho als diaris, ja volia passar per sota ella. És un cas, ja dic, la meva dona és un cas. Perquè, escolteu, ara mateix... Ara mateix, mira que dic, que quan vingui la tia que li parli del pis... Oh, jo? Li haig de dir precisament jo que no em pot veure la tia. Ui, tia, pot tragar a mi. Ei, diu que no sóc senyor, jo. Que semblo un poc roba, que camino com un ànec. Que no tinc estirpe. Sóc un estirpat. Em fa una gràcia. Oh, és que per ell, els senyors, ell, l'home que el torna boig, són aquests que van als enterraments, aquests que diuen passin sense donar la mà, fallin el favor. Els que vagin al cementiri es volen posar aquest cantó, la tornen boig, aquells homes, la meva tia. Poc senyor, fa una gràcia a mi, poc senyor. I ell on va amb aquell renard?
porta un renard. Escolteu, és que és un renard. Cada vegada que ve per aquí queda més pèl per aquí terra que amb una barberia de regiment, ja ho veieu. Ui, no està poc de content ell amb aquest renard. Ui, no se li pot dir res quan surt a passejar el renard. Ui, ui, ui, ui, com es posa. Posa el renard. És que, mireu, és que inclús porta una pota embenada. No ho havia vist mai, un renard amb una pota embenada. Oi, només fa que dir, és un renard imperial. Una pell així, avui valdria, si s'hagués de comprar, un renard imperial. Un conill de gàbia és allò. Si encara t'ofeix, allò, home. Home, va, per l'amor de Déu, poc senyor, a mi em fa una gràcia. I ella què? Que fa gaire senyor, això que fa ella? Cada vegada que s'asseu d'escordar-se la faixa i treus la dentadura davant de tothom i netejar-la com si netegés sabates i explicar els serials de la setmana que tot el dia està amorrada a la ràdio? Això fa senyor? Ella sí que el podria escriure un bon serial, ella. Ui, per ella tot són drames, la tia. La vida tot són drames. El seu passat, sempre parla del seu passat. Ella té un passat, a més del Renard, que aquest sí que és passat, segur, aquest. Res, home, res, que ja li vaig dir aquest dia a la Carme, a la tia, res, de refrans tants com vulguis, això sí, és lo seu, també. Tal faràs, tal trobaràs, qui fa un cova fa un cistell. Ah, i el repertori castellà també el domina. Qui en mal anda, mal acaba. Però si l'altre dia amb la Carme li vam dir que ens volíem comprar una nevera i l'única cosa que ens va contestar ens va dir, doncs jo de vosaltres me la compraria perquè qui de jove no treballa, quan és vell dorm a la palla, és que és molt gros. Clar, jo li vaig poder dir, escolti, però és que els que venen neveres no demanen joventut, sinó calés. Oh, carai, si jo es pogués pagar amb joventut, doncs la Carme i jo ens vestim de primera comunió, ens presentem al magatzem de les neveres i caixa cobri.

0: El taxista.
1: Nois, estic extenuat. Estic cansat, estic baldat. Jo ja no sé com fer-ho per tirar la casa endavant, per anar una miqueta sobrat. Ja no dic sobrat de diners, però anar fent, perquè, nois, em trobo la vida tan complicada. Jo mateix, jo sóc taxista, jo faig el taxis, en el bon sentit de la paraula. Jo sóc un home, no sóc una dona. Jo faig el taxis, oi? Doncs penseu que jo agafo el taxis a les 6 del matí. I fins a les 2 de la tarda, Sant Andreu, Barceloneta, Barceloneta, Poble Nou, Sants, Sants, Barceloneta, d'un cantó a l'altre. Això, si vosaltres veieu, amb la circulació que hi ha avui a Barcelona, això és parar boig. Jo aguanto com puc. I a les 2, com que jo tinc necessitat d'anar a menjar, agafo un lletreret que porto el taxi i el poso i diu a la Guineueta, a la Guineueta. Que és allà on vis jo. I esclar, aleshores, de seguida em veu un campar. Oiga, por favor, ¿me quiere llevar a Sants? No, voy a la Guineueta, señor. Així vostè va allà on li dóna la gana. Així vostè no em pot portar a Sants. No, porque doy vuelta, ¿sabe? Yendo por Sants a la Guineueta. Y yo tengo que comer también. Oh, carai, és que tinc raó o no tinc raó. És que nosaltres, els taxistes, no som com els ciclistes, que quan passen els hi tiren una bossa i van menjant i corrent. Nosaltres hem de tenir les hores de dinar. O és que em poso nerviós, home. És que arriba un moment que no sé el que em dic. És que jo, caram, arriba un moment que ja no sé el que em pesca. Vaja, arriba un moment que quan arriba el diumenge, perquè jo tinc festa els diumenges, el taxi porta la D, domingo, fiesta. I encara a vegades la meva dona té les penques, i que em perdona, ho dic perquè ara no em sé, noi, encara em diu, home, demà que no tens feina, em diu el dissabte, doncs potser si ens acompanyessis a Andorra ens faria il·lusió amb la nena. I jo haig d'anar a Andorra, senyors. Sabeu el que és anar a Andorra després d'una setmana com un boig treballant d'aquesta manera? Doncs jo haig d'anar a Andorra. Bé, ja no sé el que em faig, baixo bandera, a la meva dona li cobro, en fi, és que com que ja no hi soc, jo ja no hi soc, i arriba un moment que un dia em va avisar un que perquè em veia pel carrer amb el braç manegant, perquè és que ja canviava de marxa sense cotxe, que ja el metge va dir que això ja havien d'internar-m'hi, Jo anava pel carrer i anava canviant de marxa sense cotxe. I un dia em vaig quedar amb el puny en l'aire, que no quedava gens bé, i em van avisar que, per favor, que això faci el favor d'aquest gesto, i és que no sé el que em pesco. I mireu que n'he fet de coses, jo, per poder evitar, per sortir d'aquesta situació. Jo sempre llegeixo el diari, agafo el diari i veig, a veure, però si la meitat del diari, dels anuncis són mentides, si ofereixen uns sous que no són veritat, si jo quan baixo el bussó de baix a l'escala, ja el baixo amb por, perquè penso, a veure si hi haurà males notícies, a veure si puc trobar... Un dia em vaig trobar una carta que deia, distinguida senyor, le comunicamos que en el sorteo efectuado del Mago, usted ha sido favorecido con 20.000 pesetas, que puede pasar por nuestras oficinas en la calle. I vaig dir a la dona, mira, veus com no tot són males notícies, tu, se tocaven 1.000 peles, tu, sense haver-hi jugat, es veu que ens han tocat, aquí ho diu la calle, coche cocheto, 20.000 pesetas. I vaig allà a la calle, coche cocheto, arribo allà, y digo, oiga, he recibido una carta de ustedes que me dicen que en un sorteo efectuado ustedes debajo de un notario a mí me han tocado 20.000 pesetas que me irían muy bien si me las pudieran pagar enseguida, ¿sabe? Y aquel hombre se me queda mirando y dice, bueno, hombre, le ha tocado 20.000 pesetas. Muy bien, hombre, mire usted. Nosotros somos de una urbanización que se llama Pinares Sombríos y hemos hecho un sorteo para los futuros compradores, ¿sabe? Y entre ellos le hemos puesto a usted como futuro comprador y hemos hecho un sorteo y a usted le ha tocado 20.000 pesetas. De manera que son 700.000 pesetas de la parcela menos 20.000 que le debemos, son 680.000 que tiene que pagar. Vaig quedar mort, nois. De manera que encara li vaig dir, però escolti, ustedes no me podrían pagar primero lo que me deben y luego hablaremos de la parcela. Doncs no, senyors, ha d'anar plegat. Es veu que és una estafada col·lectiva, això. Per això estic esbarat, per això vaig a vol i no sé on agafar-me, perquè tot és igual, perquè vaig mirar la tele un dia i vaig veure que anunciaven una targeta compra sin dinero. dinero. El banco paga para usted. Con la tarjeta las tres veces usted no tiene necesidad de dinero alguno, porque enseñando la tarjeta puede usted tirar de beta lo que quiera y nosotros... I vaig anar al banc demanant la targeta, per l'amor de Déu. Li vaig dir, oigan, ustedes hacen propaganda de una tarjeta que a mí me iría muy bien si me la dejaran, aunque fuera 15 días solamente, porque necesito una gabardina, ¿sabe? Y estoy colgado. I em va fer una cara el del banc quan li vaig dir que estava colgado. Se mira y diu, bueno, hombre, bueno, esto... ¿Tiene usted cuenta corriente? No, li vaig dir, tengo agua corriente ahora en casa. Bueno, sí, pero no, nosotros necesitamos otro líquido, ¿sabe? Mire usted, si usted pone 25.000 pesetas, que no es nada, hoy las tiene todo el mundo, en la cuenta corriente usted le damos la tarjeta. Y usted va comprando y nosotros vamos cargando. De manera que, de fet, jo havia de pagar la gabardina per endavant, aquell home. De manera que, nois, això no pot ser.

Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig la mateixa colla de porcs putinejant el món i fent destrossa. Sí, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dóna la gana. Senyors, que maneu tant, si escopiu al cel us caurà la cara. Si pixeu contra el vent, us mullareu les cames.

Tornaria a parlar tendrament d'aquesta terra. Parlaria a tothom del seu alè constant. Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dona la gana. Són... Sempre foten la punyeta. Estàs carronya, bèsties de guerra. Les seves festes són criminals. Al seu els cossos l'hora ha sonat. És la rauxa dels condemnats. Ballarem amb energia damunt tota la porqueria, perquè aquesta és una música tossuda i obstinada. Música per ferir-se els peus ballant al seu voltant. Sí, han de caure les muralles, totes, totes, totes, les

0: Gràcies.
1: Futbolitis.
2: Amb la il·lusió de saber si verdaderament seria pare o no pare, perquè és el que passa quan una es casa que seria va boig a veure què passarà, oi? No vaig poder resistir la tentació de preguntar-ho al metge. I escolteu, clavat! Sense titubejar, allò que sembla mentida i aquesta gent, aquesta intuïció que tenen, de seguida em va dir, estigui tranquil que la seva senyora està de 8 mesos. I ara d'ençà que la meva dona sap que està d'aquesta manera, que la cosa ja marxa, doncs no para de demanar coses estranyes. Ara mateix, fa un moment que he entrat, perquè el metge ha dit que descansi uns dies, perquè veuràs, ara ja comença a pesar la cosa, doncs m'ha demanat un pit de gallina. Ara vol un pit de gallina. És curiós, quines coses demana. I ara, sort tinc de la meva mare que no és la meva mare, que és la meva sogra, que és la mare de la meva dona, oi? Però vaja, aquest costum de dir-los i mares. En fi, i ara, sort d'ella, que ens va a la plaça i ens compra les coses, perquè jo no podria veure, sense minyones, sense res. Ara, a veure, ara vol un pit de gallina, a veure si tinc la sort que encara no ha anat a la plaça i em pot portar un pit de gallina. A veure. Pret! O que l'acabi, se'l remulla, que l'acabi. Sí, home, res, home, que l'acabi se'l remulla. Ai, senyor. Sí, Paret! Hola, Paret. Escolteu-me, Paret. Jo us telefono. Si poguéssiu avisar a la... Sí, què ha passat? Què us passa, Paret? Coroi! Sí que la passeu grossa. 3-0 s'han fet allà, ja comença amb el futbol aquest, com tots els barbers, només tenen el camp al futbol. Coroi de Paret! Esclar, bueno, però de totes maneres això no és... Esclar, escolteu-me, Paret. Oi que em faríeu el favor si pugui... Sí, a l'àrbitre ha sigut així el culpable. Es veu que els àrbitres, noi, ves a mi que m'explica ara aquest home a mi. Sí, home, sí, està bé. Escolteu-me, Paret. Jo us he telefonat, però si poguéssiu... Ah, era penal, això, així. Així, això era penal, es veu, però... A mi m'importaran amb un penal al final, a mi? Sí, home, sí, si vos dieu que era penal, és... Esclar, Paret. Bé, però escolteu, la lliga és llarga, ja veurem què passarà. Ah, és la copa, això, això és la copa, això. No està llarga, no està llarga, no? Doncs allà fareu la pau. Esclar. Què diu ara? Diumenge venen a casa? A casa de... Ah, que juguen? Ui, quin susto m'ha clavat aquest home. Només em faltaria un equip de futbol a casa meva, que ja som prou, diu, passem prou malament a mi. Ja ho he entès, sí, home, Paret, que venen, que juguen, sí, home, ja us he entès, sí, home. O doncs aquí fareu la pau, Paret, això ho remuntareu aquí. Clar, Paret. Ah, escolteu-me, Paret, que em faríeu un... No hi ha res a fer, aquest home, ara només... Sí, escolteu, Paret, un moment, pareu un moment, escolteu, Paret, tot això que m'esteu dient, a mi m'és igual, eh? Jo? Ah, diu, si sóc periquito, si m'és igual. Per què em dieu periquito, vos? Paret, que jo no us he faltat. Jo? Jo què sé jo, quin animal sóc jo? Doncs no el poseu així. Però a mi que me... Ah, diu que n'han de fer d'aquell negre, és que és molt gros, com... Escolteu, Paret, que l'he comprat jo, el negre. Doncs entesos? Doncs que faci de xofer, a mi m'és igual, Paret. Com? Tres negres, ara ja tenen? 32 milions, tres negres? Però amb 32 milions només n'hi han entrat tres? Ai, carai, i aquest dia ni se'ls va veure. Bueno, si juguen de nit, no els veureu mai, els negres, Paret. Ja. Fixa't, en canvi el central al banc. Ah, que ho ha pagat el banc central, jo acabaré boig amb aquest home. Sí, home, sí, ja us he entès, sí, home. Què diu ara? Tota la junta entre el seminari? Ah, que la culpa la tenen entre la junta i el seminari. Ui, que acabarà. Paret, per la mort de Déu, fent mitja part, Paret, que estic cansat, Paret. Oh, però sóc jo qui he telefonat, Paret, no us posem així, que jo necessito que aneu a buscar. Oh, doncs entesos, Paret. Paret. Paret. Escolteu-me, Paret. Jo us voldria demanar un favor. Si poguéssiu anar a avisar urgentment a l'àrbitre. I no, ara ja estic, ara jo ja no... No, Paret, que no és l'àrbitre, home, no, per la mort de Déu, que no... que és de la meva mare. A la meva mare, la meva sogra, ja la coneixeu vos, d'aquí al costat, oi? Si pot venir... Si la podeu avisar, si, i dir-li sobretot que la lliga se la pot... Ui, no... Paret! Per la mort de Déu! La meva mare, al telèfon! Que la Déu vaig, aquesta... Només tenen el cap al futbol, és curiós. Hi ha gent que el seu problema és el futbol. En canvi, jo, desgràcia... I tot perquè es preocupa de la meva dona que ara demanar-me un pit de gallinaix, senyor. Bueno, pitjor m'hagués demanat una màquina d'ensulfatar. La feina hauria sigut meva. Encara un pit, potser... Sí. Mare! No us alarmeu. No, senzillament, si poguéssiu portar un pit de gallina avui, de plaça. Sí, la Carme vol un pit de gallina. O poc que ens a fer si vol un pit de gallina, jo! Oh, doncs què vol fer-hi? Entesos? Doncs avui l'he agafat pel pit, mare. Avui l'he agafat pel pit. Gràcies, mare. Gràcies, sogra. Di gràcies, mare. Ai, vinga, que s'enfada avui. Gràcies, marona. Gràcies. Adéu-siau, mare. És una santa, aquesta dona. Ai, senyor, què n'ha fet de sacrifici? En el fons, després les critiquen, les sogres, mare de Déu, ara mateix als 80 i pico d'anys, si passi, el trobarà el pit aquesta dona, ves? La vida és trista, però nosaltres no fem res perquè sigui alegre. Al contrari, jo ho veig per les dones de casa. Les dones de casa, la meva sogra, la meva dona, la meva tia, tot el dia estan darrere dels serials, com a desesperades. Ui, és terrible. Elles diuen que ho fan per distreure's. Ara, quan obre la ràdio, sobretot la meva sogra, així que obre la ràdio, quan sent el número del capítol, ja està fet una mar de llàgrimes. Ui, i no els diguéssiu res quan estan així. Ui, us dirien que no teniu cor, que sou un mal ànima. Deixeu-les plorar de gust. Aquella mitja hora d'humitat la necessiten, aquelles dones. Déu nos en guard que els hi quedés el plor dins, pobretes. Acabat el serial, de seguida truquen a la veïna al costat. Senyora Roseta, que ho ha sentit, això? Oi que ho ha sentit? L'institutriu es veu que és una mala bèstia, noi? L'institutriu és una mala bèstia. Ara, amb l'excusa de que la criatureta està amb aquell xinenet de rodes i no pot caminar, demà la tiraran d'alta baix del barranc al portar-la a passejar. Ja veurà com demà passarà això. Ja ho veurà. El que sembla mentida és que el doctor no ho vegi, oi, senyora Roseta? Si ho veiem tots nosaltres. I si els telefonéssim? Aquesta conversa tant pot durar una hora com dos. Sempre vas de la mateixa criatura paralítica, doctor viudo, però bona persona, infermera angelical, fins que les senyores acaben amb els nervis destrossats. Jo pregunto, senyores, no està prou complicada la vida que encara hem d'anar així, darrere dels serials, com a desesperats? Esclar que ara ens donen facilitats per poder viure millor. Sí, això ha millorat. Jo ho veig millor. Esclar que jo no hi veig gaire per això. Però jo ho veig millor. Mireu, hi ha coses que sí, hi ha coses. Per exemple, abans, si comproves una cosa, havies de pagar de seguida. Ara no. Ara et diuen, ja ho trobarem. Vinga, faci el favor. Vinga, va. Va, televisors, neveres, cap a casa. Vinga, firmi aquí. Ara van firmar unes coses llargues per això, eh? I ja ho trobarem. I ho troben. Carai, si ho troben cada fi de mes i venen. I s'enfaden si no pagues, eh? S'enfaden. Oh, això és pitjor. Jo preferia el sistema d'abans. Morir d'un cop sec. Ara és pitjor, ara això és més torturat, et van matant a pessics, lletres! S'acabà l'alfabetisme, tots som homes de lletres, ara jo. Quan ho has pagat tot, 4,60 a la butxaca, si no hi ha hagut gastos extraordinaris. Déu-nos en guard que t'hagi hagut de fer només una miqueta de roba, penjat ja aquell mes. O, senzillament, que algú t'hagi comunicat que la nena li fa la primera comunió, ja t'ha penjat aquest també. O que algú et digui que es casa, perquè la gent continua amb aquesta mala costum de fer-te saber que es casa. Per l'amor de Déu, home, si passen un mal moment, que se'l passin sols la gent. Els que hi ha qui et comunica els 25 anys de casat, el que han de fer és treure's el dol d'una vegada. Jo comprenc, senyores, que busquin un tranquil·litzant. Dic les senyores, perquè són les que ho passen més malament. Perquè, mireu, el marit és un problema d'anar pagant. Però al fi i al cap, quan ja no en tens més, dius, prou, s'ha acabat, passa com puguis, noia. Ara ella ha d'anar a la plaça amb el passa com puguis. I ha de comprar igualment amb els calés del seu marit. I no pot dir a la plaça, miri, tingui, passi-ho com pugui, vostè. No pot ser. No comprenc que la senyora estigui nerviosa. Ara busquin un tranquil·litzant natural. Què els hi diré? Regar. Mirin, això va bé dels nervis, senyors. Regar, que es rega poc. Fer un brodadet de fil tirer. Tan bonic que era el fil tirer. S'ha perdut el fil tirer. En fi, que tot plegat és un desastre, però què hi farem? Què hem de fer? Emborratxar-se, per exemple, per oblidar... Ah, això d'emborratxar-se, mireu, jo ja ho vaig fer un dia, això ho vaig passar molt malament. Primer em va agafar un mal de ventre, a mi em voltava molt més el ventre que el cap, eh? Jo vaig passar molt malament, tots érem allà dins emborratxant-se, vam acabar cantant allò érem tots una colla d'estranys d'allà, gent, allò era estranys a la nit, perquè era la nit, i vam acabar cantant allò de... Ondi Manoi, quin joc més bèstia, Ondi Manoi, quina jugada, on dim a noi, si no ens aguantem drets, i anàvem d'un cantó a l'altre, com... Després de cop i volta em va agafar pels tangos, encara em recordo que cantava allò de... A Barcelona, Barcelona és bona, quan la bossa sona i no sona mai. A Barcelona, la vida és barata, si no et mous de casa a vora del foc. I quan va arribar el foc em van tirar aigua i vaig haver de plegar. Ara, el que em va sortir més bé va ser aquella... Rebent! Sempre rebent, a tor i a dret, a tor i a dret, les garrotaes. Rebent, sempre rebent, soc gamarús, soc gamarús, i me n'alegro, la vida és un desastre. El món està perdut, la vida és una gaita, que quan es bufa sembla un embut. Però jo sempre rebent, a tot i a dret, a tot i a dret, les garrotaes, a tot i a dret,

0: la tele.
1: Jo, la veritat, em vaig resistir molt a comprar la televisió. No la vull tenir, no sé, no, li he agafat mania. No sé, potser perquè és massa sovint sento a dir allò de saps qui s'ha mort, tu, fulano? Sí, noi, sí, mira, estava mirant la televisió i catacrac. Doncs jo, la veritat, jo estic espantat. No fa poc, la meva dona, un dia em diu vés a veure la tia, que està molt malament. Que tenim una tia, oi, que estava una miqueta delicada i es veu que s'havia pitjorat. Encara que un amic meu diu que hi ha ties que estan molt bones, la meva no. La meva estava delicada del cor, precisament. La meva dona em digué, recorda't que ja no viu al barri d'Horta. Vaig anar a veure la tia a l'altre barri, vull dir, al barri nou, on vivia, oi? M'obre el seu fill, escolteu, m'obre el seu fill i posant-se els dits a la boca fa no facis un ull, passa. Jo dic, ja l'han fumuda, ja he fet tard, ja la trobaré encaixada. Passo el passadís, tot fosc, i en el fons veig tot de gent seriós, com si vetllessin un mort. Dic, sí. Això és que ja ha estirat la cama. M'hi acosto, i no. Tots aquells senyors no vetllaven la tia. Sabeu què vetllaven? La tele. Amb la cara que es posa per veure, aquesta cara que tothom posa, la veritat, una miqueta cara de babau. Ningú em va dir ni asa ni bèstia, com si no hagués entrat ningú. Encara que potser millor, perquè a ningú li agrada que li digui asa ni bèstia, oi? El cor em va fer un salt perquè la tia, la delicada, estava present. No de cos present, no, sinó asseguda, en un silló al mig de tots. Per la tele, en aquell moment estaven donant un combat de boxa. Sí, un combat de boxa d'aquest xicot que li diuen el morros de... El morrosco es diu. El morrosco de Sestona. El noi de Sestona, vaja, una mena de noi de tona, però més bufetada, oi? Bé, pel que es veu, hi havia algú que ho passava molt malament, molt, a jutjar per les cares i els comentaris que feien. Però quines besties, que si no sabia respirar, jo pensava que em pot ser que un home visqui tant de temps sense respirar, que així no podia continuar, que no hi hauria prou àrnic amb tot el país després per arreglar-li la cara amb aquest xicot. La tia només feia que dir... La tia era la més salada, la delicada. Només feia que dir... Si li obris la cella, perquè els diaris deien que si li obre la cella, ho tenia tot guanyat. Apa, obre-li la cella. Apa, cop, obre-li. Quac, quac, quac, quac, quac. I noi, no sé si de l'emoció o del que sigui, li va saltar el fusible. No el de la tele, no, el de la tia. I va petar. Menys mal, mira, vaig aprofitar el viatge per donar-los el pèsam. I és que em penso que tot el que sigui esport s'està exagerant. Sí, no hem comprès exactament allò del contamos contigo. N'hem fet un gramassa, n'hem fet una exageració. No pot ser. No pot ser que un home de 60 anys es posi a saltar i brincar. Que un home de 70 es vulgui rebaixar la panxa. Són 30 o 40 anys de panxa, no es treuen així com així. Mireu, jo en conec un que la va voler rebaixar, sí, la va treure, però al cap de poc temps, doncs es va tornar a geperut. Els bons han de sortir per un cantó o altre. I els iogues? Aquests que es passen els dies cargolats de cames. Cames al l'aire, abans ens deien que això feia pujar les sangs del cap, ara no, ara diuen que és bo si passen hores i hores. Mare de Déu! I jo dic, però què en traieu d'això? Jo els vaig dir un dia a un camp que almenys n'hi havia 50 fent iogues. Què en traieu? Diu, és que ens concentrem. Jo vaig pensar, doncs deu ser un camp de concentració. I això és la influència de la tele. Mireu, la gent s'entrompen perquè és cosa d'hombres, et fan comprar detergent sense ganes, rellotges que només funcionen dins de l'aigua o atrompades. Jo, la veritat, amb tants cavalls com surten, tinc por que un dia la meva dona s'encapritxi d'un i no tingui més remei per fer-la feliç que comprar-li. I la veritat, a casa no hi ha garrofes per tots.
0: Us hem ofert l'humor de Joan Capri acompanyat amb temes de la companyia elèctrica Dharma. Això ha estat Estem de Broma.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. La plataforma Dignitat a les Vies, amb el suport d'altres entitats d'usuaris de Rodalies, ha presentat aquest dijous una sol·licitud al govern per obtenir accés a la informació pública sobre la planificació i el desenvolupament de l'operatiu ferroviari organitzat per la jornada de l'eclipsi. En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. Per aquest motiu, la plataforma també exigeix transparència, explicacions públiques i l'assumpció de les responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents. Aquest matí, la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ja lamentava la manca de planificació.
2: Perquè està clar que això no s'ho havia preparat ningú. I la sensació és que els hi va agafar com de sorpresa. No hi havia res a mida de la quantitat de gent que es mou. I no és que es mogués molta gent de sobte, és que el mateix govern ha estat dient a la gent que utilitzés el transport públic i que no va fer els cotxes perquè no col·lapsar.
1: Per part de Renfe, l'única explicació fins al moment és que no va ser un tema de planificació, sinó de capacitat, ja que no hi havia més trens disponibles si es volia continuar donant servei a tota Catalunya. Seguim amb les conseqüències de l'eclipsi, ja que el sistema de sanitari ha detectat prop de 450 urgències oftalmològiques en els dos últims dies. Gran part de les persones que va acudir a urgències per afeccions als ulls ho van fer el mateix dimecres, amb 239 urgències hospitalàries i 165 als CAPs. Les consultes per afeccions als ulls van augmentar després d'ahir a la tarda i el Departament de Salut no descarta que durant els pròxims dies hi hagi un repunt de casos, ja que hi ha algunes lesions i afeccions que no es perceben al moment. Eclipsi a banda, la previsió del temps també és una de les notícies de la setmana, en especial per la calor que està afectant el país. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diversos avisos per calor, amb especial atenció a la tarda d'aquest divendres. També hi ha avisos per calor nocturna, així com per tempestes acompanyades de fenòmens violents al Pirineu i al Prepirineu. Protecció Civil demana per atenció col·lectius vulnerables en situacions de calor extrema i manté en situació de prealerta el pla d'emergències per incendis forestals per perill moral molt alt. I una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina a Castelldefels, al Baix Llobregat. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, però les maniobres de reanimació no han tingut èxit. Es tracta de l'onzena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. També aquest matí, un home de 78 anys ha mort mentre es banyava a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Amb aquesta víctima ja són 19 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des del 15 de juny. Protecció Civil recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges, piscines i aigües interiors aquest estiu. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.

s'acaba a Ràdio Molins de Rei. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Si escolteu el programa per la via habitual, doncs ja sabeu que la ràdio nostra es sintonitza en el 91.2 de la FM i que també podeu escoltar aquest programa a través de la web de la ràdio, que podeu buscar a internet i remenar i escoltar l'emissió online per escoltar aquest programa, o si preferiu escoltar-lo a una hora no tan tardana, doncs ho podeu fer buscant-lo un podcast i escoltant-lo a l'hora que vulgueu. De què va aquest programa? Aquest va de música. Va de música en clau de dona, en veu de dona, música interpretada, bàsicament interpretada, però també composada, realitzada, escrita, tot per dones. Bé, doncs vol ser això, un aparador de música amb veu de dona. La setmana passada us vaig deixar a mitges amb un tema preciosíssim de la Rita Pagès, des del seu, em sembla que és el darrer àlbum, perquè és del 24. Es titula De Camino al Camino. I allà ens trobem aquest tema que es diu Nana per les mames. L'interpreta en Rita Pagès i es fa acompanyada de l'Elisabet Roma. Us deixo que l'escolteu bé, tranquil·lament, no com l'altre dia a corre-cuita i al final, i després comencem de nou, si us sembla. Nana per les mames, Rita Pagès, des de l'àlbum De Camino al Camino.

I després de la nana per les mames, doncs us he dit, i tornem a començar, no ho he dit perquè sí ni perquè m'hagi confós, és que volia tornar a començar perquè voldré començar, i si em dóna temps, acabar amb Anna Ferrer. Anna Ferrer, ja sabeu que és una cantant i compositora menorquina que vaig tenir el gust de conèixer personalment quan formava part dels Barcelona Gospel Messengers. Ella es va de cantar més pel folklore menorquí i de les Illes en general. El que passa és que no es queda només en el folklore. Dissabte vaig tenir el gust, igual que el de conèixer-la, de saludar-la, quan va acabar el seu nou espectacle. I dic espectacle perquè per mi no va ser un concert, va ser una performance meravellosa, apoteòsica, sublim, d'aquí que t'entra per cada un dels forats de la pell i has d'obrir la boca gran perquè surti tot el que et crea a dintre. Doncs el seu espectacle es diu Pa, i veure algú com el seu pare amassant i fent pa a sobre de l'escenari alhora que ella canta, construeix i deconstrueix i declama, i per un cor que es fa acompanyar i pel,

Comença amb el folklore tradicional de les Illes, aquest aigua, vos demanem aigua i vos ens doneu vent, però ella li posa moltíssimes més coses per part seva i introdueix aquesta música molt, molt vanguardista, seria la paraula. Aigua, comencem o recomencem el quan comença la nit avui amb Anna Ferrer. La...

0: un tema que es diu Fenzel Anthem i que bé, parlo una mica d'aquest com subgrup de dones que pensen que han de ser o han de guardar celibat d'una manera realment involuntària. No m'hi vull ficar en aquest jardí perquè segurament que diré coses que no són o coses que, bé, la meva opinió al cap i a la fi, però és que és un tema preciós, amb un punt jazzístic deconstruït que el fa molt, molt atractiu. Gala Dragot, Fem-se-la-tem.
1: I can't.

I de Bèlgica un saltiró fins a Portugal, on ens trobem amb la, diuen per excel·lència, la cantant actual de Fados, o de Fados actual, perquè ha volgut donar un gir al que és el Fado més tradicional, però es manté bastant fidelet, tot i així. Bé, el seu darrer àlbum, que és de l'any passat, del 2025, estic parlant de Camino, no sé si us ho he dit, es titula Eu vou morrer d'amor o resistir. I és que en un dels temes es fa acompanyar de la gran Laurie Anderson, que ens va acompanyar a Barcelona a l'Auditori el 10 de novembre, si no m'equivoco. És que és una passada tenir-la a Barcelona. Una Laurie Anderson que fa coses que no a tothom li agraden, però bé, estàvem parlant de Camino, perdoneu, dels fados, de la seva manera de fer, del fado contemporani. És la del plural femení i bé, doncs, com us puc dir, d'anar-se'n en l'origen per desfer-lo i crear meravelles com el que fa. Diu que en aquest disc el que ha volgut és buscar dins el seu interior i fer un cant a la memòria i a l'amor. Diu, el fado contemporani que enamora i que el fado respon al seu temps i és viu. És a dir, que per res pensa que el fado sigui un estil de música que hagi passat de moda, entre cometes, el que us vull dir. Dit tot això, saber Camino acompanyada de Laurie Anderson. Cada cop parlo més.

I ara us... als Estats Units. Ens anem amb l'àlbum de debut de Sabine McCalla. Sabine McCalla, que alguna vegada crec que us he posat a la seva germana Leila McCalla. Doncs bé, Sabine McCalla, que en aquest tema col·labora amb la seva germana Leila, doncs ha fet un disc, el seu primer disc en solitari. Es diu... us ho diré. Avui m'enganxo, Don't Call Me Baby, és de finals del 25. I bé, és un disc amb el que ens porta fins a Nova Orleans, on fusiona folk, gospel, country, rhythm and blues, rhythm and blues del sud i el sud. Com us dic, Nova Orleans es nota per tot arreu amb aquest, la seva interpretació, i té una cadència, una manera de cantar, doncs, que et va captivant poquet a poquet. I bé, doncs, que ve de gust escoltar-la. Com us dic, en aquesta versió que fa de Deep River es fa acompanyar de la seva germana Leila McCalla, i us convido a que la disfruteu amb mi. Nou descobriment, Fa dos dies que em va arribar i vaig dir: ei, això s'ha de compartir.

Meravelloses o no les dues germanes cantant, però posant veu principal Sabine McCalla. Recordar-vos que esteu escoltant el Quan comença la nit, que esteu en companyia de Ràdio Molins de Rei i que sóc la Fermina, que estem fent aquest programa, el Quan comença la nit, per donar veu o altaveu a les veus de dona que canten. Quan us he posat aquest últim tema, Deep River, i us he dit que col·laborava Leila McCalla, doncs he pensat en Chocolate Drops, que és un grup que sí que us he posat alguna vegada i on també participava, de fet era la veu cantant, Rhiannon Giddens. També us l'ha posat Rhiannon Giddens a ella sola. Ella és banjista, guitarrista, vocalista i té el seu projecte en solitari, com aquest Freedom Highway, que és del 2017, i on té temes tan meravellosos com aquest, A The Purchases Option. Rhiannon Giddens, per continuar el Quan comença la nit avui.

I sense moure'ns dels Estats Units, potser ara sí que he escollit una dona que sí que fa country, talment country, més que folk. És, tot i que és el folk, o el country, sinó el folk dels Estats Units, els Appalachian, però que ve d'Irlanda i ve d'altres països, sí, com, bé, com està formada la gent, o com està format els Estats Units, que és, doncs, es composen de dones i d'homes vinguts i vingudes d'arreu del món. Ja està, no entrarem en com es fan amb el territori aquestes coses. Tales of Islander és una cançó de Caroline Herring, que és de què us estava parlant, que utilitza, basant-se en els contes, quatre volums de contes de Charlotte Bronte, que es deia exactament així. Doncs ella utilitza aquest, o es basa en els contes de Charlotte Bronte per fer aquest tema. El trobem en un àlbum del 2007 que es diu Golden Apples of the Sun, i és guitarreta, veu i poca cosa més per arribar, i dic poca cosa més sense menysprear, perquè arriba al preciosisme vocal, us ho puc assegurar. Caroline Herring, per continuar.

ens anem amb Lucía Fumero, Rita Pagès i amb la Magalí, que fan una versió en el darrer àlbum de Lucía Fumero, que es diu Folklore U. És un àlbum doble, per si us interessa. Un tema que jo, a la primera que li vaig escoltar, va ser a Chavela Vargas. El tema es diu Paloma Negra i parla d'amors romàntics, dolorosos, d'aquests que no haurien d'existir, sí? Doncs una miqueta és d'això del que ve a parlar. La cançó comença a dir una cosa així com: ja me canso de llorar i no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Bé, així comença. Escoltem les tres. Em sembla que també participa Eva Fernández. És que ara així de cap, si em deixeu mirar. Sí, mira, Lucía Fumero, que és principal perquè el disc és d'ella, s'ha acompanyat de la Rita Pagès, que és amb qui hem obert el programa d'avui, Magalí Datzira, Eva Fernández. I són les que participen en la interpretació i execució d'aquest tamarro, que és Paloma Negra. I no sé per què ha començat a sonar, vosaltres no ho escolteu, però jo pels cascos sí, i no vull que us comenci per la meitat, que alguna vegada m'ha passat, Paloma Negra. Yeah.

I aquesta exquisitesa que ha entrat sense avisar era el Ruby Gil, o Gil, Ruby Gil seria, sí, G-I-L-L. Ella és nascuda a Sud-àfrica, però instal·lada de fa molts anys a Melbourne, Austràlia. I des d'aquelles veus femenines, potents, introspectives, i que amb molta freqüència fa crítica del món que l'envolta. Us he posat Angie McMahon i Maple Glider, sí, us he posat altres dones que formen part d'aquest cercle en el que podríem incloure també a Ruby Gil. El seu darrer àlbum, Son King of Control, valoradíssim per la crítica, per la gent que en sap, però per mi és un 9 sobre 10. És una meravella de tema i de treball, molt compromesa, com us dic, amb la seva realitat, i amb aquesta senzillesa ens arriba tan fons, com a mínim a mi. Es deia Touch Me There, i com us dic, dintre l'àlbum Son King of Control de Ruby Gil. Ara ens anem amb una senyora que és una guitarrista. Escoltareu un tema que és un tema només instrumental, amb guitarra i poca cosa més. Us estic presentant a la senyora Marisa Anderson, coneguda moltes vegades per les seves improvisacions i per no seguir gaire els perfils. He escollit el tema que dona nom al seu àlbum. No, en realitat l'àlbum es diu Traditional and Public Domain Songs, i dintre doncs està aquest tema que es diu Hard Times Come Again No More, i bé, és una cançó interpretada bàsicament amb guitarra.

I com sempre, després em costa escollir amb què tanco el programa. Crec que ens queda poquet temps, a veure si ens donen així per les tres cançons que queden. Si té làgrimes és un... forma part, és un tema que està dintre d'un àlbum que es diu A Dos, de Lau Noa. Lau Noa és una guitarrista i compositora excepcional que es fa acompanyant aquest tema, Si té làgrimes, per ser Sigmar Lorin Salvan, que us l'he posat alguna vegada, i que és una intèrpret afro-franco-africana de jazz. No dic res més. Si té làgrimes, A Dos, meravellosa.

Le cœur est un oiseau és un tema de Bay Riz, que és una cantant canadenca. Des del seu darrer àlbum, que es diu Reprises, on trobem cançons en anglès i en francès, ens canta aquest tema que no és original d'ella, però que no perd l'essència, on ens diu que el cor i és com, a veure, fa una metàfora entre l'oiseau, l'ocell i el cor, i que és una poderosa metàfora sobre la llibertat i la resiliència de l'esperit humà. És el que us volia dir, i ara ja tot seguit comencem amb el tema.

I la recuperarem la propera setmana. No ven más cien ojos, Ana Ferrer. Gràcies per ser amb mi una nit més, una setmana més. Moltíssimes gràcies. Un petó molt gran. I us espero aquí. Compartim

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.
4: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: Mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec, ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé, tio. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull. I m'he llevat en un dia blau. Però s'ha tapat i ara ja no sé.
1: És que jo què sé, tio.
0: No sé, no sé.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració

0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.